0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Neus, em pots donar una fulla, si us plau? Estic prenent tants apunts que no me'n queda cap.
2: Em sap greu, però no en tinc. Ara, que tampoc no sé si podries escriure gaire.
1: Però què dius? Si en tens moltes a la carpeta.
2: No, perdona. De fulles no en tinc cap, però de fulls sí que en tinc. Que en vols un?
0: A Punt de Sal. En català no hem de confondre full i fulla. La paraula full designa un tros de paper rectangular i prim. En canvi, el mot fulla fa referència a una part de les plantes i dels arbres i, per extensió, a la làmina generalment metàl·lica d'una eina que serveix per tallar. Per exemple, necessito més fulls per escriure-hi, però les fulles d'aquest arbre són caduques o s'ha tallat amb la fulla d'un ganivet. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Castelldefels, així som.
4: Sabíeu que, durant la Guerra Civil, Castelldefels va tenir bitllets moneda propis?
0: Bocins d'història.
4: L'esclat de la Guerra Civil Espanyola va ocasionar una situació econòmica adversa i una greu manca de moneda. A les zones republicanes, aquesta situació es va intentar atenuar amb l'emissió de bitllets per les transaccions econòmiques quotidianes. Uns 700 municipis catalans van iniciar la fabricació de bitllets que alleugeririen el problema de la falta de moneda petita. Seria moneda de petit valor, de curs legal i obligatori, exclusiu al municipi. A Castelldefels es va emetre paper moneda amb bitllets d'una pesseta i 50 cèntims i van ser posats en circulació el juny del 1937. Els bitllets es representaven escenes de la vida diària del municipi, com ara la vida al camp, amb un llaurador i un obrer al costat de la torre de Climent Savall i el castell al fons, o la platja, amb una jove amb banyador, una barca de pesca, gavines i l'embarcador al fons. Aquests bitllets es van poder utilitzar aproximadament durant un any, fins que, a mitjans del 1938, el govern republicà els va declarar no vàlids.

0: se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible 2026 i amb aquest motiu han vist i desenvolupa accions promocionals. Parlem amb Carlos Domínguez, tècnic enginyer de la TMB, Transports Metropolitans de Barcelona. Molt bon dia, Carlos.
1: Hola, molt bon dia.
0: En què consisteix, recordem, aquesta Setmana Europea de la Mobilitat? Què és el que reivindica?
1: Doncs aquesta setmana reivindica el dret de totes les persones a poder-se desplaçar i a poder-ho fer de manera sostenible.
0: I en aquest cas, quines accions promocionals es fan des de l'Ambici i què és?
1: Sí, des de l'Ambici, que és el Servei de Bicicleta Pública Metropolitana, estem oferint durant aquesta setmana, entre el dia 16 i el dia 22 de setembre, dues tipologies de promocions, diguéssim. La primera seria per a aquelles persones que no estan abonades al servei, diguéssim, per a aquelles persones que volen provar el servei, que consisteix en un abonament per 3 dies consecutius d'utilització del servei de manera gratuïta. Val? Seria aquesta la promoció. Hi ha una limitació que és de 2.000 unitats fins que s'acabin les existències. L'any passat se'n van vendre 700 i aquest any hem augmentat el topall, les vendes van bé i llavors encoratgem a provar-ho.
0: Què han de fer?
1: I l'altra promoció...
0: Digues tu, l'altra promoció.
1: L'altra promoció és per a usuaris que fan servir el sistema, que ja estan abonats, que és dos viatges a cost zero, dos viatges gratuïts, durant també aquests dies.
0: Com es fa per participar en qualsevol d'aquestes dues accions? Què ha de fer la persona usuària?
1: La persona que ja està donada d'alta al servei, haurà rebut durant aquests dies un correu electrònic amb un codi de descompte que l'introdueix a la pàgina web i llavors ja se li aplica automàticament el descompte durant aquests dos viatges.
0: I la persona que no hagi participat mai d'aquest servei?
1: Doncs és entrar directament al web i per un cost d'un cèntim, per això dic que les vendes van bé, tot i que és gratuït, però per un tema legal, al final el cost és d'un cèntim, per un cèntim pots adquirir aquests abonaments que habitualment tenen un cost superior.
0: Imagino que des de la TMB esteu contents amb la implantació d'aquest servei de l'Ambici que des del començament del seu desplegament es va traduir doncs, en una bona resposta de les persones usuàries.
1: Sí, de fet, bé, jo sóc tècnic del Servei d'Operacions de Mobilitat Sostenible de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que és la titular del servei. TMB és el gestor del servei, que és el que subcontracta després a l'operador, que fa el manteniment, per entendre'ns de les bicicletes, el reequilibri territorial, etc. Des dels seus inicis, l'any 2023, hem tingut una reacció molt bona per part de la ciutadania. El 2023 i 2024 van ser anys d'inici del servei, de començar a activar aquesta demanda. El 2025 vam tenir durant 6 mesos les ajudes del Ministeri que cobrien el 50% de l'abonament anual al servei, cosa que també va facilitar aquesta pujada d'usuaris. I aquest any estem molt contents perquè amb el que va d'any ja portem 1.700.000 viatges en tot des de gener fins ara, quan l'any passat, l'any 2025, es van fer 2 milions de viatges. És a dir, estem ja a punt de superar el topall de l'any passat i comparant amb l'any passat, a dia d'avui, estem un 40% superior al nombre de viatges que s'han fet fins ara respecte a l'any passat.
0: Són bones dades, oi?
1: Sí, són molt bones dades i esperem encara doncs, seguir consolidant i seguir millorant.
0: Està previst el desplegament de més zones que ofereixin aquest servei als municipis que s'hi han adherit?
1: Et refereixes a més municipis o, sí, o més estacions en municipis que ja tenen el servei? Més municipis.
0: Sí.
1: Sí, el pla de mobilitat urbana, el pla metropolità de mobilitat urbana, que ara ja anem per l'horitzó 25-30, que bé, està en fase, es va aprovar inicialment a l'abril d'aquest any, contempla que el servei en bici es pugui anar expandint a la resta de municipis metropolitans. Recordem, l'en bici actualment es troba en funcionament en 15 dels 36 municipis que formen part d'aquesta primera corona metropolitana, i el pla de mobilitat, com deia, pretén anar-se expandint en la resta de municipis metropolitans d'una manera progressiva.
0: I també, quan tu em preguntaves si en els municipis que ja participen d'aquesta iniciativa s'implantaran més àrees, també està previst?
1: Sí, també està previst. A mesura que des de l'àrea metropolitana de Barcelona es disposi del pressupost, diguéssim que els treballs tècnics estan llestos, no? Perquè nosaltres des de l'àrea metropolitana estem en contacte continu amb els tècnics municipals de cadascun dels municipis. Aquests treballs ja s'han realitzat per a mesura que es tingui pressupost anar implementant algunes ubicacions, algunes estacions més en aquests municipis.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquestes dades, Carlos Domínguez, tècnic i enginyer de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb aquestes accions promocionals del servei d'en bici dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis. Castelldefels.

0: Doncs parlem ara dels recursos turístics del Baix Llobregat, que mantenen una elevada reputació. L'any assoleixen una valoració mitjana de 8,18 als portals turístics, la millor puntuació del període analitzat des del 2020. Això és el que diu el monitor de reputació turística online 2026 Baix Llobregat del Laboratori de Turisme Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Els relacionats amb el turisme actiu i amb l'enogastronomia són els que reben les qualificacions més altes dels usuaris amb notes per sobre del 9. Doncs parlem amb la Montse Giró, cap de la unitat de Lab Turisme de la Diputació de Barcelona d'aquestes dades. Molt bon dia, Montse.
1: Molt bon dia a tots.
0: Bé, com valores aquestes dades, en les quals les ressenyes, sabem que 4 sobre 10 doncs, concentren els atractius de Castelldefels i del Prat, obtenen molt bona valoració.
1: Molt bé, doncs, bueno, us poso una mica en context. Aquest és un informe, l'informe de reputació turística online de la regió de Barcelona, que hem fet públic recentment des del Lab Turisme de la Diputació. És la 11a edició d'aquest informe que analitza la satisfacció dels visitants en relació a l'oferta turística, no? del nostre territori, que està present en els portals, els principals portals turístics online. És un projecte molt ambiciós que analitzem més de 20.000 recursos de tots els municipis de la província de Barcelona, exclòs a la ciutat de Barcelona, i hem recollit més de 2,2 milions d'opinions en aquests portals, no? Portals tan importants com Booking, TripAdvisor o Google Maps, no? I han deixat aquests usuaris manifestat voluntàriament opinions sobre aquests recursos, no? Vinculats a les tres grans indústries del sector turístic, no? Que és l'allotjament, la restauració i els propis atractius turístics, que és una mica el que es fa, el que podem fer dins d'una destinació, no? I, per tant, només com a context, no? És un projecte ambiciós, tant a nivell geogràfic com de sèrie històrica, no? Iniciada el 2016 i ens dona una seqüència molt interessant en el temps per veure com els diferents territoris han evolucionat tant en nombre de recursos analitzats com en nombre d'opinions com en aquest índex de satisfacció, que és un indicador d'aquesta satisfacció dels usuaris, no? I més enllà d'aquests resultats globals de la regió de Barcelona, hem publicat, com deies, informes comarcalitzats per cada una de les comarques de Barcelona. Vale. Llavors, bueno, et comento una mica els resultats a nivell global i després entrem una mica en detall, si et sembla, amb el vostre municipi, no? Uh-huh. En termes globals, l'experiència turística assoleix aquest 8,36, que és sobre una escala de 1 a 10, no? Mantenint aquesta tendència de millora constant en la satisfacció. Estem contents amb aquests resultats, que és l'anàlisi global agregat d'aquest 2,2 milions d'opinions, no? En relació a les comarques, doncs totes pràcticament assoleixen resultats positius. Es manté una mica la concentració territorial d'opinions que es generen en aquests portals en dues comarques, en el Baix Llobregat precisament i en el Maresme. Aquestes dues comarques acumulen gairebé el 40% de totes les opinions que s'han generat en el global de la regió. I en concret, en el Baix Llobregat, s'acumulen el 20% de totes aquestes opinions de la regió. Hem dit el 40% dues comarques, el 20% el Baix Llobregat. En concret, 450.000 opinions. D'un total de 3.280 recursos turístics i una nota agregada d'aquest 8,8 que deies sobre 10, que és un creixement respecte a l'any anterior, que havíem assolit un 8,15 de mitjana amb tots aquests recursos, no? I a nivell del municipi, no? D'aquests, no us espanteu amb les dades que us estic donant, però sí. D'aquests 3.280 recursos de la comarca, hem analitzat 678 que del propi municipi de Castelldefels, Vale? I aquests 678 recursos han obtingut 113.000 opinions generades. Vale? Són les que hem analitzat i ens han donat un índex de reputació turística online del municipi d'un 8,21 sobre 10. No? Lleugerament, doncs, per sobre de la mitjana, de la nota mitjana de la comarca. Però sí que cal dir que és una mica per sota de la nota mitjana del global de la regió, que hem dit que era un 8,36. Bueno, en detall us explico una mica també per subsectors. Sí. Vale? L'allotjament és el que acumula més opinions, unes 65.000 opinions, a més sobre els allotjaments del municipi, seguit d'unes 32.000 opinions que s'han generat en relació als restaurants, vale? Que és la segona indústria turística analitzada, i finalment els atractius turístics, que han rebut unes 16.000 opinions en aquests portals turístics. Els allotjaments han obtingut una nota d'un 8,23, que és un creixement del 0,5% respecte a l'any anterior. Els restaurants, gairebé 400 establiments de restauració del municipi analitzats, tenen un 7,91, amb una lleugera disminució respecte a l'any anterior. I els atractius turístics que s'han analitzat, un 73, han obtingut un 8,71, la nota més alta de les tres indústries turístiques analitzades, i un creixement de gairebé 0,2% en relació a l'any anterior.
0: Pel que fa als atractius turístics que esmentes, Montse, a quins atractius ens estem referint? Culturals, atractius naturals?
1: Hi ha una mica de cada cosa, no? Hi ha una mica de cada cosa, de la classificació. Bueno, tenim atractius culturals, tenim atractius de turisme actiu, de natura, una mica està repartit, no? El que fem també és, sobre els atractius que comentaves, el que fem és una selecció, una anàlisi una mica més detallat, amb una selecció de 250, dels 250 recursos més rellevants de tota la província, fem una selecció i els analitzem un a un. I d'aquesta llista curta, diguéssim, hi ha recursos tan rellevants com el Monestir de Montserrat, la Roca Village, el Circuit de Barcelona, etc. No? Llavors, d'aquests 250, que és aquesta llista curta, n'hi ha 33 que s'han analitzat en concret de la comarca del Baix Llobregat, i en relació al municipi n'hi ha 4. Vale? Us faig esment que són els 4 una mica els que us puc donar una mica més de detall. Uh-huh. En primer lloc, tenim la platja de Castelldefels, bueno, les platges de Castelldefels, que és el tercer recurs amb més nombre d'opinions de la comarca, per darrere del Viladecans Styles Outlet, no? Que és aquest recurs del sector comerç, però de caire turístic, i després de l'estadi de Cornellà al Prat, que és un recurs de turisme actiu, diguéssim, no? Doncs la platja de Castelldefels ha obtingut un 8,84, vale? Amb una anàlisi de 8.200 opinions i amb un augment significatiu respecte a l'any anterior. O sigui, ha augmentat la seva valoració mitjana amb gairebé més d'un 3%. Vale? Notícies positives en aquest sentit. El segon recurs que hem analitzat de Castelldefels és Port Ginesta, que ha generat unes 3.800 opinions i una valoració global del 8,46. Vale. El tercer recurs és el Castell de Castelldefels, amb gairebé 3.000 opinions i una nota d'un 8,72. I aquest és el recurs dels 4 que us estic comentant que ha augmentat més la seva satisfacció respecte a l'any anterior, amb més d'un 12%. I finalment, el Canal Olímpic de Catalunya, que ha obtingut un 8,2 de mitjana, amb menys opinions, 400 opinions només analitzades, i per tant, en global, els 4, us puc donar una nota global, tots tenen, no?, aquestes puntuacions per sobre de 8. Penseu que valoracions per sota del 7, nosaltres ja considerem que són puntuacions justes, no? Seria com un aprovat.
0: Sí.
1: Per tant, sempre esperem resultats per sobre del 8. I en aquest cas, els quatre recursos tenen notes superiors a aquest 8 i creixements, a més, respecte a l'any anterior. O sigui, que totes les valoracions han augmentat respecte a l'any anterior i, en global, aquests quatre recursos ens quedem amb aquesta nota del 8,71, vale? De valoració global dels recursos amb més nombre d'opinions.
0: Són dades positives, doncs, no?
1: Sí, sí, són dades positives i a més, recalcar per què és important, no?, aquests anàlisis que fem, que més enllà de les dades, per què apostem, no?, per què seguim apostant per aquests anàlisis de satisfacció dels visitants, enguany més que mai, perquè mai havíem estat tan vigents, tan importants i tan rellevants les opinions dels visitants i havien generat tant impacte aquestes opinions. I per què, no? Pues perquè són elements imprescindibles en la presa de decisió en aquests portals online, en què ningú tria res, sinó és mirant les opinions que es publiquen i triant aquells recursos de visita amb les valoracions més positives, no? Però també són importants per tots aquells usuaris que estan anant a eines d'intel·ligència artificial, no?, per preguntar coses com, diguem, quin restaurant puc anar amb família i un pressupost de X, no?, o quina activitat puc fer, no?, que tingui la valoració més alta. Ja que aquests algoritmes, no?, d'aquests chats online, el chat GPT, Copilot, etcètera, donen com a resultats aquests recursos, hotels, restaurants, atractius, que hem comentat, que tinguin la millor nota en aquests portals d'opinió, no? I, per tant, creiem que això és el que ens estem enfrontant des del territori i per això més que mai, doncs, hem de conèixer aquestes valoracions i així poder veure on hem de reforçar, no?, el suport des de municipis, des de la Diputació, doncs, vers l'oferta turística dels territoris.
0: També valora les persones usuàries online activitats concretes?
1: No. En aquesta anàlisi el que busquem són, quan diem recursos, són fitxes d'establiments, no? O sigui, el que en diem oferta turística en el sentit de recursos o atractius. No propostes d'activitats que s'analitzen en altres estudis, no? De què fer en concret amb que una empresa tal fa un tast de vins a no sé on o coses així més d'activitats. Això s'analitza com separadament, vale? Perquè és un anàlisi separat. Això és l'oferta, no? L'oferta existent al territori en quant a recursos i atractius.
0: Montse, s'ha de tenir en compte també que les ressenyes sobre recursos turístics culturals representen 3 de cada 10 opinions i en termes de volum la resta de temàtiques més rellevants mantenen el supers segons o sigui, termes molt similars al del 2024.
1: Sí, sí, correcte. Sí, fem aquests anàlisis també per tipologia d'atractius i tenim aquests resultats de la cultura i la no gastronomia, no?, com els principals motors i dins de la nostra província, no?, que a més estan presents a la majoria de comarques. Per tant, una oferta com molt diversificada amb aquest enfocament més cap a activitats, doncs, del tipus cultural amb tot el seu abast, no?, patrimoni, esdeveniments, etc. I la no gastronomia, doncs això, tot el que és vinculat a l'enoturisme, no? Sí, sí, aquests són els recursos més ben valorats.
0: Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquestes dades, ampliar-nos la informació sobre els recursos turístics del Baix Llobregat i que mantenen una elevada reputació online i recordem que assoleixen una valoració mitjana del 8,18 als portals turístics, la millor puntuació del període analitzat des del 2020, segons el monitor de reputació turística online 2026 del Baix Llobregat del Laboratori de Turisme i Turisme de la Diputació de Barcelona. Per municipi, recordem, els set actius de Castelldefels i el Prat concentren el volum més important de ressenyes, 4 de cada 10. Moltíssimes gràcies, Montse Giró, cap de la unitat de l'App Turisme de la Diputació de Barcelona.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldefels, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Aquí comienza la cara B Roots.

les teves bandes preferides, les tornades que et fan ballar i els descobriments que estaves buscant. Sense pauses, sense interrupcions. Comença Indie Fels, l'espai més alternatiu de Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

0: Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a IndieFels, a Ràdio Castelldefels.
1: Wait till you're announced.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

0: Girona, Maria Rovira.
1: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
2: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
1: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que el mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
3: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde Jaume Collboni explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
4: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
5: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts intents per mòdul, estem parlant de 250 intents per mòdul, que és el doble que la resta com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
0: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
1: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la Plaça Major ha estat protagonista al mercat de música viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari, i tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com El Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el gallec Payuca, el raper Valle Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
0: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats de demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC d'Estàdium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
5: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
4: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7ª victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
6: We always decide together, so it's like
7: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
6: And so we decided that he's out for this game.
4: La 7ª jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha quatre catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
8: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí, no?
4: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
2: Trescatinfo.
4: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona, avui Manresa, el Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
2: 3CAT Info.
4: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
9: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
4: I a les 9, Barça-València. Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
10: It's difficult to say when. For sure we need some time.
11: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
10: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
4: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte es juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament, amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers.
2: Són 6:45.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CatInfo que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
12: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
13: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
14: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
15: Que Pedro Sánchez està dispuesto a fer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
0: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
16: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
17: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
18: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
19: C'est ce que nous faisons.
17: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates com ajudes directes als consumidors.
19: Moi je vais être honnête avec eux.
18: Seré honest amb vostès. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa-ucraïna.
19: De la guerra russa en Ucraïna.
17: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
0: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
20: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
0: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
21: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
0: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Albalate.
22: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
23: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
22: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
0: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
1: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
3: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
5: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
3: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
7: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
3: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central, aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
0: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica, i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal d'abaratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Nandic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, han dit que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
24: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
6: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
8: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
0: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
9: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem la responsabilitat evident de l'assassinat.
0: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrotville.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
10: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
11: I don't want to look back. There's work to do.
25: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable. I figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós. Great actors, great filmmakers,
10: so that makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
0: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
4: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
10: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
12: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que han portat aquí.
10: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
13: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
10: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai, i Barcelona i Catalunya.
0: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
14: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
15: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
0: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
16: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
25: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
26: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en l'atac. I tot el que podíem fer, pues, hem fet un partit, pues, jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
17: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
18: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
17: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
19: We always decide together, so it's like
20: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
19: And so we decided that he's out for this game.
17: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per a Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona, també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
21: Que no poder ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
17: Portus, la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona. Avui Manresa, el Societat, i a les 4 Espanyol, Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya, Baskonia. Parla Ricky Rubio.
22: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
17: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
23: It's difficult to say when, for sure we need some time.
27: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
23: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
2: 3CAT Info.
28: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 19 de setembre del 2026, si traiem la pols als manuals de psicoanàlisi, hi trobarem un dels conceptes que han fet perdurar Sigmund Freud. Matar el pare. Aquí de manera metafòrica, que ningú s'espanti. Freud venia a dir que, per fer-se gran, per entrar de debò en la vida adulta, per tenir una identitat pròpia, calia deixar enrere el pare. Aquest concepte, el de matar el pare, és el que sobrevola totes les informacions que la Maica Navarro i el Toni Muñoz han anat publicant al llarg d'aquesta setmana al voltant del cas de la mort d'Isaac Andic. Perquè la pregunta sobre si el fill Jonathan en podria arribar a ser el responsable fa mesos que plana sobre l'opinió pública, sobretot des que els Mossos el van detenir i des que els testimonis han anat desfilant pels jutjats de Martorell a explicar la seva versió dels fets. Tot el que té a veure amb el cas té un fort impacte, se'n parla als bars, se'n parla a les redaccions, se'n parla als despatxos més importants del país. Llegir que Jonathan Andic s'hauria interessat per una teràpia que simulava empènyer un familiar per un barranc o que la terapeuta va instar la seva ajudant a indicar els punts perillosos de l'excursió, com publiquen avui la Maica i el Toni a La Vanguardia, és un xoc. Sobretot si recordem com es va publicar fa uns mesos que Jonathan Andic va escriure un missatge al seu pare que deia el següent: "No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te". El cas està judicialitzat i, per tant, impera la prudència i la presumpció d'innocència, però fa dècades que els grans casos mediàtics tenen dos canals. Què passa dins dels tribunals i quin relat es va imposant a fora? Mango és un transatlàntic de l'economia catalana i el trànsit de les pàgines econòmiques a les de la Crònica Negra és un peatge que es pagarà tard o d'hora. D'històries truculentes o sucoses sobre herències empresarials n'hi ha a cabassos. I en el cas dels Andic és pertinent preguntar-se si el relleu es va acabar convertint en un abisme personal. Quin paper real va tenir la terapeuta i, fins i tot, on arriba el negoci de les teràpies extremes que plantegen escenaris sobre matar familiars. Perquè en aquesta història potser hi ha algú que va llegir Freud sense entendre com funcionen les metàfores. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: L'última de Donald Trump, que ha anunciat de matinada un acord amb Dinamarca i Groenlàndia perquè els Estats Units tinguin el control

0: L'empresa assegura que ho està analitzant.
1: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
0: És un noi menor d'edat, de 17 anys.
1: Els esports del Barça visita aquest vespre al camp del Sevilla. L'objectiu, sumar la setena victòria a la Lliga, Roger Nau.
2: Amb la baixa de Joan Garcia, per les molestes al genoll que el porter arrossega des del partit de dimecres contra el Racing, qui ja ha jugat és l'Espanyol, derrota per 1-3 contra l'Elx, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera.
1: I el Club Blaugrana, tot això, avui també celebra l'assemblea de socis de compromissaris.
2: Començarà a les 10, serà telemàtica i tindrà un alt contingut econòmic. Els principals punts de debat seran l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça, és a dir, del Camp Nou.
1: Jofre Genué, què ens espera aquest cap de setmana? Bon dia.
3: Bon dia, doncs un cap de setmana molt tranquil, molt estable i a més amb una calor molt moderada. De fet, avui els valors més alts, poc per sobre dels 30, i com a molt es va arribar a tocar els 30, allà on va pujar més el termòmetre. Continuarem amb una mica amb aquesta dinàmica, malgrat que les temperatures en general tendeixen doncs, a anar recuperant-se una miqueta després de la davallada aquests darrers dies. Molta estabilitat, una mica de tramuntana aquest matí per sobre del Cap de Creus, que anirà girant a gregal, i vents una mica marítims al voltant de la costa central, que pot fer aparèixer a partir de migdia alguns núvols baixos amb certa variabilitat, també cap al Vallès, Montseny, o també en poden sorgir cap a la zona del Ripollès. Poca cosa, en general molt de sol, els núvols baixos o algunes boires que hi ha aquest matí, localitzades també amb tendència a dissipar-se i per demà, de fet, esperem pocs canvis.
4: Avui el suplement...
1: Avui al suplement, tertúlia, amb Eduard Voltes, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Carles Monguilot. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, l'esperem amb ganes, amb totes les novetats del cas Endic, i sumarem també el Miguel Perlado, psicòleg forense i especialista en destapar pseudoteràpies i comportaments sectaris. I just després...
5: Hem tocat sort, Albert. És que el Buñi s'ha convertit en una bèstia.
1: Aquest dilluns TV3 estrena Gènesi, la història de Ferran Adrià i el Buñi, portada a la ficció. Avui al suplement ajuntem Ferran Adrià amb l'actor que l'interpreta, el Miquel Fernández, que ja us garanteixo que el clava sense fer-ne cap caricatura.
5: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No.
1: Avui al suplement una conversa difícil de descriure.
5: Saps què em va dir Messi? Nadie está en mi cabeza.
1: Tu què li vas respondre?
6: Ni la mía tampoco.
1: Ferran Adrià i Miquel Fernández, just abans de l'estrena de Gènesi dilluns a TV3. A les 11 estrenem també avui Tertúlia de Corresponsals. La pilotarà sempre l'Albert Elfa, històric corresponsal en tres continents diferents. I avui hi sumem Carme Colomina, una dona que ens ajudarà a dibuixar el nou mapa europeu. I després...
7: Es faran experiments amb
1: així sona el més nou d'Arnau Ballbé, el bateria de Manel prepara disc en solitari. Avui ens vindrà a presentar algunes de les seves cançons. Recuperarem els grans clàssics de la banda barcelonina i, evidentment, haurà de respondre a la pregunteta impertinent de si es tornaran o no es tornaran a juntar Manel. A partir de les 12, Joan Callarissa amb les pantalles i el cor i tot el que ha donat de si l'estrena de Shakira a Madrid aquesta nit. I acabarem el programa amb Pep Noguer parlant d'hàbits saludables amb Àlex Gutiérrez, company periodista del diari Ara, que va canviar la seva dieta després d'un infart. 7 i 7.
8: L'informatiu del suplement.
1: Donald Trump ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia. Diu que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa àrtica. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units hi pugui establir bases militars o fer inversions sensibles sense l'autorització dels Estats Units. Des de Washington, els detalls. Oriol Serra, bon dia.
9: Bon dia. El capítol de tensió diplomàtica entre els Estats Units i Dinamarca i de retruc amb la Unió Europea i també amb bona part dels aliats de l'Aliança Atlàntica per la disputa sobre Groenlàndia és a punt de tancar-se. El president nord-americà ha anunciat un acord amb Dinamarca consistent en assumir el control militar de Groenlàndia. El document està previst que s'assigni en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides que ha de tenir lloc aquesta setmana entrant a Nova York. D'aquesta manera, l'administració Trump s'assegura el desplegament militar a Groenlàndia i la plena llibertat per a sobrevolar-ne el territori. El Regne de Dinamarca, per la seva banda, tindrà garantida la sobirania sobre Groenlàndia i els habitants d'aquesta illa àrtica disposaran del dret a l'autodeterminació si així ho desitgen. L'acord també protegeix Groenlàndia de qualsevol incursió de països externs a l'OTAN, tant militar com econòmicament, un dels objectius de Washington per tal de frenar l'expansió de Rússia i la Xina a l'Àrtic. L'acord té similituds amb tractats anteriors entre els Estats Units i Dinamarca. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha qualificat l'acord de valuós per l'OTAN i per Europa.
0: Els detalls complets de l'acord...

0: no han transcendit, però tant Dinamarca com Groenlàndia, ara ho dèiem, s'han mostrat satisfets amb la possibilitat de signar el document aviat. La primera ministra danesa ha assegurat que el pacte enforteix la seguretat a l'Atlàntic Nord i a l'Àrtic, i el primer ministre de Groenlàndia ha expressat que l'acord reconeix els interessos de l'illa i beneficia totes les parts.
1: Hores intenses per Donald Trump, que també ha prohibit l'entrada a la Casa Blanca, atenció, a la CNN, ni més ni menys que a la CNN, també a la cadena MS9 i al mitjà digital Politico, per difondre, segons ell, diu, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins, Oriol.
2: L'obsessió de Donald Trump en contra dels mitjans de comunicació que són crítics amb la seva gestió és coneguda. Aquests mitjans no són pocs i, a més, en formen part els més potents i també els que tenen més reputació als Estats Units. El president nord-americà els titlla permanentment de fake news i ho fa la immensa majoria de les vegades gratuïtament. Un exemple, fa una setmana, durant la convenció republicana, a la pista dels Dallas Mavericks, Trump es queixava dels articles que explicaven que no havia omplert el recinte. Deia que eren mentides i, mentre ho deia, es podia observar tota la quarta graderia completament buida. Això sí, el seu públic, els MAGA, l'aplaudia com si tingués venes als ulls. Aquesta vegada, Trump ha tornat a gesticular pel seu públic anunciant l'expulsió de mitjans com la CNN, MSNOW, l'antiga MSNBC o Publico. I, per si no n'hi hagués prou, n'ha amenaçat d'altres.
3: Pel que fa a les notícies falses, hi ha el New York Times i el Washington Post, uns diaris pèssims i falsos que, per cert, van molt malament. No han fet el pas d'expulsar-los, però fan notícies falses, sens dubte.
2: Ara està per veure com acabarà tot plegat a la pràctica. Des de la CNN, per exemple, s'han mostrat escèptics perquè Trump sovint no compleix les seves amenaces i tampoc és la primera vegada que hi ha un litigi entre la cadena i aquest president dels Estats Units. I això sense oblidar la presumpta violació de la primera esmena de la Constitució nord-americana, la qual recull la llibertat d'expressió i de premsa.
1: 5 minuts per arribar a un quart de 8. Un dia més, les novetats del cas Endic apunten a la controvertida terapeuta de pare i fill, Maria Júlia Luderwall. Hauria demanat a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató, on va acabar morint el pare. És una informació que avancen avui la Maica Navarro i el Toni Muñoz de La Vanguardia i que recargola encara més aquest cas. Bàsicament, aquesta informació demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el pare. Anem a pams, perquè l'1 de desembre del 2024 la terapeuta i la seva col·laboradora, això són uns dies abans de la mort d'Isaac Endic, van recórrer el camí de les Feixades de Collbató buscant una ruta amb els barrancs. Els Endic aquí encara no entren a l'equació perquè la intenció en aquell moment era preparar una excursió per un altre pacient, aquest home anomenat Salvador, que tenia esquizofrènia i de qui hem sabut l'existència aquesta setmana. Durant el recorregut, la terapeuta Maria Júlia Luderwall va anar prenent nota dels punts de perill que li indicava la col·laboradora i després va deixar caure que aquesta ruta també podia servir per un altre pacient. Ara sí, Jonathan Endic.
0: I la cosa no acaba aquí. Luderwall va demanar a la col·laboradora que anés a fer el camí amb Endic fill i, sobretot, aquest és el quid de la qüestió, que indiqués a Jonathan aquests punts de perill que havien identificat. La terapeuta, segons explica avui La Vanguardia, va insistir dues vegades que era molt important que Jonathan conegués aquests punts estratègics. Finalment, el 7 de desembre, una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Són les novetats d'aquest matí que contrasten amb la informació difosa aquestes últimes hores per la defensa de Jonathan Endic. En un comunicat neguen que Endic fill s'interessés per cap teràpia de simulació de caigudes a la muntanya, un tipus de teràpia, en tot cas, que ha fet sonar les alarmes dels professionals de la psicologia que alerten que no respecta els principis bàsics de seguretat per al pacient.
1: Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: Des del Col·legi de Psicologia estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. De fet, de les informacions fetes públiques aquest matí també es desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. L'ANC, Òmnium Cultural i Irídia denuncien vulneracions de drets lingüístics en el cas del judici de Roger Espanyol. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa de traduccions i els partits Esquerra, Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler arran de les contínues errades dels intèrprets.
0: Sí, l'empresa adjudicatària del Servei d'Intèrprets Judicials ha assegurat a aquesta emissora que està analitzant què pot haver passat. I un dels treballadors denunciava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio les condicions laborals precàries.
5: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Diverses entitats acusen el govern de deixadesa de funcions. Sentim Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
6: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
7: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
1: Més qüestions, un quart de vuit. Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i fins i tot independentistes perquè ara confiïn en Vox. El líder ultra ha fet una crida aquestes últimes hores a Barcelona, més de 2 anys després del seu últim acte públic a Catalunya. Ho ha seguit l'Àlex Giralt Robert. Àlex, bon dia.
8: Bon dia. Des de la campanya per a les catalanes del 2024, que Abascal no es deixava veure pel país. El número 1 de Vox ha volgut aprofitar l'arrencada d'un curs polític amb almenys 2 cites electorals per començar a mobilitzar el vot. La clau del canvi a la Moncloa assegura la té Catalunya. És per això que des de la plaça de la Marina de Sants va demanar i concentrar en Vox tot el vot de protesta contra Sánchez, vingui d'on vingui.
9: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
8: I és que Abascal va donar per acabada l'amenaça independentista i va insistir que ara el tema prioritari és un altre.
9: Hoy el debate es entre democracia e Islam.
8: El partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu a Catalunya fer encara més forat al cinturó metropolità. Uns 200 manifestants antifeixistes, per cert, van protestar pels voltants de la plaça on es feia l'acte, però en cap moment van desafiar l'ampli dispositiu amb què els Mossos van blindar el míting de Vox.
1: De Vox al Partit Popular, el president del PP, Alberto Núñez Feijó, serà demà a Badalona. La visita del líder popular a la tradicional festa de les Migues, que dona el tret de sortida a l'inici de curs del PP a Catalunya, arriba aquest any en polèmica.
0: Sí, guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran l'alcalde, Xavier García Albiol, davant l'oficina antifrau. Les dues formacions acusen el govern municipal d'utilitzar el consistori i els seus recursos per a finalitats partidistes. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga el partit.
1: El govern espanyol diu que està satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el PP considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
10: Bon dia. La Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
11: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
10: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat i assenyala el responsable.
12: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
10: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
13: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
10: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
1: A Vidreres, detingut un jove de 17 anys per violar una dona en una zona forestal del municipi. La víctima, de 22 anys, havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva. Maria Rovira.
14: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
1: I a Tarragona, l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Ahir, 13 anys després dels fets, va seure al banc dels acusats amb 8 persones més pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Ricard Boigas.
15: Totes les defenses van aprofitar la primera vista per demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats perquè sostenen que es va trencar la cadena de custòdia. Abans d'entrar a la sala, Ballesteros es va mostrar tranquil.
16: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
15: 8 persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demana la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que els acusats van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. El govern fa avui un desplegament dels consellers per tot el país en 16 actes simultanis per explicar la gestió dels 2 primers anys de l'executiu. Els membres del govern es reparteixen per tot el país en diversos actes en què també participa la societat civil, Alba Barbosa.
17: El president Illa començava la setmana al Museu Marítim fent balanç de la meitat del mandat i mirant els propers anys.
18: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
17: Avui el president ha encarregat als consellers que facin el mateix i per això es repartiran per tot el país en actes simultanis per exhibir múscul i explicar directament els projectes impulsats pel govern en els primers 2 anys. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta en presència a totes les vegueries. En els actes també hi participaran una 50ena de personalitats vinculades al món social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
1: I ara música. Shakira ha estrenat residència a Madrid. La colombiana ha sonat d'aquesta manera en el primer dels 12 concerts que farà a la ciutat fins l'11 d'octubre al Macondo Park, l'escenari que ella mateixa ha construït per actuar-hi. Shakira ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics també en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors aplegats en els 220.000 metres quadrats del recinte. Un d'ells és el David Córdoba, del Club de Fans de Shakira, que ens ha enviat aquesta nota de veu després del concert.
19: El concert de la Shakira, Les Mujeres Ja No Lloren, World Tour, és un autèntic espectacle de caps a peus. T'atrapa des del primer segon gràcies a una pantalla monumental que et submergeix completament dins del xou. I això hi hem de sumar un so que senzillament ha estat brutal. L'única pega de la nit, l'organització. No hem pogut entrar a l'hora prevista i això ha provocat que els que tenim entrada a VIP ens quedéssim sense poder gaudir de l'experiència del Macondo Park. Però, deixant de banda aquests contratemps, la nit ha estat increïble. La meva valoració és extraordinària. Un 10 de 10 absolut. Tornaria a repetir.
1: Doncs tot plegat en un concert en què no tot han estat flors i violes, perquè de fet els veïns de Villaverde, on Shakira ha instal·lat el seu escenari Shakira, es queixen perquè la cantant ha paralitzat tot el barri obrer del sud de Madrid. Diuen que els negocis han quedat incomunicats de divendres a diumenge durant tot un mes i denuncien que ningú els paga cap compensació. Gemma Sánchez és la portaveu de la plataforma Stop Festivals Villaverde.
20: Otra cosa es que se hicieran eventos de menos de 10.000 personas, pero eso ya sabemos que no es rentable, que es lo único que a lo mejor este espacio podría asumir, y evidentemente sin superar los decibelios. Pero si lo que quieren es hacer macrofestivales, macroeventos, tendrían que buscar un lugar adecuado y habilitarlo.
1: Una proposta ben diferent, la que trobem aquests dies a Vic. Ginestà, Caral Laoz, Crim són algunes de les bandes que omplen les places de Vic amb motiu del mercat de música viva. Ahir, Lia Kali, Mamaduixa i Dan Peralbo i el Comboi van omplir de gom a gom la plaça Major Marc Ruiz.
3: Lia Kali tancava ahir l'escenari de la plaça Major de Vic. Cada cop que Júlia Isern surt de l'escenari transmet poder i el públic, que omplia l'espai més gran del mercat de música viva, absorbia aquesta energia i li tornava cantant les seves lletres amb cançons que són un cop a la taula, com Turbulències, o que parlen de la traïció i sense pèls a la llengua, com Conto Collar. Tancava així un escenari on poc abans havien triomfat Mamaduixa i Dan Peralba i el Comboi. I mentrestant, el planíssim escenari de la catedral dels veterans perquè surt demostraven per què, com diu el títol del seu darrer disc, són un mite i una llegenda. A l'Atlàntida, Nacho Vegas va fer un dels millors concerts de la jornada de divendres, al costat de la Coral Sant Medí, i els acompanyava amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic encara hi ha molta, molta música i actuen grans noms com Ginestar, el grup de punk rock tarragoní Crim, el gallec Bayuca, el raper Baia Baia i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
1: I ara anem cap a Sant Sebastià perquè Werner Herzog ha recollit el Premi Donostia Honorífic fent una defensa aferrissada de la cultura basca. El cineasta alemany ha rebut l'homenatge del Festival de Cine de Sant Sebastià durant la gala inaugural d'aquest divendres. Enviat especial, Marc Garriga.
21: I've had a connection to you, the Basque people.
22: Werner Herzog ha recordat que l'euskera és l'idioma més antic d'Europa i ha confessat l'admiració que sent pel poble basc. I, de fet, ha recordat que Lope de Aguirre, el protagonista de la seva aclamada Aguirre o la còlera de Dios, era un militar basc que es va oposar a la tirania de la monarquia espanyola. Un discurs que, evidentment, ha generat una ovació general a la platea del Cursal. Herzog ha fet gala de la seva lucidesa i de la seva saviesa als 84 anys, incansable i sense compromís com aquest l'empenyi a fer balanç. Això sí, quan l'han titllat d'obsessiu, no s'ho ha pres gens bé.
21: I do not like the word obsession.
23: No m'agrada la paraula obsessió. Em veus un home obsessionat? Pensa que si tens un director obsessiu a l'hora de fer una pel·lícula, tots els actors fugirien, els productors fugirien i els diners també. I jo mateix també hauria de fugir de mi mateix si fos obsessiu. No ho soc, punt.
21: I'm not. Period.
22: Herzog ha presentat també la irregular Backing Fastard i a la secció oficial s'ha estrenat la fluixa Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin.
24: L'informatiu del suplement. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
25: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
26: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
25: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
27: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
28: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
29: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el legendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí. L'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
24: L'informatiu del suplement.
1: 3 minuts per 8:15 del matí. Avui tenim el Barça a les 9 del vespre, una hora abans a la TDT, amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, després d'aquesta setmana en què van poder celebrar els 50 anys de futbol en català. Amb aquesta abraçada amb Ràdio Barcelona va valdre la pena també sentir l'hora prèvia d'aquesta TDT passada per aigua juntament amb el Keti Jugues. El Barça busca, com diem, avui a les 9 la setena victòria consecutiva a la Lliga. Els blauran a visita en el camp del Sevilla, això sí, sense Joan Garcia. Tremolem. Roger Nou, bon dia.
30: Bon dia. El porter de Sallent és baix a causa de les molèsties al genoll que arrossega des del partit de dimecres contra el Racing. Ara el dubte és saber qui ocuparà la porteria, Livakovic o Tek Stesne. Ha parlat Hansi Flick.
31: Tek knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
32: Tec sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
31: Situation and we always think about what is the best for the team.
30: El Barça, que lidera amb mà de ferro el campionat, visita el Sevilla, que és cinquè amb 4 victòries. El conjunt andalús, per cert, l'any passat va tombar el Barça per 4-1 al Sánchez Pizjuán. El partit començarà a les 9 i, com dèiem, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'actualitat blaugrana avui també passa per l'Assemblea de Socis Compromissaris. Començarà a les 10, serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I estan convocats prop de 4.600 socis i els principals punts de debat són econòmics, com l'aprovació dels comptes del club i, sobretot, l'ampliació del finançament per acabar les obres de l'Espai Barça. Qui ja ha jugat és l'Espanyol.
0: Compte la rada de Dimitrovic, pot marcar l'Elx i el gol. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. S'estava mastegant.
30: Que ahir va perdre contra l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3, tot i jugar amb un futbolista més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la inferioritat numèrica, l'Elx va marxar abans del descans guanyant per 0-2 amb doblet de Niño. A la represa els blanquiblaus van escurçar distàncies, però l'Espanyol, quan buscava l'empat, va veure com l'Elx li feia l'1-3 definitiu. Manolo González, clar.
2: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara amb una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol.
30: És la quarta derrota dels blanquiblaus que arriben a l'aturada de seleccions amb 7 punts de 21 possibles. I a segona, avui juga el Girona a les 9 del vespre. Visiten el camp del Cádiz. El tècnic Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri després de perdre contra el Castelló.
4: Sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
30: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument en el genoll. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà al migdia. L'equip arlequinat rebrà l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, nova golejada del Barça, ara contra l'Alavés per 6-0. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que van fer un hat-trick, van ser les golejadores. Demà a les 12 juga el Badalona Guimán contra la Real Societat i a les 4 de la tarda l'Espanyol contra el Madrid Club de Futbol. En pàgina poliesportiva, avui comença a Badalona la Supercopa ACB de bàsquet. A les 6 de la tarda, l'equip anfitrió, el Joventut, rebrà el Baskonia. A la segona semifinal jugarà el Barça contra el València. Això sí, mentrestant també dic que en hoquei patins es disputa a Cerdanyola la Golden Cat en categoria masculina. Avui es juguen les semifinals. Catalunya juga contra Angola i Portugal contra França, mentre que el torneig femení, la selecció catalana jugarà contra França. Ahir les catalanes ja van guanyar els franceses per 0-4.
5: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Semblava que la cosa anava cap a un costat, però en realitat va cap a un altre. Olga Ábalos, Blai Mercè, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, agafem un artista i repassem, doncs, les seves grans cançons, les seves grans influències i cap on ens porta la cosa, doncs, espai sempre lliure. Avui agafem un dels grans clàssics, Beethoven, però en realitat no sonarà Beethoven.
1: No, sí, però no.
2: Sí, no.
1: Sí, no.
2: Sí, no. De fet, ara acabem d'escoltar Beethoven. Sí. Acabem d'escoltar un petit passatge de la cinquena sinfonia de Beethoven, no? Aquest tan-tan-tan-tan, que és un dels grans temes, un dels hits, no? Podríem
1: sí, no?
2: dir, de Beethoven.
1: Beethoven té molt d'artista pop, jo
2: sí,
1: crec.
2: Correcte.
1: No?
2: És
1: tant
2: sí, sí.
1: de la seva vida com la seva obra. I això és el que volem comprovar avui, no? Com Beethoven, com la música de Beethoven, tots els tentacles del seu art han esquitxat la música pop de maneres molt diferents.
2: De fet, ara ho estàvem escoltant amb la ELO, amb l'Electric Light Orchestra, des de que va ser el primer èxit així més massiu, no?, que va tenir la ELO, fent aquest mix, no?, entre la cinquena simfonia i un tema originalment de Chuck Berry. Well,

0: Bé, el tema es diu Roll Over, Beethoven, tema de Chuck Berry, un dels temes seminals, podem dir, del rock and roll. Parla de Beethoven, però no hi ha cap referència musical explícita, però sí que diu la llegenda, no?, que Chuck Berry va crear aquesta cançó, va compondre aquesta cançó, explicant que per poder tocar rock and roll a casa seva havia de fer fora la seva germana, que estava tocant Beethoven amb el piano que hi havia a casa, perquè en aquella època, als anys 40, als anys 50, a les cases hi acostumava a haver-hi un piano a la estança principal, i llavors la seva germana tocava grans noms de la música clàssica, com pot ser Beethoven, i Chuck Berry intentava fer fora perquè ell volia tocar rock and roll. Llavors la cançó va de roll over, és a dir, passar per sobre, fer fora a Beethoven, no?
1: Doncs jo ara et portaré la contrària i et demostraré que Beethoven en realitat era un rocker i que es pot fer rock and roll i a la vegada doncs tocar cançons de Beethoven.

0: Clar, que jo aquí em sé la versió que cantàvem a l'escola.
1: La que no podem cantar per la ràdio, no?
0: La que no es pot cantar, que sí, sí, està molt reversionada, no?
1: Sí, sí.
0: Segurament és de... que cadascú adaptava la lletra com volíem, cantant sí, a la folla, com pogués.
1: Jo primer vaig sentir aquesta, la de l'escola, i després
2: sí,
1: vaig anar descobrint coses i dic, ai, però si és Beethoven, i és l'himne d'Europa.
2: Ara sí, ara sí, sí. És l'himne d'Europa. Hauríem de buscar...
1: Nosaltres estem emocionant com a europeus, escoltant home, això.
0: No, no. Em va emocionar molt més la setmana passada Trepitja Fort Rock que no sí, l'himne de l'alegria. Sí, sí. Aquest és Miguel Ríos, eh?
1: Sí, Miguel sí. Ríos, un home incombustible, un roquer que mereix també tenir els meus ídols aviat.
2: És veritat, no li hem dedicat mai cap ídol.
1: Miguel Ríos s'ha de fer...
2: Té una molt bona discografia.
1: I que, a més, és que jo crec que a Miguel Ríos i a Bob Dylan els haurien de donar el premi a les gires de comiat més llargues de la història, no? Perquè crec que Miguel Ríos porta com, no sé, 20
2: porta
1: anys acomiadant-se del
2: sí,
1: seu públic.
2: Des dels anys 80,
1: i cada vegada
2: jo.
1: Està més en forma, aquest home. No ho sé.
2: És el que té Granada.
1: És el que té
2: Granada.
1: I crec que tots els artistes de Granada en cauen bé.
2: Doncs anem a més referències a partir de l'obra de Beethoven. Els Beatles, també...
1: Ah, mira, el Beethoven del segle XX, els Beatles, els... no?
2: Podríem sí,
1: dir.
2: Podríem dir...

0: Això és un tema del disc Abbey Road, de l'any 69, i la història que hi ha darrere de Because és que Yoko Ono estava tocant el piano Clar de Lluna, de Beethoven, i la va començar a tocar al revés, cap enrere, i d'aquí va sortir aquest punteig que hi ha de fons, no?, d'aquesta cançó, el tita-tita-tita, doncs que sentim...
1: Perquè després diguin que Yoko Ono és la culpable, que es van separar els Beatles, i al contrari, portava idees
0: superoriginals. Sí, doncs va aportar aquesta idea de Clar de Lluna, que és un dels temes, un altre dels grans hits de Beethoven.

0: Bon dia, Catalunya.
1: Sabeu qui toca el piano aquí?
0: Qui toca el piano?
1: Richard Kleiderman. Oh.
2: L'objectiu de l'espai és...
1: És parlar de Richard Kleiderman.
2: No, és despertar el personal, sí? És despertar els oients.
3: Què tal una cumbia peruana?
2: Vinga, va.
3: Sí? Vinga, va.

0: Els meus ídols.
1: Podria ser la nova sintonia,
0: el suplement.
2: No passa el catàleg. No. Bé, avui reivindicant Beethoven, ja ho veieu, a través de tota mena d'artistes que també se l'han posat a la butxaca.
0: Sí, sí, com Los Destellos, aquesta banda peruana dels anys 60, de cúmbia, amb aquest Para Elisa, Fur Elisa, aquesta cançó que encara no se sap ben bé per qui anava dirigida, si per una noia que es deia Teresa o per una altra, o per una Elisabet que era soprano. En fi, Los Destellos, una cançó que si algun dia punxeu en una festa, triomfareu, si poseu aquesta cançó, sempre triomfen. I que sigui
1: és
0: per,
1: molt pop, eh?
0: Sí, per començar. I la sessió,
1: tenint en compte que prové d'un tema del segle XIX, eh?
0: Sí, sí, sí. I parlant de pop, aquí tenim un músic pop que es diu Mazzoni, que al confinament es va dedicar a llegir biografies de Beethoven i empapar-se de tot el que és aquest artista universal. Va quedar tan impressionat que va dir, vull fer un disc agafant fragments de...
2: Samplers
0: de Beethoven i tot plegat, i portar-ho al meu terreny. És el disc Ludwig d'Amazoni.

quan es comença a fer fosc, sabent que patiràs, però que no hi ha més remei, i navegar tota la nit a la foscor. L'angoixa, fins que albires el nou dia i les noves terres, on amarres el vaixell

0: Doncs a mi és un disc que em va agradar molt, la veritat, i que t'apropa també la figura de Beethoven, que a vegades, doncs, si només escoltes música pop i música moderna, doncs et queda una mica lluny. Que crec que segurament no és dels discos més recordats del Mazzoni i del Jaume Pla, però perquè l'aposta, evidentment, era arriscada, i no sé si el va poder girar gaire, però el disc, escoltar-lo amb els teus auriculars tranquil·lament mentre fas una mica d'esport, doncs és meravellós.
1: Sí, sí, i a part que jo crec que tal com tenim entesa l'educació musical, que aquesta diferenciació del món clàssic occidental i tota la resta, i són dos universos que
2: tenen
1: combinen
2: més,
1: i que...
2: Sí, i poden tenir molts més vasos comunicants, sí. No? Ara estava recordant, el dia que vam parlar d'Elvis Presley, no vam parlar d'Strauss, no? Però Elvis Presley, en alguna de les introduccions que feia als seus concerts, sobretot a la part final, no?, del concert a Las Vegas, utilitzava, així va parlar Zaratustra, d'Strauss, no?, per introduir els concerts. I vull dir que aquests vasos comunicants entre la clàssica i el pop hi són des de fa molts anys.
1: Doncs em va molt bé això que dius d'Així va parlar Zaratustra, que és la banda sonora de 2001, no?
2: Sí, correcte. El moment
1: del monolit.
2: El moment aquell del monolit surt.
1: Per parlar d'una altra pel·lícula de Kubrick, però abans voldria citar una altra influència molt evident, ni que sigui a nivell de nom, d'una de les bandes que ho ha estampat més a la música catalana actual, que posem-los perquè...
3: Són les 6 del dematí.
0: Jo he sentit alguna declaració dient que a l'hora d'escollir el nom es van equivocar.
1: Sí.
0: Que no és un nom bo comercialment.
1: Jo crec que
0: la Ludwig van...
1: No, perquè tu busques Ludwig van a Google...
0: I sí.
1: Ara ja potser sí, perquè tenen molt d'èxit, no? Però al principi sortia Beethoven directament, no? Però bé, he estat pensant en paral·lelismes i n'he trobat un, i és que l'àvia de Quim Carandell era alemanya, era d'origen alemany.
2: I tu creus que ve per aquí, el
1: jo
2: nom?
1: Crec que no, però no. Em fa gràcia pensar la llegenda fictícia que va ser parenta llunyana de...
2: Algun dia li podem preguntar.
0: Tu prova de dir-li a l'Alexa quan vas amb cotxe la Ludwig van.
1: Ah, impossible, impossible.
0: Manela, no vull currar per vostè.
1: Això és completament impossible. Però passa amb la majoria de grups catalans, també t'ho dic.
0: Sí, sí.
1: És un desastre.

0: A veure, Roger, pregunta de trivial. Quin any diries que és aquesta gravació? De quin any diries que és?
1: Ara puja. Els greus no poden... No, m'estic inventant.
0: Aquí hi ha sintetitzador, és una mica electrònic, sí. Això. Mm-hmm.
2: Però sintetitzador analògic, sí. Encara,
1: Ho fa 40 anys, va.
0: Fa una mica més.
2: Una mica més.
0: Sí, sí. Principis del 70.
2: Correcte.
0: Això és la...
1: Tampoc m'he quedat tan lluny.
2: No, no.
0: Parlàvem abans de Kubrick, això és la banda sonora de La taronja mecànica.
1: Home, gran pel·lícula.
0: Boníssima. I una pel·lícula que no seria el mateix, no només sense la banda sonora, que és pràcticament 80% Beethoven, sinó per la referència que hi ha a Beethoven durant tota la pel·lícula, que també hi és a la novel·la, que el protagonista, Àlex, està obsessionat amb la novena sinfonia de Beethoven i tot gira una mica al voltant d'això, no? Tant les escenes que veiem de violència explícita com el que li passa després, doncs, perquè deixi de ser violent. I d'aquesta banda sonora, clar, hi ha una figura que encara és viva, que és una pionera de l'electrònica, que és Wendy Carlos, que és qui sentim de fons, que em sembla brutal que l'any 71... doncs pogués reimaginar Beethoven com ho va fer,
2: sí.
0: I a la vegada doncs marcar doncs un precedent que si busques doncs els orígens de l'electrònica actual vas a parar amb ella.
2: Sí, i a més, si fem dos passets més enrere, Wendy Carlos també va fer la mateixa aproximació musical amb Bach. Uh-huh. Si té un primer disc de Bach en sintetitzador que els de la música clàssica els hi va explotar, sí, sí, el cervell directament. Clar, és que col·loques Bach i col·loques Beethoven a un altre nivell totalment diferent.
0: I a més, un artista transgènere, que era Walter Carlos, i es va convertir en Wendy Carlos, a reivindicar total la figura d'aquesta persona mai prou reivindicada.
1: Avui Beethoven sense Beethoven. Let me into

0: Doncs uns altres artistes de la música electrònica, que són The Chemical Brothers, van utilitzar un sampler de la sonata per piano número 26 en mi bemoll major de l'any 1810 per fer aquest The Salomon Dance, i aquí hi ha una altra cita de la música electrònica i Beethoven.
1: Doncs avui amb els Chemical Brothers acabem amb aquest recorregut també a través de Beethoven, però en aquest cas amb música electrònica. Olga Ábalos, Blai Mercè, avui convertits en homes clàssics amb el permís de l'Albert Galzeran i el mestre Pardo. Un abraçat a tots.
2: Un record per ells.
0: Bon
1: gràcies.
0: Dia.
1: Ara tornem. Kids, hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. What do you say? All right. Who's hungry? El suplement. Amb Roger Escapa. Tot és possible un dia de partit.
3: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
1: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
6: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
1: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
7: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
1: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
7: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Àustria.
1: Univers MotoGP.
7: Perquè el Mundial és nostre.
1: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
8: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
9: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
8: Denuncien l'accés de burocràcia...
1: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
10: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
1: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
8: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
1: I de la resta del món.
8: Pendents de la cimera internacional...
1: Faci el temps que faci.
11: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
1: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. 3:15. Titulars. Núria Pujades, bon dia.
12: Bon dia.
1: Acord de matinada entre Washington i Dinamarca perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat de Groenlàndia.
12: Ho ha anunciat aquesta nit Donald Trump. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país enemic dels Estats Units, és a dir, Rússia o la Xina, pugui establir-hi bases militars. Dinamarca i Groenlàndia qualifiquen l'acord de positiu per enfortir la seguretat a l'illa.
1: I també Trump, mentrestant, prohibeix l'accés a la Casa Blanca a alguns mitjans de comunicació, entre ells ni més ni menys que la CNN.
12: També la cadena MS Now i el diari digital Politico. El president nord-americà els acusa de difondre notícies falses i amenaça d'estendre el veto a d'altres mitjans que considera hostils.
1: Més novetats sobre el cas Endic. La terapeuta Maria Júlia Luderbol hauria demanat a la seva ajudant, aquesta nova professora d'anglès, Joana, que indiqués a Endic fill els punts perillosos de la famosa ruta a Collbató on va acabar morint el pare.
12: És una informació que avancen avui Maica Navarro i Toni Muñoz de La Vanguardia i que complica encara més el cas, bàsicament perquè demostraria que Jonathan Endic coneixia els riscos del camí de Collbató abans d'anar-hi amb el seu pare.
1: A les 10 esperem la Maica Navarro amb ganes. El líder de Vox, Santiago Abascal, apela des de Barcelona als votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez i fins i tot als independentistes de cara al proper cicle electoral.
12: Abascal ha estat el primer líder estatal a desembarcar a Catalunya enmig d'una protesta antifeixista blindada pels Mossos. Demà també hi seran Sánchez i Feijóo.
1: El Departament de Justícia reclama explicacions a l'empresa que va contractar la traductora al judici de Roger Espanyol.
12: El Departament vol aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació i, en paral·lel, Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença del conseller Ramon Espadaler per saber quines mesures prendrà el govern per garantir que el català es pot utilitzar en instàncies judicials.
1: Detingut el presumpte violador d'una noia de 22 anys dissabte passat a Vidreres, a la Selva.
12: És un noi de 17 anys, la víctima de 22 Rose havia sortit a córrer dissabte passat quan va ser abordada a prop d'una urbanització d'aquesta població de la Selva.
1: Shakira ja s'ha estrenat a Madrid.
12: Sí, ho ha fet aquest divendres, el primer dels 12 concerts que s'allargaran fins l'11 d'octubre. Ha desplegat tot el repertori del seu últim disc, Les Mujeres Ja No Lloren, i molts clàssics en una nit que ha fet vibrar els més de 50.000 espectadors.
1: Entre ells catalans, que també sentirem al llarg d'aquest suplement. Els esports, el Barça busca aquest vespre a les 9 la setena victòria consecutiva a la Lliga, al camp del Sevilla i sense Joan Garcia.
12: I l'actualitat blaugrana passa avui també per l'assemblea de socis compromissaris del club. Començarà a les 10 i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
1: L'Espanyol, per cert, que va perdre ahir, tot i jugar amb un mes pràcticament tot el partit, 3-1 contra l'Elx. Marina Laminos, portades, avui protagonisme pel trasllat dels migrants a Ceuta.
2: Imatge principal tant a l'Ara com a la Vanguardia i també al Periódico. Els titulars en canvien un altre sentit. A l'Ara apunten que Macron crida a preparar-se davant els atacs híbrids a Rússia. A El Periódico, la reclamació d'estudiants i rectors d'universitaris que demanen més residències públiques perquè el cost de l'habitatge limita, diuen, la tria d'universitat. A la Vanguardia, acompanyant la imatge dels migrants, parlen de caòtic reallotjament. També hi ha espai en portada per aquest primer concert de Shakira a Madrid. I al punt avui, transició al País Valencià. 1976, quan tot estava per fer i tot era possible.
1: El País, caòtic desallotjament.
2: També en el mateix sentit, el Mundo fan servir el concepte marabunta, en aquest cas, que impedeix, diuen, el desallotjament del trampolín. A l'ABC miren més enllà, Interior envia més guàrdia civil, en aquest cas a Melilla, per l'amenaça de Sal. I a la Razón, mirada posada en els moviments del rei del Marroc, amb el titular, el cercle de poder de Mohamed VI va regular la invasió de Ceuta.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Bustils, avui bufa 58 espelmes, Elena García Melero.
13: A veure, jo tampoc l'he entès, perquè jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, eh?
14: Què passa?
13: Això...
15: Estrella rutilant de la televisió, ha fet pràcticament tota la seva carrera a TV3, va estar 12 anys presentant el TN, copresentant els matins també amb Josep Cuní, ha passat pel divendres i des de fa uns quants anys ja està al Tot es mou.
1: Per molts anys, segurament els 58 anys més ben portats de Catalunya. 33 espelmes, Andrea Pereira.
16: Al final, aquell 4-1, pues, va ser un punt d'inflexió que ara volem...
15: El seu nom forma part del primer Barça que va començar a regnar al futbol europeu, va fitxar pel club el 2018 i 4 anys després va marxar amb una Champions sota el braç, la primera de la història de l'equip femení.
1: 52 espelmes, Jimmy Fallon. Today, President Trump dismissed concerns
15: over AI, posting on Truth Social... És un dels còmics més importants dels Estats Units, presentador de The Tonight Show a l'NBC i una de les figures públiques més crítiques amb Donald Trump, que en el seu dia el va titllar de cretí.
1: Vida social. Marta Ferrer, això Ginestà, avui actuen al Mercat de Música Viva de Vic.
17: Els germans Serra Solses presentaran el seu nou disc, Gira tot igual però diferent, a la plaça Major Estrella d'Am a 9:45 del vespre. Les entrades són gratuïtes. Diumenge sense
1: drama. Els Catarres celebren la Festa Major d'Avinyó.
17: Amb un concert en què repassaran tots els seus èxits, a més, convertiran escenari en banda neon. Serà al pavelló a partir de 11:45 de la nit. Tots els concerts de Festa Major també són gratuïts.
1: I el Festival B avui puja damunt l'escenari Guitarrica de la Fuente.
17: A les portes d'estrenar La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis que protagonitza i que és la seleccionada per representar Espanya als Oscars, el músic de Benicàssim serà avui al Parc del Fòrum de Barcelona per presentar el seu últim disc, Spanish Leather. El concert és a les 9 del vespre i encara es poden comprar entrades de dia per 78 euros.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Fer l'orni.
18: En Gabriel va ser la primera persona del poble a aixecar-se del llit i sortir al carrer. Però quan va prendre consciència del que allò significava, es va quedar clavat com un estaquirot enmig de la plaça. Durant tots aquests anys, al poble li havien anat molt bé les coses sense un Gabriel matiner. De fet, l'historial del Gabriel estava farcit de llençols que l'engolien fins ben entrada l'hora de dinar. I, mentrestant, el poble funcionava com un engranatge perfecte. El gran misteri de tot plegat és que en Gabriel es va llevar sense el concurs d'un despertador com si una força invisible l'hagués empès cap a l'exterior. I aquesta circumstància, que podria veure's com el començament d'una nova vida, una vida més respectable, el va fer entrar en pànic. De sobte, ostentava la gran responsabilitat d'estrenar un dia. No podia fer una cosa vulgar. Havia de fer una cosa memorable. Una cosa que deixés petjada. O millor, que donés uns fruits que poguessin recollir els somnolents que vinguessin darrere. En Gabriel, evidentment, Va pensar que el millor hauria estat no despertar-se. I el que va fer va ser estirar-se en un banc de pedra, dissimular un son profund i mantenir un ull mig obert fins que detectés un veí en qui descarregar el llast que portava al damunt.
1: Música.

0: Blai Niesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Amb Editors i el seu darrer senzill titulat Seriously, un tema que es mou entre el New Wave i l'indie rock dels 80 i que fa una picada d'ullet a The Cure. Editors publicarà el seu 8è àlbum el pròxim 30 d'octubre, on trobarem temes com aquest Seriously.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La plataforma Zeroport ha convocat per aquest diumenge 20 de setembre una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El lema és "No a l'ampliació ni ara ni mai". És una convocatòria que compta amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius socials, veïnals i ambientals. Entre la llista figura l'associació de Castelldefels Prou Soroll. Montse Rufes forma part d'aquest grup local.
3: Actualment, a la nostra ciutat, concretament, els barris potser que donen més a la platja, seria com Llobinetes, Pineda, Baixador, o altres barris que ja estan més cap al centre de la ciutat, com podria ser Can Bou o fins i tot tocant a l'estació, estem patint quan bufa el vent de l'est, és a dir, vent que ens ve de Barcelona, estem patint des de les 7 del matí fins a les 11 de la nit, cada 2 minuts sobrevols, aterratges per la nostra ciutat. Això és... Pot durar una setmana seguida, com depèn de com bufi el vent. Quan ja no bufa aquest vent, que és vent de l'oest, llavors ja no ens aterren pel damunt, però sí que ens enlairen. En el 2005, jo crec que molta gent d'aquí de Castelldefels recordarà que Prou Soroll va lluitar molt i va aconseguir arribar a certs acords amb AENA perquè els vols, no, tots els els enlairaments no passessin per damunt de la ciutat. Es va aconseguir moltes coses, però què passa? Que del 2005 al 2026 que estem ara, el turisme ha pujat moltíssim i, per tant, l'augment de vols ha pujat moltíssim. Vol dir que aquests acords que es van arribar al 2005 potser han quedat una mica obsolets, perquè, clar, passant més de 600 avions al dia, però molt més de 600 avions al dia per la nostra ciutat, realment ens comporta no només a la contaminació acústica, sinó una contaminació química.
2: Eren declaracions a Ràdio Castelldefels per part de Prou Soroll. També ha visitat aquests estudis un dels portaveus de la plataforma Zeroport. Es tracta de Jaume Osset.

0: va en la direcció contrària al que haurien de fer.
1: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de diumenge a Barcelona començarà a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia amb Aragó i acabarà a la plaça de Sant Jaume. L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat l'adjudicació de la nova passarel·la que connectarà l'skatepark i l'avinguda del Canal Olímpic. L'import d'adjudicació és d'uns 850.000 euros. Ha estat adjudicada a l'empresa Rubau Terrés. Són uns treballs que tenen un termini d'execució total de 7 mesos. L'obra compta amb el finançament de l'àrea metropolitana que es fa càrrec del total de l'import d'aquests treballs. La futura nova passarel·la de vianants permetrà una connexió més directa, segura i accessible entre l'skatepark futur i el pont de l'avinguda del Canal Olímpic. Amb aquesta actuació es vol reforçar la continuïtat d'itineraris de vianants i millorar la integració de diferents espais urbans. És una passarel·la que tindrà una superfície de 200 metres quadrats amb escales i rampa. L'estructura està prevista per estar al costat de les vies del tren i, per aquest motiu, el perímetre comptarà amb tots els requeriments que especifiqui l'ens gestor ferroviari, és a dir, ADIF. El pas inferior de l'estació de Castelldefels és obert després de la profunda remodelació d'aquest objecte. Les obres, que havien començat a l'abril, milloren la seguretat i fan més funcional aquest punt clau de la mobilitat. Els treballs han costat més de 250.000 euros.
2: Per explicar-nos en detall aquestes obres, ens acompanyarà per telèfon Mariano Scalcione, tècnic de la Unitat de Via Pública de l'Ajuntament. Mariano, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tot just ahir s'anunciava des de la teva àrea que ja estaven tenien el tancament i ja tancament de les obres i obertura de poder fer servir aquest nou espai acondicionat. Què s'hi ha fet exactament? Quines actuacions heu dut a terme per millorar aquest espai que tenia una demanda ja de fa anys de millorar-lo?
3: Sí, exacte. Ahir van donar la finalització oficial, diguem-ne. I bé, el que s'ha fet allà és canviar tot el paviment, tot el terra, totes les parets s'ha tret la reixa metàl·lica que hi havia al pas inferior i s'han col·locat un panel vitrificat, s'ha millorat la il·luminació, s'han instal·lat les baranes a les dues parets amb unes tires LEDs i bueno, bàsicament s'ha dignificat tot aquest espai. I finalment també s'instal·laran dues bombes més de reforç perquè quan hi hagi episodis de pluja, desaigua tota l'aigua en casos de pluja extrema, doncs que es pugui desaiguar ràpid i poder habilitar el pas. També s'ha instal·lat megafonia al pas inferior, s'han instal·lat quatre altaveus i bueno, això bàsicament és tot el que hem fet allà.
2: Estem parlant d'un espai que tenia ja una demanda històrica perquè recordem que la construcció d'aquest actual pas datava ja de l'any 1987. Com us plantejàveu des de la Unitat de Via Pública donar resposta a les necessitats que havien arribat per part de la ciutadania i el que ja detectàvem?
3: Bàsicament es volia donar més il·luminació, més seguretat, dignificar una mica perquè tot això estava molt envellit, no? Amb les reixes metàl·liques que tenia allà que semblaven també una gàbia. I bueno, bàsicament la idea era aquesta, fer un espai més digne, que donés més amplitud, que estigui més il·luminat, bueno, més bonic, i crec que ho hem aconseguit. Ha costat perquè s'ha treballat de nit, s'han fet jornades nocturnes per intentar interferir el més possible en la vida quotidiana dels ciutadans. Però bueno, al final jo crec que el resultat és podem estar contents.
2: Mariano, ens deies que també encara queden alguns petits detalls més que voleu incorporar, però ara que ja s'ha anunciat aquesta finalització des d'ahir, el pas ja funciona amb normalitat. Hi ha algun element també que les persones usuàries hagin de tenir en compte aquests primers dies?
3: No, el pas ja funciona amb normalitat. Està tot, ja està tot correcte i en els propers dies intentarem posar en marxa tot el sistema de megafonia i altaveus és el que està previst, que ara mateix no està funcionant.
2: Molt bé, sí, doncs sí. Mariano Scalcione, tècnic de la Unitat de Via Pública de l'Ajuntament, que vagi
3: perfecte.
2: Tot molt bé i fins la propera.
3: Gràcies, igualment. Adéu.
1: Dilluns vinent, 21 de setembre, s'activa la Marxa per la Pau i la No Violència arreu del món. És una marxa que es perllongarà fins al 4 d'octubre. Es tracta d'una iniciativa que es fomenta en una base social d'entitats locals i busca que

0: Universitats d'arreu del món facin activitats diverses per fomentar la pau i la no violència. A Castelldefels, Imma Prieto és la representant de l'entitat Món Sense Guerres.
1: Nosotros, eso, del 21 de septiembre al 4 de octubre, hacemos la cuarta marcha mundial por la paz y la no violencia. Y ahora hemos visto que tal como está la situación, en la medida que nosotros podamos aportar nuestro pequeño granito de arena, que no es mucho, queremos hacer esta cuarta marcha. Pero así como en las otras recorríamos el planeta, tal como está la situación ahora, que hay sitios a los que no se puede ir de ninguna de las maneras, y nosotros nos autofinanciamos, con lo cual cada vez se pone más complicado el poder viajar lejos. Lo que hemos decidido es, en todo el mundo, en estos 15 días, hacer la marcha mundial, cada uno en su ciudad.
0: La marxa es presenta en un acte públic aquest dilluns mateix, aquest dilluns vinent, dia 21, a la biblioteca.
1: El día 21 hacemos en la Sala Margarida Xirgu, aquí en la biblioteca, hacemos la presentación de la marcha, de esta cuarta marcha y un poco la historia de cómo han ido las otras marchas. El grupo Metanoia va a hacer una representación. Será fantástico que Metanoia colabore con nosotros.
0: El programa de la Marxa per la Pau 2026 a Castelldefels inclou també una xerrada col·loqui el dia 25.
1: Luego el día 25, en Can Roca Baix, haremos una charla coloquio más allá de la barbarie, que vendrán diferentes personas que están, pues bueno, socióloga, el representante del Front Polisari, el Diosdado Toledano, que está en movimientos sociales, Amparo Tomé, Lourdes Carreras, bueno, diferentes personas, Javier Belda, diferentes personas que darán su punto de vista con este fondo de más allá de la barbarie, y luego haremos un coloquio.
0: Y el día 2 de octubre, taller sobre las violencias cotidianas, también a Can Roca de Baix.
1: Y el día 2 hacemos un taller, igualmente en Can Roca Baix, sobre las violencias cotidianas.
2: Eso también es.
1: Claro, hay cosas importante que a nosotros se nos escapan, como primero porque somos un grupo pequeño y luego porque tal como están las cosas tenemos las manos bastante, bastante atadas, ¿no? En general la población. Entonces está bien el que uno pueda un poco ver cómo es eso de las violencias que nos afectan, no solo que nos afectan, sino que a veces nosotros infringimos a otros por la manera en que estamos viviendo, ¿no?
2: Lo que nos pasa día a día a nosotros, ¿no?
1: Claro, y además es que hemos normalizado, ¿no?
0: Són paraules d'Imma Prieto, de Món Sense Guerres, al programa Món Solidari, d'Ernesto Duclosón. L'escoltaven intervenir. L'entrevista es pot recuperar completa a la carta al web de l'emissora municipal radiocastelldefels.org.
3: Ha estat notícia aquest dimarts.
0: L'Ajuntament espera poder començar a finals d'any un conjunt d'actuacions als carrers que desemboquen a la plaça de l'Església, al centre de Castelldefels. Ens estem referint a tota la zona de vianants. És un projecte que ara mateix és en període de licitació per un import de 400.000 euros. S'espera actuar a uns 80 punts que ja han estat identificats. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia de Via Pública, Nico Zerpa, ho ha fet en una entrevista a càrrec d'Ana López.
4: Nico Zerpa, ¿qué tal? Buenos días, señor Zerpa. Están a punto de comenzar varios proyectos referentes a la vía pública. El proyecto de rehabilitación de la Plaza de la Iglesia.
5: Sí, nosotros ya hemos observado, ¿no?, en el ámbito técnico todo lo que es, no solamente la Plaza Iglesia, sino todas las calles que llegan a la plaza, a la iglesia. Tenemos muchísimas deficiencias que vamos a intentar solucionar. Ahora estamos licitando esta obra de rehabilitación y yo calculo que aproximadamente a final de año ya se podrá acometer. ¿En qué consisten estas obras? Bueno, ahí la calle, por ejemplo, el Primero de Mayo, la calle Pintor Serra Santa, lo que es la calle Iglesia, lo que es la calle Arcadio Balaguer, lo que es la calle 11 de septiembre, es decir, todas las calles que nos llevan, digamos, en cierta manera, a la plaza de la Iglesia.
4: Las zonas peatonales.
5: Zonas peatonales, sí. En esas zonas peatonales, si vas paseando, pues te encuentras con deficiencias en la
4: de que las baldosas se mueven, vamos.
5: Exacto, eso es lo que... hemos llegado a contar hasta aproximadamente unos 80 puntos donde nos encontramos con esta problemática. Un metro cuadrado de baldosa que ya está francamente deteriorada, una baldosa que la pisas y te escupe agua, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a intentar es esos 80 puntos que hemos contabilizado, con un valor aproximadamente de 400.000 euros, en todas estas calles que yo te estoy diciendo, peatonales que nos llevan a la Plaza Iglesia también, pues intentar rehabilitarlas, intentar reponer evidentemente las baldosas que están deterioradas y no se pueden volver a utilizar, ¿no? Y reparar todos estos puntos. Insisto que son 80. ¿Vale? Ya se hizo un proyecto sobre todos los puntos que hay que hacer. El Cayo Balaguer, por ejemplo, vas caminando y te encuentras pues en el trayecto que tienes hasta Doctor Barraquer, pues aproximadamente entre 15 y 20 puntos que solucionar, ¿no? Primero de mayo hasta donde está más o menos la autoescuela Castelmar, 11 de septiembre, calle Iglesia, hasta donde está la Rosita, también Doctor Barraquer. Hay muchos puntos como este donde las baldosas pues están deterioradas y evidentemente requieren de un cambio. Pues esto es lo que vamos a acometer dentro de este proyecto donde hay 80 puntos que poder subsanar.
4: Evidentemente imagino que las obras se van a hacer por tramos o por fases.
5: Sí, acometeremos en primer lugar 11 de septiembre. Una vez que se acabe el 11 de septiembre iremos a Pintor Serra Santa. De Pintor Serra Santa se pasará el 1 de mayo, calle Iglesia, Arcadio Balaguer, por este orden. Y luego en la Plaza Iglesia también todos los puntos de deterioro de baldosas también que se puedan arreglar.
0: S'incorporen aquests dies a la flota de vehicles de neteja urbana 7 nous camions de recollida d'escombraries. Paral·lelament, l'Ajuntament projecta un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió. La intenció és que arribi a tots els barris de la ciutat. Anem a pams. Pel que fa als vehicles, el tinent d'alcaldia de neteja urbana, David Soler, fa recompte. El mandat, diu, es tancarà amb 14 nous camions de recollida de residus i 3 noves baldejadores.
6: Entre la setmana passada i aquesta setmana ja estan arribant doncs 7-9 camions de recollida d'escombraries i, per tant, acabem doncs i culminem doncs aquest procés de transformació completa de tota la flota de neteja dels carrers de la ciutat, no només de neteja, sinó també de recollida de residus. S'han incorporat doncs 14 nous camions de recollida de residus, d'aquests ISI, dels camions grans que veiem recollint els contenidors. A més, tenim un camió específic per netejar doncs els contenidors per dins i per fora, que es netegen completament i que surt cada dia. A més, hem renovat totes les doncs, equips d'hidroneteja de contenidors i també de carrers i hem incorporat 3 noves baldejadores, una d'elles que arriba doncs, també aquesta setmana i que tenim doncs, ja complet aquest nou equip de 3 noves baldejadores.
0: Explica el tinent d'alcaldia que el municipi treballa per posar en marxa un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió.
6: I a més, doncs, començarem a veure doncs, més freqüència de neteja amb aigua a pressió als carrers de la ciutat. S'ha dissenyat doncs, un nou pla que intentarà arribar a tots els barris de Castelldefels i que tant d'horari diurn com també en les zones doncs, on hi ha menys afectacions per soroll doncs, també faran alguns trams en horari nocturn. I la veritat és que estem doncs, treballant per intentar doncs, acabar aquest procés que també doncs, vam intentar iniciar a l'inici de la legislatura, que és transformar Castelldefels perquè sigui una ciutat doncs, guapa i neta, com és el nou eslògan doncs, de l'empresa municipal de neteja. I crec que ho estem aconseguint.
0: El govern municipal entén que la preocupació ciutadana per la neteja s'ha moderat gràcies a les inversions escomeses aquests darrers anys. David Soler.
6: Encara que quedi molt per fer, encara que Castelldefels doncs tingui punts que encara hem d'intensificar la neteja i que, evidentment, doncs, hem d'anar acompanyat de campanyes de civisme perquè la gent doncs emburti menys i sobretot faci molt, molt millor ús dels elements per generar residus i per doncs, dipositar-los, però crec que estem aconseguint un canvi de tendència important a Castelldefels. No? I jo crec que ara ja no és la principal preocupació de la ciutat, com va ser quan vam arribar doncs, al govern municipal, sinó que ara realment quan tu surts al carrer i et pares amb la gent ja comença doncs, a reconèixer que hi ha una millora substancial en la neteja dels carrers de la ciutat. I per tant, doncs, això és un esforç doncs, que agraïm.
0: El tinent d'alcaldia ha reconegut, amb les paraules que sentirem, la professionalitat dels treballadors que cada dia miren de mantenir nets els espais públics.
6: evidentment, doncs, té molt a veure també amb la gran professionalitat de tots els treballadors de l'empresa de neteja que cada dia surten al carrer i que van sortint amb unes eines doncs, que potser no eren les millors per poder fer la seva feina, i ara que tenim doncs, una flota completament renovada i tota la maquinària és nova, doncs jo crec que la feina s'està fent molt més a gust, amb molta més professionalitat i, a més, amb molta més eficiència. I, per tant, doncs, jo crec que això doncs, fa guanyar Castèfels.
0: L'Ajuntament posa en marxa un ambiciós programa de creació de nous espais per a la pràctica de l'esport i de renovació i remodelació d'alguns que ja són a la pràctica, ja són existents. El municipi treballa en tres línies. D'una banda, vol cobrir la demanda de les entitats esportives. També vol millorar espais públics d'ús lliure i, en tercer lloc, amb el futur equipament de l'antic club de tennis, donar sortida a la llista d'espera de persones que es volen abonar a Can Roca. Albert García Edo, gerent de serveis territorials de l'Ajuntament, ha subratllat la futura construcció del segon pavelló a Can Vinader.
7: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim en la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment en pavellons, perquè ja en anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca és una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
0: Pel que fa a les actuacions de millora dels espais públics per a ús lliure, ús esportiu, ha destacat García Edo el futur skatepark.
7: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mista Regle, a un nova cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'skatepark, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
0: I pel que fa referència a la gestió de la llista d'espera de persones que es voldrien abonar a l'oferta pública, el gerent destaca la futura incorporació a la xarxa municipal de l'antic club de tennis.
7: I després tenim bueno, el que fa referència al sistema esportiu que tenim a la ciutat per amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania. Un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. tres àmbits, eh? El de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
0: A l'antic CTC, el club de tennis, ja estan disponibles per a l'ús de la ciutadania des de la primavera passada les pistes de tennis. El conjunt, que ara és de propietat municipal, recordin, té 18.000 metres quadrats.
3: Ha estat notícia aquest dimecres.
0: L'aplicació La meva salut incorpora canvis que busquen facilitar l'accés de la ciutadania als serveis sanitaris i a la seva informació mèdica. Són canvis en l'accés, però, que poden complicar l'ús a les persones que no estiguin avesades a la tecnologia. Els ambulatoris estan oferint ajuda. L'objectiu d'aquests canvis és, segons l'administració, fer més senzill l'ús d'aquesta eina informàtica que permet consultar informació clínica, gestionar cites i fer tràmits amb el sistema de salut. Jordi Gascón és tècnic referent d'atenció a l'usuari al CASAP Can Bou.
8: Doncs canvia que a partir de molt aviat començaran progressivament a anar canviant a l'accés de les persones a La meva salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs, contra la meva salut, i en La meva salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
0: Les persones que tinguin cap incidència amb l'ús de l'aplicació o la manera d'accedir-hi es poden adreçar als ambulatoris per demanar ajuda.
8: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La meva salut. Continuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, qualsevol incidència que tenen amb La meva salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill. Bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, que l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, crec que se't posa el DNI, i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de La meva salut en tota normalitat.
0: Els canvis en l'accés es poden consultar a la mateixa aplicació La meva salut, també als canals d'informació del sistema públic de salut. I en cas de dubte, ja ho hem sentit, els usuaris també ens podem adreçar a l'ambulatori.
9: Este primer semestre ha sido, como se esperaba, en la línea de años anteriores, creciendo en cuanto a lo que es la atención.
0: És la veu del coordinador de l'entitat Càritas a Castelldefels. Es tracta de Javier Naval. És que Càritas ha distribuït el primer semestre de 2026 gairebé 23.000 quilos d'aliments, roba i productes d'higiene. És una de les iniciatives parroquials més conegudes, però no l'única. Càritas vol potenciar l'acollida, el reforç escolar y la atención psicológica. Escoltem Javier Naval.
9: Son las dos áreas tradicionales importantes y de primera necesidad. En alimentos, por ejemplo, en el primer semestre hemos excedido lo que sería la mitad de lo que dimos el año pasado. El año pasado repartimos 32 toneladas de alimento y este año ya llevamos casi 23 en el primer semestre con valores superiores. ¿Qué quiere decir? Pues que en la medida de lo posible, además de aumentar la atención, hemos intentado, conforme íbamos haciendo con más suministro de alimentos, pues enriquecer el lote, ¿no? Y eso nos permite llegar a cifras más altas, no necesariamente gastando más. Piensa que esto compramos nosotros, nos gastamos 17, 18 mil euros en el primer semestre comprando comida, además de lo que nos da el Banco de Alimentos, ¿no? Y lo mismo ocurre con la ropa. ropa que veníamos a dar unas 950, casi 1000 el año pasado, lotes de ropa, y este año ya llevamos en junio, al terminar junio, 578, es decir, estamos dando de más. Y en la ropa también se entrega kits de higiene, canastillas para bebés, pañales para niños, set de ropa de cama, sillas para niños, es decir, elementos de higiene.
0: Hay otras que han venido en los últimos tiempos también, pues eso, a ayudar a las personas, entre ellas acogida y orientación sociolaboral.
9: Sí, sí, mira, acogida es un tema muy importante, más importante de lo que quizá tradicionalmente le dábamos en Cáritas, pero nosotros mismos hemos ido corrigiendo y aumentando nuestra atención, porque acogida quiere decir que es la primera vez que recibes a alguien que en muchos de los casos viene totalmente desorientado, no sabe dónde ir, le han citado o conoce Cáritas, no han pasado por servicios sociales. Entonces, claro, hay que perder tiempo, hay que invertir tiempo en estas personas, porque su nivel de desorientación, de falta de recursos informativos también, es importante. Mucha gente no tiene dónde vivir, ha venido con el dinero muy justo, creía que era otra cosa, que aquí era fácil vivir y encontrar alojamiento y empezar a trabajar. Claro, y es el grado de desinformación es importante, y por lo tanto el grado de atención y los minutos o la media hora que estás con una persona es importantísimo para, de alguna manera, establecer esa base a partir de la cual ellos se van a poder mover, ¿no? Por lo tanto, eso que para nosotros era un trámite anteriormente, era simplemente registrar lo que nos venía derivado, lo estamos convirtiendo en una actividad social. Mira, yo animo a la gente a que venga a Cáritas a ver, entonces a que venga la gente a ser voluntario cuando pueda, no hay restricción. Entonces, eso es importante. Tenemos un grupo extraordinario, lo digo dos veces, de voluntarios, pero yo creo que debemos ir renovando generacionalmente. Entonces, animo a la gente a que acuda a Cáritas, que pregunte en la iglesia, que venga a Cáritas y que se informe. Y en segundo lugar, me vas a permitir, mira, tenemos, nunca pido dinero. Porque creo que eso debe ser la consecuencia de una vinculación y un compromiso, ¿no? Pero como veo que cuesta, realmente cuesta, hemos tenido más éxito con entidades a las que hemos contactado de forma profesional que con personas. Y eso yo creo que es simplemente pues por un desconocimiento, o a lo mejor es que yo no lo he forzado demasiado. Pero tenemos un programa de ser corazones de Cáritas y tenemos el objetivo de tener 100 corazones de Cáritas. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en dos cosas básicamente, que te comprometes al menos durante un año a aportar 20 euros al mes, que tampoco es tanto, pero hay gente que le supone mucho esfuerzo, ¿eh? O sea, cuidado, yo de esto soy consciente. Tenemos 40 corazones, a mí me gustaría llegar a los 100, porque eso nos da una estabilidad financiera, frente a ayudas, como te he dicho, la de Ibercajo, la de otros, que se hay que renovarlas cada año, o las del ayuntamiento, ¿no?
0: ¿La sede en la calle Doctor Marañón?
9: Sí, está debajo, en los bajos de la iglesia de Montserrat, de Vista Alegre. Pues ahí estamos de martes a jueves, para quien quiera venir a enterarse o tal.
0: Nova edició, la segona, de la iniciativa municipal de suport a l'emprenedoria local que porta per nom On Acceleradora Accept App. La primera edició, l'any passat, la posava en marxa l'Ajuntament per acompanyar la gestació de 15 noves empreses i es van arribar a presentar 65 candidatures. En aquell moment es va doblar l'oferta fins a les 30, però van quedar projectes fora. L'edició d'aquest any de l'acceleradora d'emprenedoria, que es presenta aquest dimarts, donarà suport d'entrada a 15 projectes. Santi Amaro és el cap de promoció econòmica municipal.
10: I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIE Con Startup, una de les aules que tenim allà, i a més doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'espai Coworking Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, I finalment doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un Demo Day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
0: L'any passat, aquells que participaren en aquella primera edició van subratllar l'esperit pràctic de l'aprenentatge a l'hora de crear una nova empresa.
10: El denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria. No? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital.
0: Els emprenedors i emprenedores que l'any passat van participar en aquest projecte van rebre una formació per part de l'Ajuntament que ara, diu Amaro, continua viva.
10: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, que és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIE com a startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
3: Ha estat notícia aquest dijous.
0: Ja són obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. L'Ajuntament espera esbandir la llista d'espera de persones que esperen obtenir plaça en un programa que té molt d'èxit. Ana López ha entrevistat el regidor de Gent Gran, Nico Cerpa.
4: Con el concejal de la Gent Gran y también de Vía Pública, Nico Cerpa, ¿qué tal? Buenos días, señor Cerpa.
11: Hola, buenos días.
4: ¿Cómo están las vacaciones? Bien,
11: ¿no? Muy bien, muy bien.
4: Bueno, pues ha comenzado el curso escolar y también lo ha hecho la Gent Gran de Castelldefels. Justamente comienzan las inscripciones.
11: Eso es, tú lo estás diciendo, ¿eh? Ha empezado el curso no solamente para los alumnos, sino también, bueno, sí, exacto, para los alumnos, pero los alumnos más mayores. Nosotros ahora llevamos empezaron la semana pasada y tenemos a lo largo de todo este mes de septiembre ese proceso de inscripción para las actividades. Nosotros ya prevemos, más o menos con los números que vimos el año pasado teníamos en el programa Salud y Diversión 525 personas, no lo hemos tenido nunca. De hecho, estuvimos mirando para intentar, en este caso, tener un monitor más. Se nos generó una lista de espera, a principios de curso ya se nos generó una lista de espera que también esperamos que ahora en este nuevo curso 26-27 también se nos genere, a ver cómo lo podemos lidiar, ¿no? Lo que te quiero decir es que esto ha tenido una grandísima aceptación. Lo que te quiero decir es que la gente viene en masa porque, oye, sociabiliza, lo pasa bien, ahí tiene un punto de encuentro, no solamente de encuentro, sino de entretenimiento. En este caso, con el programa Salud y Diversión, en el ámbito deportivo, van a jugar a la petanca, salen de paseo, hacen excursiones y bueno, la verdad es que esto les encanta. Por lo tanto, esperamos overbooking, y no solamente en este apartado, ¿no?, del programa Salud y Diversión, sino también en los más de 60 talleres que el año pasado hicimos, talleres que van desde informática, fotografía, talleres de baile, que te puedo decir que se cubren todas las plazas de estos talleres que estamos haciendo. Para nosotros, evidentemente, que exista esa participación tan amplia del colectivo, del sector de la Gent Gran, oye, pues a mí personalmente como responsable me gusta la respuesta que estamos teniendo, ¿no? Cada día son más las personas del colectivo que se unen y que quieren participar de estas actividades. Insisto, más de 60 talleres nunca hemos tenido como tuvimos el año pasado. Creo que este año lo vamos a superar. De hecho, a nosotros también nos empujan en cierta manera, ¿no? Lo que sí te puedo decir, que yo creo que he comentado en alguna ocasión, estamos intentando que tengan más espacios para la Gent Gran. Tenemos el Centro Cívico en Vistalegre, tenemos el Clonótico en la playa, tenemos al Freddy Monpó, que está en el centro del pueblo, y la República. En la República estamos haciendo una reforma para... solamente tenemos un espacio muy, muy amplio, para que puedan juntar las personas mayores, pero ahora la modificación que estamos y la rehabilitación que estamos haciendo de otros espacios que tiene el Ayuntamiento para recolocar, en este caso, a la OAC. La Oficina de Atención al Ciudadano va a ser trasladada justo detrás del edificio de la República, con lo cual el espacio que está ocupando en la actualidad pasará también a ser un espacio de uso único exclusivamente para la Gent Gran. Con esto te quiero decir, hombre, que nosotros también estamos intentando ampliar. ¿Por qué? Porque cada año que va pasando nos vemos con una mayor participación. También estamos en el Poal, donde colocamos unas casetas, hablando con la Asociación de Vecinos del barrio, del barrio del Poal, para que también en esas casetas puedan participar algunas de las personas mayores que están viviendo en ese barrio y no tengan que desplazarse. Nosotros somos conscientes de que cada día son más las personas de ese colectivo que quieren participar y, por lo tanto, tenemos la intención de seguir sumando en espacios para dar cabida a todas estas propuestas que año tras año vamos recibiendo, en este caso, de las dos entidades, ¿no? No hay que olvidarse que colaboramos muy estrechamente tanto con la Asociación de Gent Gran como la Rafael Casanovas, que son las que proponen, en este caso, los talleres, son los encargados, los responsables de recoger todas las inscripciones y de organizar los talleres y de organizar las excursiones también, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento personal a estas dos entidades, ¿no? Satisfecho como está transcurriendo, en este caso, las inscripciones. Yo sé ya positivamente que nos vamos a quedar corto y, bueno, vamos a ver en qué manera podemos solucionar esta problemática de la lista de espera, ¿no?, finalmente.
4: ¿Cuándo está previsto que se abra el nuevo espacio en
11: la Bueno, ahora se en está, la, sí, en, la, en la República. La República. Se está trabajando en los espacios colindantes para el traslado de la OAC. Yo espero que el primer trimestre del 2027 ya podamos disponer de esos espacios. A continuación se trasladaría la OAC y no sé si vamos a poder coordinarlo, ¿no?, consensuarlo, puesto que van a empezar los talleres de Gent Gran ahora en el mes de octubre, para que haya ese traslado o ese traspaso en el mes de marzo, en el mes de abril, ya estaría prácticamente acabando el uso. O sea, lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que de cara al siguiente ese espacio sí va a estar disponible al 100% para la Gent Gran. No sé si nos va a permitir, una vez que esté hecho, que ya, insisto, será finalizando el curso, y poder conseguirlo, ¿no? Pero más o menos por esa fecha.
4: Las inscripciones para participar en esos talleres han empezado hoy. ¿Hasta cuándo tienen de plazo las personas
11: hasta
4: mayores
11: final, para hasta final de mes, porque la intención es que la primera semana de octubre ya empiecen los talleres. No solamente empiecen los talleres, sino también el programa Salud y Diversión. Por lo tanto, tenemos estas dos, tres semanas de plazo, que quedan el mes de septiembre, para que se puedan pasar por allí y se puedan inscribir. Hay muchas personas que repiten, hay otras tantas que no, pero hay muchas personas que repiten de un año a otro. Lo único que tienen que hacer es ir a apuntarse y ya está, y empezar.
4: Nico Cerpa, portavoz de Som Castelldefels, concejal de la Gent Gran Vía Pública, primer teniente de alcalde. Muchas gracias.
11: Muy bien, muchas gracias, Ana. Muchas gracias.
4: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días.
0: S'incorporen a diferents llocs de treball de l'Ajuntament 9 persones. Ho fan a través del programa Treball i Formació. Són contractacions de persones que estan en situació d'atur i tenen una durada, aquestes contractacions, de 12 mesos. Mapi Soler és la tècnica municipal de promoció econòmica i foment de l'ocupació que se n'encarrega.
12: Avui comencen a treballar dintre dels programes que tenim de foment d'ocupació, doncs comencen a treballar 9 persones dintre del programa Treball i Formació. El Treball i Formació és un programa que contempla la contractació de persones durant 12 mesos que s'integren i treballen a l'Ajuntament en diferents llocs de feina. Dels llocs que tenim, dels 9 llocs de treball que comencen avui, són 8 són auxiliars administratius i tenim un auxiliar de serveis que estarà a les escoles de Castelldefels. Els auxiliars administratius estan en diferents departaments de l'Ajuntament i donaran suport durant aquests 12 mesos als departaments i ells aprofitaran doncs, per millorar el seu currículum, per aprendre coses noves, per conèixer l'administració.
0: A més de treballar, aquest programa ofereix formació en diferents aspectes relacionats amb la recerca de feina.
12: En aquest programa en concret que han començat avui, tindran una formació de 60 hores del paquet Office, que és per millorar les competències informàtiques, com a formació del programa. El programa és Treball i Formació, per tant, és un contracte de treball i una formació. Però després tot l'acompanyament nosaltres ho treballem des de sessions grupals, on juntem a les persones que estan en aquest programa. També va molt bé crear dinàmiques on es coneguin, perquè després aquest networking va bé, després es donen suport entre ells per la recerca de feines, estan en situacions semblants, algunes molt diferents, però per altra banda molt semblant perquè estan buscant feina, i a través de sessions grupals doncs, es treballen moltes coses a l'objectiu laboral, a la seva seguretat en si mateixos a l'hora de la recerca de feina, es fan sessions de currículum, sessions d'entrevista, com preparar una entrevista, i després, de forma paral·lela, es fan entrevistes individuals per tractar la situació personal de cadascú d'ells, de la situació més individual que no es tractarà en grup per fer l'acompanyament. L'acompanyament contempla la integració en el lloc de feina, que tinguin una bona integració, que les funcions encomanades les puguin desenvolupar, que tinguin les competències transversals adients també, doncs treball en equip, totes aquestes coses, i també es treballa la recerca de feina posterior.
0: Les persones que van optar al programa i no van entrar resten a la borsa de treball i les poden trucar en qualsevol moment abans que acabi aquest 2026. I pel que fa a 2027, el 5 d'octubre s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de cara a les contractacions de l'any vinent.
12: O sigui, la gent que queda en llista d'espera, que queda en el procés, queden en el mateix procés fins al mes de desembre de l'any en curs, i llavors totes les places que surtin durant l'any es poden trucar a les persones. Estan allà encara operatives per poder-les trucar. Per altra banda, les persones que ara estan sentint això i que diuen jo vull presentar-me, doncs nosaltres tots els anys durant el mes d'octubre és quan s'obre el termini per sol·licitar participar en plan d'ocupació. És a dir, que està en un moment perfecte, perquè ara nosaltres, el 5 d'octubre, s'obriran les sol·licituds per participar en els plans d'ocupació. Això sí, seran de cara al 2027. Llavors, hauran de presentar, si estan interessats, el que han de fer és venir a la Guaita o per la web, buscar tota la informació o trucar-nos, i nosaltres els donarem el link, si ho volen fer online, si ho volen fer presencialment, els explicarem com fer-ho, però han de fer la sol·licitud i llavors es fa tot el procés, perquè de cara al desembre ja surten les llistes amb puntuació. I llavors aquestes persones són les que estaran en llistes en les borses de treball durant tot l'any 2027.
3: Ha estat notícia aquest divendres.
0: I ara dos apunts de política. La regidora d'Esquerra Republicana, Rita Borque, serà la candidata d'aquest partit a l'alcaldia de Castelldefels en les eleccions del maig vinent, 2027. Entrevistada per Ana López avui mateix al programa Coffee de Ràdio Castelldefels, Rita Borque ha posat data a la seva presentació com a alcaldable republicana. Serà el 17 d'octubre.
13: I bé, i concretament a nivell personal i a nivell d'Esquerra Republicana Castelldefels, el dia 17 d'octubre farem la meva presentació oficial aquí, precisament a la plaça Neus Català. aquí davant de la biblioteca, i li vaig demanar a la candidata de Barcelona, l'Elisenda Alemany, que m'acompanyés en aquest acte, perquè molts problemes de Barcelona coincideixen amb problemes de Castelldefels, no? El tema de la massificació turística, el tema de l'habitatge, el tema d'identitat, no? Del català. Serà a les 12:30, el dia 17 d'octubre, i jo convido a tothom a que vingui.
0: I d'altra banda, els socialistes catalans celebren aquest cap de setmana el Dia de la Rosa. És una de les principals trobades anuals d'aquest partit. Se celebra a la Pineda de Gavà. N'ha parlat aquests micròfons a l'emissora municipal un dels regidors del PSC a l'Ajuntament de Castelldefels. Es tracta de Lluís Espanyol.
14: Com sempre, és una festa, una trobada de principi de curs, que diem nosaltres, de calentar motors, doncs de presentar una mica, de seguir mantenint la nostra ideologia, el nostre ideari socialista, progressista i de responsabilitat i de sentit d'estat de gestionar Espanya el millor possible, Catalunya, i en aquest sentit, doncs, sí, estaran presents el president Salvador Illa, el president Pedro Sánchez, i ens explicaran i ens posaran al dia de tot el futur i tots els projectes que tenim i tota la programació que tenim, doncs, de cara a continuar gestionant Espanya, no? Espanya, Catalunya i tota la ciutadania, tots els ciutadans. El programa, com sempre, és una trobada molt, molt, molt familiar, molt, molt social, molt de trobada de militants i simpatitzants. Esperem que tots els socialistes, simpatitzants i militants, ens veiem aquest diumenge a la Festa Rosa Gavà.
0: Parlem ara de política. Divendres 11 de setembre es commemorava la Diada Nacional de Catalunya. A Castelldefels, l'Ajuntament i nombroses entitats ciutadanes, també partits polítics, van participar al matí al tradicional acte d'ofrena floral al Monument de la Senyera, al costat de la Casa Consistorial. Al Parlament Institucional, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, va descriure el que en opinió seva ha de ser l'esperit de la Diada.
15: La Diada és també una oportunitat per posar en valor allò que compartim. Castelldefels és una ciutat diversa, oberta i plural. Una ciutat formada per persones d'orígens, trajectòries i sensibilitats diferents, però que comparteixen una mateixa ciutat, uns mateixos carrers i un mateix desig, viure bé i contribuir a un bon futur.
0: El Parlament el tancava l'alcalde amb aquesta crida al manteniment de la convivència.
15: I és precisament aquesta convivència basada en el respecte, la tolerància i la llibertat un dels nostres grans valors com a societat. Una ciutat que preserva les seves tradicions, que valora la seva cultura i que al mateix temps mira cap al futur amb confiança, amb il·lusió i amb ambició. Molt bona diada a tothom. Visca Castelldefels! I visca Catalunya!
0: Les entitats i partits polítics participants a l'ofrena floral van desfilar, com és tradicional, de manera esglaonada, de manera individual també, des de la plaça de l'Església fins al Monument de la Senyera. La jornada la van protagonitzar les sardanes, diverses activitats de cultura popular, com el Ball de Bastons i el Pilar, que van aixecar els castellers, i l'acte va acabar amb el Cant dels Segadors. A la tarda, l'Associació Musical de Castelldefels va oferir el seu tradicional concert de la Diada Nacional. Castelldefels assuma aquest diumenge la Setmana Europea de la Mobilitat. A la ciutat es viurà una nova edició de la pedalada popular i la Festa de la Bicicleta. Òscar Herrero és tècnic de mobilitat.
16: És aquest diumenge, sortirem a les 10 des de la plaça de l'Església. És un tal, són tals dinàmics, que es diuen. Doncs no hi ha un tal previ ni... Val? El que es fa és quan arriba la pedalada, tot el grup es talla en aquest moment el trànsit i quan passa es torna a obrir. Sortim d'aquí, de la plaça de l'Església a les 10, anem cap al doctor Ferran Pineda, després per Molinot, avinguda Ciutat de Màlaga, sentit mar, fins a Pitor, i de Pitor, avinguda de la platja, fins a la rotonda de la plaça de l'Ancla, i d'aquí tot el passeig marítim fins al carrer 22. Tornem pel passeig marítim cap al carrer 11, i d'aquí carrer 11, Pineda, que agafem ja tota cap al centre, i Fleming fins a la plaça de la Muntanyeta, fins al parc de la Muntanyeta, vale, que seria el recorregut que fem. Intentem encapsular, no?, la gent, que no s'allargui molt, però clar, hem de tenir en compte que com també van més petits, pues, bueno, se va allargant i de vegades quan des que passa el primer fins que passa l'últim, pues, bueno, hi ha punts que sí que hi ha una distància important, considerable, i el trànsit estarà aturat pues, una estoneta. Intentem aturar, no?, per això, el que diem, no?, la policia intenta encapsular perquè tot el grup vagi el màxim agrupat possible, no?, i l'afectació sigui menor. I després també comentem que hi ha algun tram que, per exemple, algun tram del passeig marítim o de carrer Pitor, que sí que el sentit contrari on anem està obert al trànsit, pues, si alguna persona ha de circular per aquí, pues, que vagi amb molt de compte, no? Perquè aniran moltes bicicletes, anem petits, i bueno, s'ha de respectar i hem de conviure aquí entre tots i gaudir d'aquest dia, no? Que al final és el que intentem, un dia que sigui festiu, no? I per fomentar la mobilitat en bicicleta i mobilitat sostenible.

0: Dubto a posar el nom, el vell i greu nom de tristesa, aquell sentiment desconegut, el tedi i la dolçor del qual m'obsedeixen. Aquell estiu tenia 17 anys i era perfectament feliç.
1: Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. L'últim programa de la novena temporada del Club dels Experts.
2: Ai.
1: I per celebrar aquest dia... Una miqueta trist, també.
2: Sí, és molt trist. Sí. O sea, és molt contento perquè avançamos i seguimos aquí, però és trist.
1: Exacte. Ens va acompanyar la Carla. Bon dia.
2: Bon dia.
1: La Mireia, que és qui ha llegit la nostra cita d'inici.
3: Gràcies. Hola, Misha.
1: Que també té aquesta melanconia una miqueta del programa d'avui.
2: Profunditat de cita.
1: I que alhora ens parla d'estiu, que també és la temàtica del programa d'avui, perquè hem de celebrar que ja tenim les vacances a tocar.
2: Sí, vamos a animarnos, perquè si no, nostres oyentes se van a querer cortar les venes. Clar. I no queremos eso.
1: No volem parlar del món i sobretot no volem tampoc que us aneu de vacances sense recomanacions literàries.
2: Exactamente.
1: Així que ja podeu prendre nota i omplir les maletes de llibres, perquè comencem el programa d'avui recomanant-vos llibres imprescindibles per l'estiu. Així que, com vam fer el programa anterior, ja que la Mireia ha començat llegint una cita d'un dels llibres que es recomanarà avui, doncs la deixem pel final.
2: Per mantenir la intriga.
1: Exacte, per mantenir la intriga. Així que, Carla, si vols fer els honors, quin vale. llibre ens recomanes per aquest estiu?
2: Vais a flipar.
1: A bueno, no ui, sé. Ui.
2: Vale, el mío, os voy a recomendar un libro de poesía que se llama La gente corre tanto sobre cómo vivir y luego irse, de Gloria Fuentes.
1: Oh.
2: Yo recomiendo específicamente la edición azul que viene con poemas, manuscritos y fotos inéditas. ¿Por qué he escogido este libro? Porque mira, estoy un poco cansada, o sea, no cansada tampoco, porque tampoco me importa mucho, pero estoy un poco como cansada de que la única época considerada como profunda para reflexionar, negra para los grandes cambios, sea el invierno. Realmente, o sea, sí, vale, perfecto, porque para mí todas las épocas pueden ser profundas, pero realmente el verano es el fin de una etapa. Mm. O sea, yo creo que para mí es el mejor momento para replantearte tu vida y ver qué camino empezar a escoger y cambiar. Porque tú acabas verano... Bueno, tú estás en verano reflexionando porque estás de vacaciones, ¿no? Y ya tienes el tiempo libre. Pero es que tú lo acabas y empiezas septiembre. ¿Qué haces en septiembre? Empezar un nuevo ciclo, ya sea estudiando, trabajando o lo que sea. Y después que viene el año nuevo. Se acaba el año y empieza uno nuevo. O sea, hay que pensar en verano más que en invierno. Que no te engañen el estar debajo de las sábanas todo el rato en invierno.
3: Estic molt d'acord, Carla. Per mi, el que és l'any acadèmic és el veritable inici d'any. O sigui, septembre és realment el primer dia d'any.
2: És que és el primer comienzo. És el primer comienzo després del descanso.
1: Totalment d'acord. I jo, a vegades, quan comença l'any nou, és com, jo he celebrat l'any nou. Per mi l'any nou va ser el setembre, 100%.
2: Entonces, este libro de Gloria Fuentes, que es una mujer mayor, se volvió súper viral en TikTok, o sea, bueno, yo la conocí por eso, porque subió un poema de digo mesa y digo silla. ¿No lo habéis escuchado? Algo así como, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Digo mesa y digo silla.

0: Míriam Bonastre, que és autora de Hooky i de molts altres còmics que està escrivint també online a la plataforma Webtoon. Doncs potser sabreu que acaba de sortir ara pel mes d'abril un nou còmic que es diu Valentina de Montblanc. És un còmic que va publicar alhora que li han fet l'adaptació a sèrie d'anime pel 3CAT.
1: Hola!
0: Sí. I és la primera sèrie d'estil anime feta en català a Catalunya.
2: No, és que és una fantasia, és a dir, clar, la gràcia, bueno, ara ho expliques tu, Misha, però els personatges que són de la cultura popular, és a dir, hi ha el Patufet, hi ha un tio que va amb la seva, bueno, amb paper de vàter penjant i, com deies tu, li paguen amb mandarines.
0: Sí. És que sí, el que ha avançat la Mireia és totalment cert. És que és diguéssim, una reinterpretació, una història de les llegendes catalanes. Comença amb la història de la princesa i Sant Jordi i tenim una princesa que després de sobreviure al drac, en aquesta història, que a més ella ajuda també el Sant Jordi a vèncer el drac, doncs, els habitants del seu regne de cop i volta desapareixen i torna a buscar l'ajuda del Jordi i anar junts a descobrir què està passant. I clar, s'aliaran amb Patufet, amb el tio, que es diu Soc, en el llibre es diu Soc.
1: Soc.
0: I que no. És el Doraemon català.
1: Ai, no. Ai, ja m'han matat el Doraemon, soy superfan, tengo 20 años.
0: Clar, perquè tot el que necessiten l'alimenten amb mandarines, li paguen amb mandarines i ell caga't el que necessitin, un escut, un trineu, menjar, etc.
1: Com el Doraemon.
0: Com el Doraemon. Però
1: en vez de
0: dorayakis,
1: mandarines.
0: Exacte.
2: Una absoluta genialitat.
0: És una genialitat.
1: És increïble, esta mujer és una genia.
2: Creu de Sant Jordi per Míriam Bonastre.
0: Sí, perquè a més juga, apareixen també les dones d'aigua, el gegant Puigmal, vull dir que juga amb tot el que és la mitologia, el folclore català, d'una manera superdivertida i, a més, no és una d'aquestes ocasions en què mires la sèrie i després llegeix el llibre o primer... No, és que ho pots veure pràcticament a la vegada,
1: sí.
0: Perquè és la màgia de la sèrie és que és com si estiguessis llegint el còmic. Han agafat literalment les vinyetes de la Míriam i els hi han fet cobrar vida. Ui, és superxulo. Veus la sèrie i t'encanta.
1: Que currazo,
0: llegeix el còmic i t'ho passes també superbé. És impressionant. Molt,
1: és
0: molt
1: un trabajazo increïble. Sí. O sea, ya de por sí, l'anime és un curro extrem.
0: Sí.
1: Pero encima adaptarlo y que se haga un movimiento con todos los detalles que has puesto en el...
0: És impressionant, així que us animem a llegir el còmic i veure la sèrie, a veure si està una temporada, perquè sí. Penseu que heu fet un estudi molt petitet, amb molt pocs recursos, i el que han fet és una meravella.
2: I dit això, Misha, sisplau, senyors del 3CAT o de la productora que sigui, els nostres impostos que vagin en aquestes coses.
0: Sí.
1: De verdad,
0: sí.
1: De verdad, gracias. Así.
0: Així que Valentina de Montblanc, molt recomanable. I ara sí, Mireia, crec que tornem una mica a la melancolia, oi?
2: Sí,
1: siempre volvemos a donde fuimos felices.
2: A la vida... Oh, que filosòfiques estem avui, Carla.
1: De verdad, no podemos...
2: És que se sent al fi de cicle.
1: Sí, hija, sí.
2: Ai, senyor. Doncs per això avui toca un llibre que parlarem de la tristesa estiuenca, que és Bonjour Tristesse, o Bon Dia... Ai, sí, Bon Dia Tristesa.
0: En català, sí.
2: De François Sagan, que... Clar, a més, és que a mesura que us vaig explicant, aquesta història la va escriure quan ella tenia 17 o 18 anys.
1: És una cosa. Fort, eh?
2: És molt fort, eh? És a dir, el seu cap, com funcionava. Ens trasllada a la Costa Blava francesa. Ja d'entrada és un llibre relativament curt, perfecte, o sigui, tamany bossa, tamany maleta, es llegeix molt ràpid, i entre dies de sol, mar i despreocupació i una aparent felicitat... una noia, la Cecil, que és una adolescent, que està ha d'estudiar l'estiu perquè té exàmens pendents per repetir el setembre.
1: Menos mal que no soy yo.
2: Viu amb un pare que és vidu, però és un maduret ben interessant, que té certes pretendentes, però ella i ell estan molt a gust.
1: ¿Cómo? A ver, ¿cómo?
0: No.
1: Vale.
0: Aquest llibre és lliure d'incest.
1: No. És que lo ha dicho d'una forma...
2: No, és maduret interessant perquè té moltes pretendentes...
0: De la seva edat.
2: Vale. Totalment...
0: No t'espantis, Carla.
2: Totalment adequat. Tot està molt perfecte en aquesta llibertat i despreocupació, dies de platja fantàstiques, fins que arriba una dona que és molt diferent i que intenta composar una mica recta a la Cecil, que no li fa gens ni mica de gràcia. Clar, aquesta noia, imagineu-vos, o sigui, tanqueu els ulls, imagineu-vos el vostre jo de 17, 16 anys, malcriat, insuportable, que li donaria una clatellada.
1: És que no l'aguanto.
2: Clar, doncs és aquest perfil el de l'assassí, però està tan ben explicat com és aquest adolescent, o aquest adolescent en aquest cas, mimada, insuportable i egoista, aquesta possessivitat que té cap al seu pare, no? I

0: bueno, clar, ella no li agrada gens ni mica aquesta influència que té aquesta senyora cap al seu pare i posarà tots els seus esforços en trencar aquest vincle amb resultats catastròfics.
1: Mm-hmm. Resultats catastròficos? Pues espero que no ho consiga.
0: Jo us el recomano perquè realment és una història molt entretinguda que té adaptació clàssica però que està ben adaptada, vale. I aquest ambient estiuenc de Costa Blava francesa i aquest estil, oh, fantàstic, i tots molt guapos, molt estupendos i molt malparits.
2: I també hi ha un amor d'estiu.
0: Sí, clar, no falti. Per mi és infinitament menys interessant l'amor d'estiu adolescent, que està molt bé, en comparació amb la trama del pare amb l'altra dona. Sí, sí, però és molt bon.
1: I quiero que sepáis que si podéis ver el libro, en plan, si lo buscáis por internet o si lo tenéis en casa o lo que sea, la portada minimalista, así como con onas... ¿Onas?
2: Unadas.
1: Sí, unadas del mar, azules, pegan con los ojos de nuestra compañera Mireia.
2: Oh, 100%.
1: O sea, están completamente compenetradas.
0: Després a la foto que farem de la portada, veureu aquesta portada tan xula.
1: Le tapamos toda la cara, ¿vale? Hasta los ojos.
2: Molt bé, doncs prenem també nota. És un petit plaer de Viena. Mm-hmm. Que són també una molt bona opció per l'estiu, sempre.
0: Sí, per l'estiu i per tot l'any, perquè com que són tamany de bossa, són petits i lleugers, és a dir,
1: sempre... És supercuco, de verdad. Es que estoy con el estilo minimalista últimamente que no cago, de verdad. Es que me encanta.
0: Mm-hmm. També és un tema, no?, que l'importància de dur llibres més o menys petits perquè sempre així, en qualsevol estona morta, tinguis total per poder aprofitar i llegir.
2: Molt bé, doncs recordeu Bon dia tristesa, a la Françoise Sagan. Després, jo també us estava recomanant Valentina de Montblanc, d'acord? Que no ho he dit, però jo el recomanaria a partir de 8 anys, una cosa així, però de veritat fins al 100, molt divertit. I la Carla ens ha recomanat, recorda'ns el títol, queda llarg.
1: La gente corre tanto sobre cómo vivir y luego irse.
2: Doncs ara sí, fetes les recomanacions d'estiu, us deixem amb una petita pausa musical i tornem de seguida amb el joc de les preguntes extremes per a lectors. Carla, quina cançó escoltem? És una de l'Anna del Rei.
1: Vale, escúchame. A ver si me va a equivocar, però bueno, no passa
2: porta
1: nada.
2: Porta estiu el nom.
1: Vale, Summer Times, Sadness.
2: Efectivament.
1: Vale, no m'he equivocat.
2: Us deixem amb la pausa musical i tornem aquí al Club dels Experts.

0: Quina cançó acabem d'escoltar, Mireia?
1: Summertime Sadness, de Lana del Rey.
0: Efectivament, de fet l'has proposat tu, que abans pensava que l'havia proposat la Carla i pobra, l'he agafat així infraganti.
2: Todo me llega a mi, no importa, todo me pasa a mi.
0: És que tu ets una tot terreny, Carla. Jo sé que et llenci el que et llenci,
2: sí,
0: és preparada.
2: Sí.
0: Doncs ara sí, explica'ns què farem a continuació. Quina secció ve tot seguit?
2: Pues vamos a jugar a un juego que me encanta, que és preguntes extremes.
0: Molt bé, ara m'expliques què farem. Primer escoltem la sintonia i comencem.

0: antes de explicar esta sección, o sea, ojalá nos grabaran al igual que la voz en imagen, porque Mireia ahora mismo está en la playa, ¿vale? O sea, no está en la radio, está en la playa, ¿vale? Con un abanico que pone Quina Calor, un gorro así como de paja.
1: A sobre dels auriculars.
0: Sí, por supuesto.
1: Claro. Mi cap se m'està caient.
0: I unes gafes de sol, ¿vale, chicos?
2: Ens hem posat en sintonia.
0: Obviamente. Pues bueno, a ver, el juego de las preguntas extremas se basa en que todas vamos a decirnos como dos preguntas. ¿Qué prefieres? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que te pase esto o que te pase esto? Y tú, pues, en tu tesitura muy complicada. O sea, a mí me encanta ponerme en esa tesitura. Me encanta como escoger difícilmente, ¿no?
2: Dilemas.
0: Exacto, gracias. Y pues eso, vamos a escoger entre dos grandes dilemas.
2: Molt bé, doncs ja que estàs, vols fer els honors, Carla?
0: Vale,
2: la Carla sempre es prepara unes preguntes molt xules, a veure.
0: Sí. Vale, opción A, que el sudor de tus manos borre la tinta de las páginas del libro que estás leyendo a medida que avanzas, o sea, lectura de un solo uso.
2: Uau, o sigui, no puc tornar enrere. No. Quan ho he llegit...
0: Sí, perquè és que hace tanta calor que te suden les mans.
1: Si suen tant, tens un problema d'anar al metge.
2: Però mare, imaginem-ho, com els missatges temporals del WhatsApp, no?
0: Sí.
2: Ok, i la segona opció?
0: Opción B, que el protector solar pringue toda, tanto las páginas que el libro se quede... ¿Qué? Espérate. Opción B, que el protector solar pringue tanto las páginas que el libro se quede oliendo a coco rancio y pegajoso para el resto de los tiempos.
1: Yo creo
0: o sea,
1: que...
0: tú seguirías... ¿Qué?
1: Es a dir, aviam.
0: O sea, tú seguirías teniendo el libro, pero, escúchame, ese olor...
2: Ja, però com a mínim el puc llegir, és veritat, perquè si no, si s'ha esborrat...
0: Però que és olor a podrido, eh?
2: És que a mi el coco m'agrada.
0: No. Bueno, pues no, a coco no. Què és el que més te da asco en esta vida?
2: Ui, no ho sé.
0: Al coriandre. Pues eso podrido. Pues eso podrido. O caca de perro.
2: Ok, entenem la referència. Entenem la referència. És que, uf, clar... Es que no sé, yo...
0: No, claro, es que es difícil, tienes que escoger. Aviam,
1: en les dues opcions el llibre acaba com per llançar.
2: Sí.
1: Perquè això ja no... O sigui que almenys penso, mentre el pugui estar llegint en aquell moment, doncs almenys poder-lo llegir, jo crec que aquesta cosa podrida que has dit tu, ja el llançaré. Però clar, l'altre és una feinada perquè...
2: Però si l'has d'estar llegint mentre fa pudor, llavors ja no sé jo, eh? Prefereixo que desaparegui.
0: No, o sea, en los dos casos tú lees el libro, solo que cuando
2: lo... Sí, per això t'estic dient que però l'estic llegint i el llibre fa pudor, per tant, no em trauria de la història.
1: Bueno, ja, si està fent pudor...
2: Per tant, prefereixo que desapareguin les lletres i com mínim, doncs, faci bona olor. Perquè, com dius tu, igualment ja no...
1: Però s'està molt concentrada, has d'estar...
0: Hostia, mira, le he dado una vuelta. Claro, desaparecen como las letras, ¿no? Mm-hmm. Tú luego lo puedes volver a reescribir. O sea, no copiando el libro, pero en plan de lo que te acuerdes, ¿sabes? Con lo que tú has dicho, porque te quedas el libro, pero sí, la letra.
2: Ok, doncs... Ok, aquesta estava ben pensada. Mireia, quina ens portes?
1: Doncs mireu, jo també estic molt sensorial, d'acord? Imagineu-vos que esteu a una platja, a piscina, també pot ser piscina.
0: Vale, piscina
1: mejor. O sigui, la superfície aquàtica o llac o no, estany que us agradi.
0: Vale.
1: Hi ha dues opcions.
0: Vale.
1: Podeu estar a una platja, a piscina, tal, envoltats de gent... amb els altaveus a tope, però no teniu auriculars, la gent cridant,
0: que amb agobió,
1: el reggaeton, amb el heladito, no sé què, massatge, birra, cervesa, billar, etc. O l'altra opció és, esteu a la fresca, amb una gandula o amb aire condicionat, el que us encanti, però constantment acusats per mosquits, vespes i paneroles.
0: La primera 100%.
2: Sí.
0: La primera 100%. Sí. Los mosquitos me pican, me salen unas ronchas más grandes que mi cabeza. O sea, es... No.
2: És complicat, a veure, les dues situacions són molt desagradables, sí. Això estem d'acord, però... No, prefereixo el segon.
0: Però saps el que passa? Que en la primera situació és com que te puedes acabar poniendo en el mood de la gente de tu alrededor. Entonces dices tú, pues mira, pues ya que no puedo leer porque uno está moviendo el culo, la otra está bebiendo y el otro está cantando, pues leo después y ahí pues me lo paso igual de bien que ellos.
1: No, claro, porque también sabría reivindicar que las gent no se van partir els seus auriculars de la platja.
0: No, pues sí, literalmente. No, sí, totalmente la razón.
1: Que es volver a la vaca.
2: Doncs mira, jo la pregunta que tenia és una mica semblant a la teva, Mireia, en el set, però una mica diferent. Estàs compenetrades. A veure, jo el que anava a dir és, imagineu-vos, què preferiríeu? Això m'ha passat. Estar anant en autobús, d'acord, tornant d'un viatge, i penses, ara podré llegir, i que sigui pel vespre, i de cop i voltes apaguen totes les llums del bus, i les teves no funcionen, i quedar-te amb el llibre a les fosques, o que pràcticament perquè el sol s'està ponent, doncs trobar-te també en un bus o a l'aire lliure, etc, amb un audiollibre amb tot el xivarri. I no poder concentrar-te en l'audiollibre. Pot ser també un tren on hi hagi molt de xivarri, moltes famílies, molta etc. És a dir, sense poder veure-t'hi gairebé amb un llibre en físic o sense poder sentir-t'hi gairebé amb un audiollibre.
1: Ostres, Misha, tenia pensada una, no de del tema de l'estiu, molt semblant a la teva, i em sembla molt interessant que estem a aquest nivell de compenetració.
2: Per les coses que no suportem que ens passen als lectors.
1: Exactament, és a dir, crec que el tema del xivarri en públic és un problema de salut pública.
0: No, literal, però és que ja està fora del mundo literario, o sea, és en general respeto.
2: Doncs què preferiríeu?
0: Me da igual tu TikTok, ¿sabes?
2: No sé. Què preferiríeu? A veure, centrem-nos.
1: Jo crec que prefereixo quedar-me a les fosques.
0: Jo també.
1: Perquè almenys no hi hauria soroll, podria intentar dormir.
0: Sí.
2: Però tu has d'intentar llegir, vull dir, intentar llegir el llibre, és que et quedes sec.
0: Però és que puedo coger el mòbil i puedo alumbrar les pàgines con la luz del mòbil.
2: Ho he intentat, però és bastant terrible, eh? És bastant... Sí. Bueno, hi ha solucions, però...
1: Jo tinc clar que, clar...
0: És que antes que el ruido, és que a mi el ruido me pone un poco...
1: A mi també. Clar, la migranya la tindré o per soroll o per baixa llum. És a dir, almenys d'una manera puc apagar. O sigui, tancar els ulls i deixar-me endur, però de l'altra manera no hi ha fugida.
2: Jo el que vaig fer quan em va passar això de l'autobús va ser vaig obrir Audible, em vaig crear una compte Audible i em vaig escoltar l'audiollibre del llibre. Ostres, ja
1: ben pensat.
2: I un conte contat, aquest problema s'ha acabat. Molt bé, doncs Déu-n'hi-do, veig que estem totes en la mateixa ona, així que, sí. Sisplau, desitgem que passeu un estiu envoltats de llibres amb zero soroll, superfent, i sobretot li desitgem a la Carla, perquè estàvem parlant de que a l'estiu tot torna a començar. Per tant, li desitgem a la Carla un molt bon nou inici d'etapa de la seva vida i de nou any al setembre, perquè la Carla ens deixa però no ens abandona.
0: No.
1: Ens fa una Alexia Putellas.
2: Això m'ho he dit jo, m'has robat la frase.
0: És que no parais.
2: Explica'ns què t'espera aquest nou semestre, Carla.
0: Pues bueno, dejo de estar en Barcelona porque me mudo a Granada un par de años a estudiar y no voy a estar presencialmente. Vamos a grabar en diciembre, que es cuando volveré a estar aquí, pero no estaré presencialmente, pero me vais a escuchar. O sea, yo voy a hacer la manera de conectarme 100% por llamada, por audio, lo que sea, es que voy a seguir, de verdad.
1: En holograma. Si fa
0: falta. También, en videollamada, en lo que sea.
2: Doncs això espero, Carla, perquè el programa no seria el mateix sense tu.
0: Però com me voy a ir después de estar aquí desde los 11 años y tengo 20?
2: És que m'ha fet molta gràcia, crec que ho has dit tu. Sí, ho deies tu, Mireia, de tanqueu els ulls, penseu en el vostre jo de 17-18 anys. Jo pensava, és que amb 17-18 anys jo estava començant el Club dels Experts. Ai, com
0: passa. És que és heavy.
2: És que comencem desena temporada, eh?
0: Que no.
2: La Carla ha de ser com
0: si... Que al final lloro, para ella.
2: Doncs gràcies, Carla, sí. Mireia, per haver-nos acompanyat aquesta temporada, als nostres oients i a Ràdio Castelldefels per haver confiat en nosaltres aquestes 9 temporades, i res, que tenim moltes ganes de celebrar la desena també amb tots vosaltres,
0: sí.
2: Així que tingueu un molt bon estiu i us desitgem un molt bon inici al setembre. I llegiu molt! Fins a la propera!
1: Adéu!
0: Adéu!
2: Adéu.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.
3: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
4: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
5: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible 2026 i amb aquest motiu han vist i desenvolupat accions promocionals. Parlem amb Carlos Domínguez, tècnic enginyer de la TMB, Transports Metropolitans de Barcelona. Molt bon dia, Carlos.
1: Hola, molt bon dia.
0: En què consisteix, recordem, aquesta Setmana Europea de la Mobilitat? Què és el que reivindica?
1: Doncs aquesta setmana reivindica el dret de totes les persones a poder-se desplaçar i a poder-ho fer de manera sostenible.
0: I en aquest cas, quines accions promocionals es fan des de l'Ambici i què és?
1: Sí, des de l'Ambici, que és el Servei de Bicicleta Pública Metropolitana, estem oferint durant aquesta setmana, entre el dia 16 i el dia 22 de setembre, dues tipologies de promocions, diguéssim. La primera seria per a aquelles persones que no estan abonades al servei, diguéssim, per a aquelles persones que volen provar el servei, que consisteix en un abonament per 3 dies consecutius d'utilització del servei de manera gratuïta. Vale? Seria aquesta la promoció. Hi ha una limitació que és de 2.000 unitats fins que s'acabin les existències. L'any passat se'n van vendre 700 i aquest any hem augmentat el topall, les vendes van bé i llavors encoratgem a provar-ho.

0: Que han de
1: I
0: fer...
1: l'altra promoció...
0: Sí, sí, sí. Digues. No digues tu, l'altra promoció.
1: L'altra promoció és per a usuaris que fan servir el sistema, que ja estan abonats, que és dos viatges a cost zero, dos viatges gratuïts, durant també aquests dies.
0: Com es fa per participar en qualsevol d'aquestes dues seccions? Què ha de fer la persona usuària?
1: La persona usuària, la persona exacta que ja està donada d'alta al servei, haurà rebut durant aquests dies un correu electrònic amb un codi de descompte que l'introdueix a la pàgina web i llavors ja se li aplica automàticament el descompte durant aquests dos viatges.
0: I la persona que no hagi participat mai d'aquest servei?
1: Doncs és entrar directament al web i per un cost d'un cèntim, per això dic que les vendes van bé, tot i que és gratuït, però per un tema legal, al final el cost és d'un cèntim, per un cèntim pots adquirir aquests abonaments que habitualment tenen un cost superior.
0: Imagino que des de la TMB esteu contents amb la implantació d'aquest servei de l'Ambici que des del seu començament, des del començament del seu desplegament, es va traduir doncs, en una bona resposta de les persones usuàries.
1: Sí, de fet, bé, jo sóc tècnic del Servei d'Operacions de Mobilitat Sostenible de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que és la titular del servei. TMB és el gestor del servei, que és el que subcontracta després a l'operador, que fa el manteniment, per entendre'ns de les bicicletes, el reequilibri territorial, etc. Des dels seus inicis, l'any 2023, hem tingut una reacció molt bona per part de la ciutadania. El 2023 i 2024 van ser anys d'inici del servei, de començar a activar aquesta demanda. El 2025 vam tenir durant sis mesos les ajudes del Ministeri que cobrien el 50% de l'abonament anual al servei, cosa que també va facilitar aquesta pujada d'usuaris. I aquest any estem molt contents perquè amb el que va d'any ja portem 1.700.000 viatges en tot des de gener fins ara, quan l'any passat, l'any 2025, es van fer 2 milions de viatges. És a dir, estem ja a punt de superar el topall de l'any passat i comparant amb l'any passat, a dia d'avui, estem un 40% superior al nombre de viatges que s'han fet fins ara respecte a l'any passat.
0: Són bones dades, oi?
1: Sí, són molt bones dades i esperem encara doncs, seguir consolidant i seguir millorant.
0: Està previst el desplegament de més zones que ofereixin aquest servei als municipis que s'hi han adherit?
1: Et refereixes a més municipis o més estacions en municipis que ja tenen el servei? Més municipis?
0: Sí.
1: Sí. El pla de mobilitat urbana, el pla metropolità de mobilitat urbana, que ara ja anem per l'horitzó 25-30, que bé, està en fase, es va aprovar inicialment a l'abril d'aquest any, contempla que el servei Ambici es pugui anar expandint a la resta de municipis metropolitans. Recordem, l'Ambici actualment es troba en funcionament en 15 dels 36 municipis que formen part d'aquesta primera corona metropolitana i el pla de mobilitat, com deia, pretén anar-se expandint en la resta de municipis metropolitans d'una manera progressiva.
0: I també, quan tu em preguntaves si en els municipis que ja participen d'aquesta iniciativa s'implantaran més àrees, també està previst?
1: Sí, també està previst. A mesura que des de l'àrea metropolitana de Barcelona es disposi del pressupost, diguéssim que els treballs tècnics estan llestos, no? Perquè nosaltres des de l'àrea metropolitana estem en contacte continu amb els tècnics municipals de cadascun dels municipis. Aquests treballs ja s'han realitzat per a mesura que es tingui pressupost anar implementant algunes ubicacions, algunes estacions més en aquests municipis.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquestes dades, Carlos Domínguez, tècnic i enginyer doncs, de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb aquestes accions promocionals del servei d'ambici dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Amb la mirada ja posada a la tardor, tot i que aquestes temperatures no conviden a fer aquesta mirada, però sí conviden a mirar la nova programació d'activitats als equipaments municipals de proximitat de Castelldefels, l'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen preparada la programació dels mesos d'octubre, novembre i desembre, amb propostes molt diverses, des de ioga, pilates o força funcional, fins a teatre, costura, cuina, manualitats, activitats específiques per a la gent gran i també per infants. I amb un element especialment important, el protagonisme de les entitats de la ciutat i la participació ciutadana. Les prescripcions començaran el dimarts 15 de setembre a les 10 del matí. Per explicar-nos què hi trobarem aquesta tardor i què hi ha darrere d'aquesta programació, parlem ara amb la Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'Espai del Mar. Molt bon dia, Neus, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Doncs Neus, per començar així una mica de manera general, si haguessis de definir quin és l'esperit d'aquesta nova programació de tardor, quines, amb poquetes paraules, com ens ho explicaries?
1: Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: Uh-huh. En aquesta ocasió crida l'atenció perquè és la primera vegada que teniu ja la programació impresa, heu preparat aquesta difusió també en aquest format i a més ens arriba en quatre grans blocs: cos i moviment, coneixements, salut i benestar i art i creació. Què explica aquesta creació dels blocs?
1: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tant a mà les xarxes socials, no? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I bueno, doncs vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom pugui fer ús. I doncs plantejant com podíem expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar. Vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir crear quatre temàtiques molt generalitzades. Salut i benestar, que té molt a veure amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb mirar-se més cap endins, no? Cos i moviment, que té a veure amb el moment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula, és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música. Doncs aquesta és la part de l'art i la creació. I coneixements, que era una mica el calaix de sastre, de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una, això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: Mm-hmm. Veiem que hi ha activitats per a perfils molt diferents. És una programació pensada perquè pràcticament tothom pugui trobar una proposta?
1: Jo crec que aquesta és la idea, aquest és l'objectiu principal, no? Que tota una persona ciutadana de Castelldefels pugui obrir el fulletó i dir, ostres, això sí que m'interpel·la, no? Ja tinguis 5 anys o en tinguis 80 o ja siguis d'aquí d'allà o de més enllà encara, no? Tothom es pugui sentir d'alguna manera en algun moment interpel·lat. I si no és així, fan-nos-ho arribar.
0: Com sempre, Neus, que sempre ens ho recordes que podem fer arribar les nostres també propostes, suggeriments de millora, tant al Centre Cívic Vista Alegre com a l'Espai del Mar, i sempre us plantegeu fer aquestes novetats, perquè, de fet, recordem que el curs anterior, la temporada anterior, la darrera va ser la de primavera, que vau acabar el juny, però després...
1: Hem fet alguna coseta a l'estiu, però més en petit format.
0: Exacte. Sí, primavera... Clar, acabava el juny, i a partir també de totes aquestes peticions, suggeriments, moviments, vau dir, vinga, va, no hem tingut suficient i al juliol oferim més activitats, que van funcionar molt bé, veritat?
1: Molt bé, la veritat és que estem molt contents de la rebuda de la programació d'hivern, d'estiu.
0: Que això també t'ho dic perquè he vist que algunes d'aquestes activitats d'estiu, que precisament creació d'espelmes i sabons artesanals, aquestes van arribar al juliol de noves i veig que les repetiu, és
1: perquè
0: que va funcionar bé.
1: Se'ns va quedar una bona llista d'espera. I vam pensar, doncs, si tenim gent a llista de pera, vol dir que tenim gent interessada i la reprogramem per donar cabuda a totes aquestes persones que es van quedar amb les ganes de participar.
0: Mm-hmm. Doncs abans d'entrar a mirar en detall totes aquestes propostes que ens porteu des dels espais, els dos equipaments, Centre Cívic Vista Alegre i Espai del Mar, m'agradaria preguntar-te concretament sobre la personalitat de cadascun dels equipaments. I trobeu, podries definir, hi ha personalitats diferents, hi ha públics diferents?
1: I tant, mira, Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja, pel qui no el conegui, està a la planta baixa, al costat del Nàutic, i està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? la base de l'Espai de Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals. No? Vista Alegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, tota l'estona passen coses. I el que està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una el teatre, que acaben fins a 120 persones. Doncs les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra, i li és indiferent a aquesta persona, li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres.
0: Mm-hmm. Sí. I, a més, també de l'Espai del Mar i del Centre Cívic Vista Alegre, em cridava l'atenció d'aquest fulletó que heu preparat, el paper tan important que tenen les entitats, perquè per qui no hagi vist encara el fulletó, doncs ja només obrir-lo et trobes l'explicació de l'Espai del Mar, amb el seu contacte, l'horari, després Centre Cívic Vista Alegre i una tercera columna, que és les entitats. O sigui, trobo que ja que sigui la tercera columna és com un sí, tenim els dos equipaments, però sense aquesta tercera columna, la nostra tercera pota, no funcionaríem, no?
1: No, per no funcionaríem. Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat als propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes, i teníem doncs, aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat. No?
0: Uh-huh. Amb això, si et sembla bé, passem ja a la primera... O sigui, passem de pàgina, canviem ja de pàgina del fulletó i ens trobem al primer gran bloc, que és el de salut i benestar. Si algú ara ens està escoltant i pensant que estem a setembre i comencen aquests bons propòsits, no? De, vinga, inicia un nou curs, torno de vacances i vull cuidar-me jo també una mica el cos. Quines opcions tenim?
1: Mira, salut i benestar és un apartat que està pensat per, com parlava abans, feia 5 cèntims, de la cura interior i exterior del cos i de la persona. I parlem de coses com esquena sana, higiene postural, com evitar mal les postures. Aquí, més endavant, també hi haurà coses de sol pèlvic, de doncs això, doncs coses que anem, gimnàsia per la gent gran, coses que anem fent per programacions que creiem que és important que doncs, ve una persona fisioterapeuta professional i els dona consells de mira, si estàs moltes hores a l'ordinador, aquestes postures, aquests exercicis per no sobrecarregar-te perquè això no et porti més enllà. No? Després hi ha tot uns tallers que fem a Vista Alegre, que li diem ment activa, vida plena, que són exercicis de moviment i memòria basades en aforament de tècniques teatrals. Es fa principalment amb gent gran i és una manera de que ells facin comunitat, es coneguin amb el grup, que riguin, que expressin, que parlin. Sobretot els fem parlar molt i els fem treballar molt la memòria i que expliquin coses, perquè moltes vegades, i crec que t'ho he comentat una vegada, a partir d'aquests tallers detectem coses com salut no desitjada o necessitats concretes que després traslladem als departaments pertinents, però sí que ens serveix molt d'excusa, no? De fer sortir la gent de casa, que no estigui sola, que estigui amb nosaltres, que rigui, que xerri, que... I alhora treballem l'interior i treballem l'exterior. I després tenim un altre taller que és nou, que és el moviment conscient, que és una mica, no, això, respiració, moviment, per què em moc, què faig, què necessito, per què aquest moviment no em puc fer, hi ha alguna cosa que no només és muscular, ja, o sigui, és un treball interior i exterior del cos. I després tenim totes les activitats de les entitats que proposen, doncs, això, qigong, tai chi, yoga, pilates, val? A cada un dels apartats veuràs que hi ha un subapartat com destacat. No? A salut i benestar no, perquè no, sí que hi és, però no igual que els altres. A tots els altres apartats és les activitats infantils, estan destacades amb color. A salut i benestar hem volgut destacar un projecte que es diu Vida Plena, que són activitats comunitàries per a la gent gran. Sobretot treballen temes de solitat no desitjada. I fan coses sobre... Es fan activitats, una activitat mínima al dia, als matins, i alguna per la tarda, que és molt de... Parlem amb la vida, parlem de la vida en general, parlem de la mort també. Hi ha també tallers de digitalització, que li diuen, que és com l'ABC del mòbil, com fer-li fotos als teus nets i saber com es fan. I hi ha un tema que treballen, una espècie de musicoteràpia, treballen diversos temes basats en la música. Ara començaran a fer un tema d'exercicis en cadira, no? Però està molt, molt encaminat a persones grans que habitualment estan soles. Uh-huh. I és un projecte molt interessant i l'hem pogut destacar perquè no és que sigui més important o no que la resta, però en aquest cas pensem que fa un treball comunitari molt necessari.
0: Uh-huh. I en aquest cas doncs, ens destacaves que la proposta que ens porteu nova és aquest moviment conscient.
1: Sí.
0: Totes, i a part, la resta sí que ja venen de la programació que havíeu anat fent, sí. No? O potser amb alguna evolució, amb algun canvi també.
1: Sí, són tallers que han funcionat durant el curs passat. Per exemple, el Ment Activa i Idea Plena l'hem fet 2 trimestres, però perquè és un grup gran de persones, però que sempre hi ha gent que es queda fora, perquè, clar, el professional pot assumir el volum X de persones. No pot ser un taller útil quan tens 50 persones allà al taller. No? Doncs, com sempre tenim gent en llista d'espera, doncs hem volgut tornar a programar perquè hi hagi renovació, perquè unes altres persones puguin fer-lo servir. Creiem que és molt beneficiós per a les persones grans aquest tipus de taller. L'esquena sana l'anem reprogramant cada 2-3 trimestres perquè, i sempre hi ha gent diferent, perquè tots treballem molt, molt, molt asseguts a una cadira davant d'un ordinador i tota l'esquena se'n ressenteix molt. No? Però les activitats de les entitats sí que són anuals, les nostres es canvien cada trimestre i busquem coses noves, però quan veiem que un taller funciona, hi ha llista d'espera i que ja segueix ja havent aquesta demanda, doncs intentem tornar a reprogramar en un futur breve.
0: Mm-hmm. En aquest cas, que parlaves de les entitats, les que participen en aquesta divisió de salut i benestar són l'Associació de Veïns i Veïnes de Vista Alegre, i la xarxa d'intercanvi de Castelldefels. Ah, i el grup de dones també.
1: El grup de dones, la SAF, l'Associació de Afectats per la Fibromiàlgia, l'Ansietat i l'Estrès, Sí, sí, hi ha diverses entitats que estan dins d'aquest PAC.
0: I totes aquestes activitats, quan parlem ara pensant en les prescripcions que començaran la setmana vinent, són, com posa aquí, per exemple, Esquena Sana és els dilluns a la tarda, a 4:45 de la tarda fins a 5:45 de la tarda. Quan una, si una persona es planteja inscriure's, ja és inscripció per les, totes les sessions que es facin.
1: Quan tu t'inscrius a una sessió, sí que hi ha activitats, que li diem activitats puntuals, que són només un dia, però quan tu t'escrius a una inscripció que té diverses sessions, tu fas una inscripció per totes les sessions.
0: Totes
1: si és que a la sala són els 22 euros, les 5 sessions d'una hora.
0: Ara que menciones, aquesta concretament té un cost per aquestes 5 sessions,
1: sí.
0: I, però després hi ha d'altres que són completament gratuïtes.
1: Sí,
0: també.
1: Sí.
0: O sigui que és qüestió d'accedir a aquesta programació, que a més ara també torno un moment enrere perquè hem parlat de que en aquesta programació heu fet aquesta novetat de preparar un programa que agrupa tota la programació d'Espai del Mar i de Centre Cívic Vista Alegre, d'imprimir-lo també,
1: sí.
0: Però a més continueu fent la difusió a xarxes que ho mencionaves, que teniu l'Instagram de cadascun dels perfils,
1: i
0: també a la pàgina web de l'Ajuntament, que de fet aquesta mateixa setmana, crec que era ahir, que es publicava la notícia amb
1: sí.
0: L'anunci ja de la programació, i aquí també es troba el programa. Per les persones que ens estiguin escoltant, que no l'hagin aconseguit en paper o que ara mateix no es puguin apropar, doncs no patiu, que ho trobeu tot digital.
1: A les dues pàgines web, a la apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vista Alegre, hi ha el document en format digital.
0: Uh-huh.
1: O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams.
0: Exacte, que això sempre us funciona molt bé.
1: Sí.
0: I anava a fer un incís també, Neus, apunteu per al taller aquest de vida digital que ens explicaves que està adreçat a ajudar doncs, a fer servir primers passos a WhatsApp, fer
1: sí.
0: fotografies dels nets i netes, no? Doncs apunteu de trobar la programació digital dels centres
1: Exacte,
0: cívics.
1: Veus?
0: Així també us ajudareu a que no cal que agafin el paper.
1: Parlarem amb la gent de Vida Plena perquè introdueixen aquest punt. Sí que és cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern, treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Mm. Doncs introduirem temes digitals també a la programació general.
0: Sí, sí. Bueno, tan raro, si algú que ens escolta es dedica també a programació, ja sabem que sempre de tot això, en actes i en organització d'activitats, t'has de preparar amb mesos d'antelació. Ja deies que, per exemple, aquesta programació i aquest fulletó portàveu ja 6 mesos des d'abans d'acabar la darrera temporada que ja l'estàveu preparant, perquè és que si no, d'un dia per l'altre, és que
1: fins i tot per
0: les coses més petites del dia a dia. Tu quan vols organitzar un aniversari, doncs ja saps que si ho fas un dia per l'altre no et vindrà ningú. Així que lo mismo aquí.
1: Igual.
0: Doncs amb això passem al següent bloc, que és art i creació. Que a més, tot això molt maco, amb diferents colors, fàcilment identificable. Ui, mare meva, com estem. I en aquest cas, també, com ens deies, el destacat, que són, separa activitats d'adults i activitats infantils.
1: Sí. Comencem amb les d'adults, bueno, és el que parlàvem abans. Art i creació està pensat una mica cap allà on pots deixar volar la teva imaginació i crear coses i cantar, ballar i cosir si cal. Val? Doncs tenim un taller que liem manualitats amb la gent gran, tenim una professional que cada setmana amb el grup de persones que tingui fan manualitats. És una mica per treballar, per no perdre el moviment de les mans i comitir-se fina, treballar molt el cap, fer-los pensar, que creïn... Veieu que tirem molt a cuidar i mimar a la població gran de la ciutat. Ens agrada molt treballar amb ells perquè són superdivertits, ens ho passem molt bé. I doncs, tenim coses com molt específiques cap a aquesta franja d'edat, però si hi ha una persona que té menys de 60 anys però que li ve de gust i hi ha places, doncs benvingut sigui, però penseu que està una mica encaminat cap aquí. I cada setmana, doncs, entre el grup plantegen l'activitat que volen fer la setmana següent. No? Tenim una novetat, que és el teatre d'improvisació per la llengua. Va haver-hi un grup de persones que són nouvingudes a la ciutat, que no controlen, evidentment, molt bé el català, i algunes d'elles els costa una mica controlar el castellà. I es van com organitzar i van dir, mira, volem començar a fer alguna cosa per practicar la llengua, perquè doncs, hem fet els cursos de normalització lingüística, però necessitem com practicar-la. No? I a més, ens agrada molt el teatre. I vam pensar, doncs apa, juntem les dues coses. I doncs, això, treballaran a partir d'escenes doncs, la pràctica i la fluïdesa en l'ús de la llengua tant catalana com castellana. Després tenim un tema de, ja crec que són ja puntuals, que és un imatges bordades, o sigui, és un taller que dura dues sessions perquè amb una no n'hi ha prou, que brodarem sobre una foto. Cada un portarà la seva fotografia o la seva imatge, un cartell, un pòster, un dibuix, el que vulgui, i li donarem volum a través del brodat. Vale? També tenim un altre que va funcionar molt bé fa tres trimestres, que és Pintem davant el mar. I és a Espai del Mar, els que no ho conegueu, doncs, us el recomano, ja té una terrassa preciosa i doncs posem tots els cavallets a la terrassa mirant al mar i pintem el que veiem, el que sentim o el que ens vingui de gust. No? Però és un moment molt, molt especial, molt d'intimitat, de compartir, és molt guai. La veritat és que va funcionar superbé i la gent es l'ha tornat a demanar. I a partir d'aquí comencem amb el que fan les entitats. No? Doncs, teatre per grans i petits, teatre per la gent gran, la coral Margalló, pintura per la gent gran, costura i patronatge i l'associació musical de Castelldefels, la banda, que la tenim allà assajant els dissabtes. No? Qualsevol d'aquestes activitats de les entitats, doncs us heu d'adreçar a l'entitat i parlar amb ells i demanar doncs, quines necessitats teniu per començar a fer els tallers. Hi ha molts diferents de costura i patronatge, potser en tenen 5 o 6 diferents i la coral assaja els dilluns i podeu anar... Mira, ahir assajaven la coral, van venir 3 o 4 persones a preguntar sobre la coral i van venir a aquest horari, per tant, els vam pujar i van poder parlar amb ells directament. O sigui que és molt guai.
0: Tot això és el que tenim per adults i després tenim la proposta infantil.
1: Infantils, tenim un taller que durarà tot el trimestre i et pots apuntar o a tot el trimestre o a activitats. Doncs avui, aquest dilluns, puc, doncs m'hi apunto, no? Que no cal que vinguis si no necessites o no pots tots els trimestres. Que es diu ens embrutem les mans. El títol ja ho diu. És un taller per embrutar-se les mans. Faran tallers de manualitats, pintura, escultura, poti-poti, plastilina. N'estem preparant un per la Setmana de Ciència que és plastilina conductiva, que condueix, pot servir per conduir la corra. És molt divertit. És un taller molt divertit.
0: Que I educatiu.
1: I educatiu, que treballem amb els companys de Aviva i Ciència. Doncs això, un d'aquests dilluns passarà això, però d'altres dilluns, doncs cada dilluns passarà alguna cosa. Després tindrem més encaminat cap a Halloween la tardor, un de màscares de Halloween, un que és, li hem dit Contes Infinits, que és una manualitat amb papiroflexia i pintura que tu pots anar girant, construeixes una figura en volum, la pots anar girant i cada cop que la gires apareixen uns dibuixos diferents. Uh-huh. I un taller de xapes que perquè la persona, l'infant, pugui dissenyar la xapa que li vingui de gust i amb la màquina de xapes la fem i te la pots endur a l'estoig, a la motxilla, penjada a la samarreta.
0: Aquest m'encanta, eh? Jo t'he de dir que recordo les festes del Super 3 i sempre feien tallers de xapes, era el meu taller preferit.
1: És que és superguai. De fet, hem comprat una màquina de xapes a l'Espai del Mar perquè som molt fans de les xapes.
0: I això no ho faureu per adults?
1: Bueno, ens ho plantejarem, per què no? Sí que és cert que volia comentar que hi ha una icona al costat d'alguns tallers que és com un coet. Això vol dir que és una activitat edonauta. L'edonauta, ja ho parlareu amb els responsables quan toqui, però és un projecte de ciutat que fomenta la participació a la vida de tallers culturals, coneixements, gratuïts i tal, que es diu que té aquest coet per infants de tercers i quarts de primària. Doncs fomenten una mica que aquests infants puguin entrar dins del circuit d'activitats de ciutat. Veureu que hi ha diverses activitats amb aquest dibuixet, doncs és una donauta, tenen el seu propi passaport, quan fan l'activitat se'l posa un segell, bueno, és una cosa molt xula.
0: Uh-huh. Val? Molt bé, doncs amb això passem a coneixements, que ja veig també que tenim la secció infantil amb dues activitats amb el segell a donauta.
1: Exacte. Vale, coneixements, ja hem dit que aquest és un poti-poti de...
0: Ui, Neus, disculpa, perquè m'acabo d'adonar que estem ja als últims minuts.
1: Ui, corre.
0: No sé què ens ha passat, que mira que pensàvem, tenim molta estona per entrar molt en detall, però al final se'ns ha anat una mica. Llavors, fem una mica molt ràpid. Tenim coneixements, que tenim adults i activitats infantils, també.
1: Tenim escape rooms, llengua de signes, creació d'espelmes, sabons artesanals, jardí etern i coses més que apareixeran més de cara a la Setmana de la Ciència. Però bueno, entreu a la pàgina web i ja els teniu tots detallats. I després tenim el cos i moviment, que tenim coses com força funcional, defensa personal, country, la salut i diversió, que és un programa del Departament de Gent Gran, Activa't Gent Gran, que el porta un grup de dones del centre mateix que s'autoinvierten i que s'autoajuden, val? Uh-huh. I un taller de capoeira infantil pel 3 d'octubre. I ja, per acabar, l'última activitat, estem intentant tirar endavant un projecte que li diem Teixim Caliu, que convidem a les persones que fan ganxet, punt, coses de llana i tal, a fer escalfamans per, de cara al desembre, repartir-los a les residències de gent gran de la ciutat.
0: Un projecte molt maco.
1: És un projecte comunitari que hi haurà diversos punts, Espai del Mar i Vista Alegre segur, però hi ha algunes entitats que s'hi volen sumar i doncs convidem a tot, començarà a l'octubre, o sigui que anem amb temps amb aquest, però convidem a les persones això, que vulguin fer alguna coseta, els expliquem com es fan i després ho repartirem a les residències.
0: A la propera ocasió et preguntaré més en detall sobre aquest projecte, com ha nascut i com es planteja.
1: Superràpid, aquest...
0: No, és que de cop ha estat com, ostres, que ens hem menjat l'estona. Però no patiu, perquè igualment aviat recuperarem també la secció que tenim setmanalment al matinal, al Desperta, on cada setmana ens vas fer repàs. Doncs a l'octubre, quan comencin les activitats, ho anirem fent. Últim incís, quan comencen les prescripcions?
1: 15 de setembre a les 10 del matí via web i presencial als dos equipaments.
0: Perfecte, apuntadíssim. Farem recordatori des de Ràdio Castelldefels. Només em queda agrair-te, Neus Fernández, coordinadora d'activitats del Centre Cívic Vista Alegre i de l'equipament també de l'Espai del Mar, aquesta gran estoneta on hem pogut detallar ja al final una mica més ràpid, però igualment jo crec que la idea ha quedat molt clara i que tothom s'animi a participar i fer teixit també amb totes les entitats que hi ha darrere, que com m'explicava són molt importants.
1: Benvingudes tothom.
0: Doncs moltes gràcies, Neus, i molt bon dia.
1: Igualment.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Un total de 78.000 alumnes de secundària estrenen aquest curs una nova edició de l'Agenda Escolar per a la Transició Ecològica. És un recurs consolidat d'educació ambiental que elabora i distribueix la Diputació de Barcelona i que arriba a 149 municipis, entre ells Castelldefels també. La proposta es complementa amb la distribució de 8.200 calendaris escolars adreçats a les aules de primària. Aquests materials arriben als centres educatius dels municipis membres de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Enguany, la proposta posa el focus en un dels grans reptes del nostre temps, la relació que mantenim amb l'energia i la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, eficient, just i participatiu. Doncs parlem de la participació del Castelldefels en aquesta proposta amb l'Anabel Subies des de l'àrea del medi ambient. Bon dia, Anabel.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Com participa Castelldefels en aquesta iniciativa?
1: Doncs mira, Castelldefels, per aquest curs escolar s'han repartit concretament 1.830 agendes entre l'alumnat de secundària i 107 calendaris, que els calendaris estan dirigits, diguem, als centres educatius de primària. Hem de dir que tots els instituts públics de la ciutat estan oferint aquestes agendes a l'alumnat. O sigui que si tenen algun conegut, algun alumne d'un institut públic de la ciutat, segurament ja tindrà a les seves mans aquesta agenda.
0: Enguany, la proposta posa el focus en un dels grans reptes del nostre temps, la relació que mantenim amb l'energia i la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible.
1: Sí, correcte. Les agendes per la transició ecològica que ens ofereix anualment cada curs escolar Diputació de Barcelona, cada any tenen un tema, s'enfoquen en un tema concret ambiental. I aquest any el tema que han decidit treballar és el tema de la transició energètica, de l'energia i sobretot tota la qüestió no només de l'energia, de com es genera l'energia, sinó sobretot de l'impacte que té el consum, l'impacte energètic del consum, per exemple, el consum digital, temes d'actualitat com la pobresa energètica, les energies renovables, projectes locals que també impulsen una transició energètica més justa, més participativa, més que res, o sigui, més enllà de lo que són els propis coneixements energètics, sobretot és un material que en qualsevol tema que treballin és com una invitació a reflexionar.
0: Aquesta la proposta pedagògica s'articula a través de 10 històries en format còmic protagonitzat per nois i noies que conviuen cada dia amb els reptes energètics que els afecten directament.
1: Sí, correcte. Es plantegen 10 historietes perquè, diguem, cada mes està introduït per una temàtica concreta, com per un subtema concret d'aquest eix general. Aquest curs, l'agenda i el calendari es titula Un curs amb bona energia i llavors cada mes, diguem, desenvolupen un eix temàtic relacionat amb l'energia. I l'agenda és un material que està dirigit especialment per alumnat de secundària, perquè també, el típic de les agendes escolars, no? Que de vegades, cada setmana, proposen una frase, una reflexió, una dada interessant sobre el tema concret que es treballa en aquest mes.
0: L'objectiu també és que els estudiants entenguin que l'energia forma part de molts aspectes de la vida quotidiana.
1: Sí. Tot i que el concepte de l'energia de vegades ens queda una mica lluny, la idea una mica és aterrar tots aquests conceptes que potser ho treballen a la classe en algun moment concret cap a coses que ells fan al seu dia a dia o coses que podrien fer. A veure, les historietes en veritat sí que parlen, no?, de, per exemple, com un grup d'estudiants es reuneixen per participar d'un concurs, per fer un cotxe elèctric, o, sí que parlen de situacions així més concretes, però al final és com introduir un tema per reflexionar sobre les coses que fem al dia a dia i les coses que també podíem arribar a fer

0: o sigui, per intentar reduir el que és l'impacte que acabem generant amb l'ús intensiu, per exemple, de l'energia o amb el consum compulsiu o amb aquestes coses.
1: Que són coses que ens queden de prop moltíssim, no és ciència ficció que ens ve de fora, que estem en contacte, sí, amb aquesta realitat quotidiana.
0: Claro, claro, claro. Es tracta una miqueta d'això, que serveixi d'alguna manera com una reflexió. Al final és un material que es reparteix als instituts, però diguem, en si ja ens agrada a nosaltres des de l'Ajuntament poder oferir aquest material a les escoles, perquè en si al final és una agenda escolar, però no deixa de ser un material que pot servir una mica per l'autoreflexió. No conté com unes activitats guiades, una proposta educativa guiada, però tot el material ja està elaborat, per exemple, no té espiral, no té plàstic, és com quan s'acaba el curs això es pot llançar directament al contenidor del paper, en el cas que no s'ho vulguin guardar, no? I també, com a concepte, al final és un material que l'estudiant se'l porta sempre a sobre, no? I el té a casa i obre l'agenda per escriure els deures que té per demà. Llavors, quan obre l'agenda, pues, veu aquesta frase o li pot generar curiositat a la tira còmica. O, bueno, al final no és per una activitat concreta, sinó que és perquè durant tot el curs puguis tenir... bueno, pues, el professor també ho pot tenir i pot veure el que es treballa cada mes i pot proposar alguna activitat d'aula, no? Però no és una proposta educativa com a tal, no és una activitat com a tal, sinó que és un material que es pot treballar lliurement al llarg de tot el curs, i en el cas de que no es treballi, és un material que té l'estudiant a les seves mans i, per tant, en qualsevol moment a ell també li pot generar certa reflexió.
1: Molt bé, com dèiem, aquesta proposta de l'agenda escolar es complementa amb 8.200 calendaris escolars, en aquest cas adreçats a les escoles de primària.
0: Sí, en el cas dels calendaris, a Castelldefels se n'han repartit 107 calendaris amb diferents centres educatius, i aquests calendaris és un material extra que s'ofereix a les escoles de primària, que es penja a la classe. Allà també hi apareixen, diguem, les efemèrides ambientals, no? Doncs el Dia del Medi Ambient, la Setmana de la Natura, bueno, totes aquests dies especials amb què se celebren coses a nivell ambiental. I també és el mateix funcionament una miqueta que l'agenda. O sigui, cada mes... La proposta està més adaptada, diguem, al nivell educatiu de centres de primària, però cada mes hi ha bueno, pues aquesta petita proposta, en aquest cas, d'un tema referent a l'energia.
1: Doncs moltíssimes gràcies per ampliar-nos aquesta informació, aquestes agendes escolars, aquesta 8.200 calendaris escolars, també per la transició ecològica que ha impulsat la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments, entre ells, evidentment, també el de Castelldefels. Moltíssimes gràcies des de l'Àrea de Medi Ambient, Anabel Subias.
0: Moltes gràcies, Anna.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Igualment, adéu.

0: El Parc del Garraf busca persones voluntàries per al seguiment de la migració d'aus rapinyaires. El seguiment es farà de l'1 de setembre al 15 d'octubre al Mirador de Canòpolis. Inclourà un taller previ de formació a la pleta adreçat a les persones participants. Parlem del tema amb el Josep Lluís Herrera, director del Parc Natural del Garraf. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
0: En què consisteix aquesta activitat?
1: Doncs bé, és una activitat que realment fa molts anys que va començar. Vam començar l'any 89 amb una sèrie de voluntaris, de persones voluntàries que van començar a fer aquest seguiment de les aus de la migració, de les rapinyaires que venen del nord d'Europa i troben per les corrents d'aire, doncs acaben de passar sempre per aquesta zona del Parc del Garraf. I això són més de 30 anys ja que s'està fent. Va començar amb un grup de voluntaris, com dèiem, i ara és des de l'equip del Parc del Garraf que intentem coordinar doncs, aquest seguiment, sempre amb la col·laboració de totes aquestes persones voluntàries.
0: Aquestes persones han de tenir certs coneixements d'ornitologia?
1: No necessàriament. Sí que és veritat que ens interessa més la gent aficionada o que tingui interès per conèixer aquest món, no?, de l'ornitologia, però tenim de tot. Tenim des de persones molt expertes en aquest tema a persones que just acaben de començar o que encara no han començat. Per tant, sí que és veritat que intentem que siguin voluntàries durant més d'un dia, o sigui que el que ens interessa és cobrir el màxim de dies des de l'1 de setembre fins al 15 d'octubre, que són les dates en les quals hem detectat més pas per aquesta zona, però no és necessària una expertesa prèvia, uns coneixements molt, molt, molt elevats en aquest tema de l'ornitologia.
0: I què és el que han de fer aquestes persones voluntàries?
1: Doncs el que hem de fer és cobrir això des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, que són les hores en les quals es passa més. Ens adrecem a la zona del Mirador de Canòpolis, que està al costat de, molt a prop de l'oficina del parc, en el centre d'informació de la Pleta. I des d'aquest punt el que fem és anar mirant en una direcció, normalment passen per la mateixa direcció, i anar identificant aquestes espècies, aquests individus de les diferents espècies que van passant. I tot això ho anem anotant en uns registres, en unes taules. A més de les espècies, ens interessa molt doncs, la meteorologia que tenim aquell dia. Si està ennuvolat, si està assolellat, de quina direcció bufa el vent, i més o menys de quina velocitat, i llavors tot això ho anem anotant unes fitxes i amb aquestes fitxes anem fent un seguiment, una comparativa dels més de 30 anys, com havíem dit abans, que portem fent aquest seguiment. Per tant, sobretot és identificar les espècies. Normalment és la regla de tot. Hi ha gent que és més aficionada o més, perdó, amb més coneixements i gent que acaba de començar. Per tant, sempre tenim l'ajuda d'algú que ens pot donar un cop de mà a acabar d'identificar.
0: I com deies, tot i que no cal ser expert amb aus, sí que oferiu un taller per a les persones voluntàries que participin de la iniciativa aquest diumenge.
1: És això, aquest diumenge a les 11 del matí a l'oficina de la Pleta, que és el municipi de Sitges, però molt a prop de Castelldefels, doncs tenim aquesta primera sessió. Sí que és interessant que les persones que vulguin venir que ens puguin fer arribar un correu al correu del parc, pep.garraf@diva.cat, per tenir constància de les persones. De moment ja tenim 20 persones interessades, però encara podem acollir alguna persona més. En aquest taller, bàsicament el que farem és això, explicar com s'ha d'omplir aquesta fitxa, explicarem alguns casos comuns de les espècies més comunes de rapinyaires que passen per aquesta zona i també casos de possibles confusions entre una rapinyaire i una altra. També, a més d'aquest seguiment, no, que sobretot això no em canso de dir, que el podem fer gràcies a totes les persones locals, a la participació que està donant cop de mà durant tots aquests anys, doncs a més és un punt molt, molt idoni per la fotografia d'aus, perquè realment passen bastant a prop. Sí que és veritat que necessites tenir algun zoom, però amb un poc zoom és una zona molt, molt idònia per a aquesta fotografia d'aus que ara s'està tornant tan... Bueno, que està una mica més de moda, no? Podríem dir.
0: Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos els continguts més destacats d'aquesta iniciativa. Moltíssimes gràcies a Josep Lluís Herrera, director del Parc Natural del Garraf, en aquesta campanya de buscar persones voluntàries per al seguiment de la migració de les aus rapinyaires. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Segons el darrer informe de conjuntura econòmica del Fòrum Empresarial del Baix Llobregat, en termes interanuals, la població ocupada a la comarca ha crescut en 17.682 persones, el que representa, segons aquest informe, un rècord de població ocupada a l'Hospitalet i a Baix Llobregat. És una xifra un 20,39% superior a l'observada en el mateix trimestre de l'any passat. Doncs parlem d'aquest informe, aquestes xifres, amb el responsable del mateix, Javier Baratech. Molt bon dia, senyor Baratech.
1: Hola, bon dia a tots vosaltres.
0: Vostès diuen, assenyalen que hi ha un rècord de població ocupada a l'Hospitalet i al Baix Llobregat respecte al mateix trimestre de l'any passat, segons aquest informe.
1: Sí, trimestre a trimestre va augmentant la població ocupada, que també és un reflex de l'augment de la població general que tenim. I, clar, això, la gent que ve, té que buscar-se la vida, buscar feina, la troba i això fa que augmenti la població ocupada.
0: Hi ha diverses dades a destacar, per exemple, pel que respecta a Castelldefels i municipis on l'augment de persones treballadores en el segon trimestre fa que en termes anuals tinguin creixement i posen com a exemple el nostre municipi.
1: Bueno, és una població que trimestre rere trimestre va augmentant la població ocupada. Ja sabem que el tercer trimestre, per estadística del turisme i tot això, de fi de la temporada d'estiu, baixa la població ocupada, però any rere any va a poc a poc augmentant la població ocupada i bueno, això sempre és una bona notícia. El dolent, per dir-ho d'alguna manera, és que n'hi ha persones ocupades en lloc que no són de gaire, diguem-ne, productivitat, amb la qual cosa augmenta el nombre de persones ocupades, però no els sous o el benestar de cada una de les persones aquestes que estan ocupades.
0: És a dir, que no augmenta tant el sou com seria desitjable.
1: Bueno, clar, no és el mateix una persona que treballi al sector industrial que a mesura que es va utilitzant maquinària més moderna va augmentant la seva productivitat, a part de que cada vegada coneix millor la seva màquina amb la qual treballa. En canvi, hi ha feines, no sé, per dir-ho d'alguna manera, un cambrer, és molt difícil que augmenti la seva productivitat perquè la seva eina de treball és ell mateix. És portar, fer un cafè, per molt ràpid que vulgui fer, vulgui anar a la feina, el minut o minut i pico que es triga a fer el cafè, això no varia. I el temps de servir el cafè serà el mateix. O sigui, n'hi ha una sèrie de feines que l'augment de productivitat és pràcticament nul·la o molt baixa. I aquests, clar, tiren cap avall l'augment de productivitat i com que no hi ha augment de productivitat, no hi ha augment de sous.
0: Comentava tot així, senyor Baratech, que tradicionalment aquest trimestre hi ha un augment de l'atur perquè cessen activitats turístiques, però que no s'ha notat tant la qual cosa assenyala pot ser que es vagi diversificant l'economia.
1: Bueno, l'estudi arriba fins al finals del segon trimestre, o sigui, fins al juny. Des del juny fins ara,

0: ha disminuït ja la població ocupada. Al final de juny teníem 20.845 persones ocupades aquí a Casa de Fels. Al juliol va baixar 240 persones, fins a 20.600, i al final d'agost estaven a 20.300. O sigui, hem tingut una davallada i ara, quan acabem el setembre, suposo que tornarem a baixar cap als 20.000 en números rodons. Però encara tot això encara serà millor que a finals de setembre de l'any passat, que vam acabar amb 18.627 persones ocupades. O sigui, a poc anem augmentant la població ocupada, però, clar, el tema de la temporalitat del pico de l'estiu es nota, vulguem o no, sempre es nota i es notarà. Tenim una economia molt dedicada, molt enfocada al sector turístic, i això sempre es nota.
1: Una altra dada crec que és interessant d'aquest informe és que puntualitza que han augmentat un 20% els contractes de treball en termes anuals. Això va en coherència, diu l'informe, que abans de la reforma laboral van desaparèixer els contractes temporals i es van transmutar contractes de fixos discontinus, no?
0: Sí, fins abans de la reforma laboral, que n'hi havia la majoria dels contractes nous, per dir-ho d'alguna manera, eren contractes temporals que es van convertir en fixos discontinus, la majoria, doncs estàvem amb xifres de 80, 90 i fins i tot vam arribar un trimestre amb 99.000 contractes. Després de la reforma va baixar tota aquesta xifra fins a 71.000, 72.000 contractes per trimestre. I ara, en aquest moment, doncs estem amb unes xifres de 90.000. O sigui, hem recuperat això, aquestes xifres, teòricament amb un major dinamisme, però són contractes que no són reals del tot, perquè n'hi ha gent que amb una única persona té 2-3 contractes indefinits de temps parcial, ara no em surt la paraula, aquests contractes nous, i no, o sigui, no es reflexen del tot, però sí que tenim a poc un augment de contractes, que això, bueno, sempre és una bona notícia. La bona notícia seria que aquests contractes es transformessin en indefinits perquè la feina que fan sigui indefinida. I això normalment és feines industrials o d'uns sectors de serveis que no estiguin lligats a temporalitat com és el que ens passa moltes vegades lligats a l'estiu.
1: La qual cosa donaria, clar, la qual cosa donaria més estabilitat a les persones treballadores.
0: Clar, és això. Si la gent treballés a la indústria o a un sector de serveis més lligat, diguem-ne, a comerç, no dedicat al turisme, sinó les botigues de tota la vida, per dir-ho d'alguna manera, aquestes feines no estan lligades a la temporalitat de l'estiu. En canvi, les feines lligades a botigues enfocades al turisme o restaurants, bars i activitats d'estiu, doncs clar, aquestes feines, quan s'acaba l'estiu, doncs s'acaba la feina. Tenim que reconèixer que tenim el que tenim.
1: També l'informe assenyala que l'augment del PIB, el producte interior brut, ha estat entre el 0,5 i el 0,6%, però el PIB per càpita ha disminuït. Què vol dir aquesta dada?
0: Aquesta dada diu que cada cop produïm més, però com que augmentem la població que treballa, el tros de pastís que es toca de mitjana a cadascun, pues, la veritat és que és menor que l'any anterior o que anys anteriors. El pastís augmenta, per dir-ho de manera així molt gràfica. Si el pastís augmenta un 10%, però la població augmenta un 50%, tothom tenim un 55% del que teníem abans. Tenim que fer que el pastís vagi creixent, però amb la mateixa població. Si el que fem és augmentar la població, no estem mesurant bé el que la gent percep. la gent percep que és el que el seu tros de pastís. I això és el que en general tothom es queixa, de que l'economia, macroeconomia va bé, però la seva economia particular no. I això és degut a que el tros de pastís que cadascú tenim cada cop és una mica més petit, per desgràcia.
1: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta anàlisi de dades. Javier Baratek, responsable del darrer informe de conjuntura econòmica del Fòrum Empresarial del Baix Llobregat. Bones notícies, però que en aquest cas corresponents puntualitzem el segon trimestre del 2026, quan diu l'informe que la població ocupada ha crescut a la nostra comarca en 17.682 persones. Produeix un rècord, segons analitzar les dades que tenen respecte als mateixos trimestres de l'any passat.
0: Sí, és el que comentàvem fa un moment. Hem augmentat molt la població ocupada i el pastís, la producció que hem fet ha augmentat, però no al mateix ritme, i per tant el gros de pastís que tenim cadascú és una mica més petit del que teníem o del que pensem que tindríem que tindre. Però ara, a final de mes, tindrem les dades, bueno, a principis d'octubre, tindrem les dades ja de setembre i podrem fer una valoració més correcta, més de lo que ha suposat el trimestre d'estiu.
1: Doncs estarem atents a aquest informe, que ja oferirà aquesta mirada més completa de la realitat econòmica. Moltíssimes gràcies, Javier Baratek, des del Fòrum Empresarial del Baix Llobregat.
0: Moltes gràcies a vosaltres per col·locar-me.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs parlem ara dels recursos turístics del Baix Llobregat, que mantenen una elevada reputació. L'any assoleixen una valoració mitjana de 8,18 als portals turístics, la millor puntuació del període analitzat des del 2020. Això és el que diu el monitor de reputació turística online 2026 Baix Llobregat del Laboratori de Turisme Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Els relacionats amb el turisme actiu i amb l'enogastronomia són els que reben les qualificacions més altes dels usuaris, amb notes per sobre del 9. Doncs parlem amb la Montse Giró, cap de la unitat de Lab Turisme de la Diputació de Barcelona d'aquestes dades. Molt bon dia, Montse.
1: Molt bon dia a tots.
0: Bé, com valores aquestes dades, en les quals les ressenyes, sabent que 4 sobre 10 doncs, concentren els atractius de Castelldefels i del Prat, obtenen molt bona valoració?
1: Molt bé, doncs, bueno, us poso una mica en context. Aquest és un informe, l'informe de reputació turística online de la regió de Barcelona, que hem fet públic recentment des del Lab Turisme de la Diputació. És la 11a edició d'aquest informe que analitza la satisfacció dels visitants en relació a l'oferta turística, no? del nostre territori, que està present en els portals, els principals portals turístics online. És un projecte molt ambiciós que analitzem més de 20.000 recursos de tots els municipis de la província de Barcelona, exclòs a la ciutat de Barcelona, i hem recollit més de 2,2 milions d'opinions en aquests portals, no? Portals tan importants com Booking, TripAdvisor o Google Maps, no? I han deixat aquests usuaris manifestat voluntàriament opinions sobre aquests recursos, no? Vinculats a les tres grans indústries del sector turístic, no? Que és l'allotjament, la restauració i els propis atractius turístics, que és una mica el que es fa, el que podem fer dins d'una destinació, no? I, per tant, només com a context, no? És un projecte ambiciós, tant a nivell geogràfic com de sèrie històrica, no? Iniciada el 2016, i ens dona una seqüència molt interessant en el temps per veure com els diferents territoris han evolucionat tant en nombre de recursos analitzats com en nombre d'opinions com en aquest índex de satisfacció, que és un indicador d'aquesta satisfacció dels usuaris, no? I més enllà d'aquests resultats globals de la regió de Barcelona, hem publicat, com deies, informes comarcalitzats per cada una de les comarques de Barcelona. Vale. Llavors, bueno, et comento una mica els resultats a nivell global i després entrem una mica en detall, si et sembla, amb el vostre municipi, no? Uh-huh. En termes globals, l'experiència turística assoleix aquest 8,36, que és sobre una escala de 1 a 10, no? Mantenint aquesta tendència de millora constant en la satisfacció. Estem contents amb aquests resultats, que és l'anàlisi global agregat d'aquests 2,2 milions d'opinions, no? En relació a les comarques, doncs totes pràcticament assoleixen resultats positius. Es manté una mica la concentració territorial d'opinions que es generen en aquests portals en dues comarques, en el Baix Llobregat precisament i en el Maresme. Aquestes dues comarques acumulen gairebé el 40% de totes les opinions que s'han generat en el global de la regió. I en concret, en el Baix Llobregat s'acumulen el 20% de totes aquestes opinions de la regió. Hem dit el 40% dues comarques, el 20% el Baix Llobregat. En concret, 450.000 opinions. D'un total de 3.280 recursos turístics i una nota agregada d'aquest 8,8 que deies sobre 10, que és un creixement respecte a l'any anterior, que havíem assolit un 8,15 de mitjana amb tots aquests recursos, no? I a nivell del municipi, no? No us espanteu amb les dades que us estic donant, però sí. D'aquests 3.280 recursos de la comarca, hem analitzat 678 del propi municipi de Castelldefels. Vale? I aquests 678 recursos han obtingut 113.000 opinions generades. Vale? Són les que hem analitzat i ens han donat un índex de reputació turística online del municipi d'un 8,21 sobre 10. No? Lleugerament, doncs, per sobre de la mitjana, de la nota mitjana de la comarca. Però sí que cal dir que és una mica per sota de la nota mitjana del global de la regió, que hem dit que era un 8,36. Bueno, en detall us explico una mica també per subsectors. Sí. Vale? L'allotjament és el que acumula més opinions, unes 65.000 opinions, a més sobre els allotjaments del municipi, seguit d'unes 32.000 opinions que s'han generat en relació als restaurants, vale? Que és la segona indústria turística analitzada, i finalment els atractius turístics, que han rebut unes 16.000 opinions en aquests portals turístics. Els allotjaments han obtingut una nota d'un 8,23, que és un creixement del 0,5% respecte a l'any anterior. Els restaurants, gairebé 400 establiments de restauració del municipi analitzats, tenen un 7,91, amb una lleugera disminució respecte a l'any anterior. I els atractius turístics que s'han analitzat, un 73, han obtingut un 8,71, la nota més alta de les tres indústries turístiques analitzades, i un creixement de gairebé 0,2% en relació a l'any anterior. Sí. Mm.
0: Pel que fa als atractius turístics que esmentes, Montse, a quins atractius ens estem referint? Culturals, atractius naturals?
1: Hi ha una mica de cada cosa, no? Hi ha una mica de cada cosa, de la classificació. Bueno, tenim atractius culturals, tenim atractius de turisme actiu, de natura, una mica està repartit, no? El que fem també és, sobre els atractius que comentaves, el que fem és una selecció, una anàlisi una mica més detallat, amb una selecció de 250, dels 250 recursos més rellevants de tota la província, fem una selecció i els analitzem un a un. I d'aquesta llista curta, diguéssim, hi ha recursos tan rellevants com el monestir de Montserrat, la Roca Village, el circuit de Barcelona, etc. No? Llavors, d'aquests 250, que és aquesta llista curta, n'hi ha 33 que s'han analitzat en concret de la comarca del Baix Llobregat, i en relació al municipi n'hi ha 4. Vale? Us faig esment que són els 4 una mica els que us puc donar una mica més de detall. Uh-huh. En primer lloc, tenim la platja de Castelldefels, bueno, les platges de Castelldefels, que és el tercer recurs amb més nombre d'opinions de la comarca, per darrere del Viladecans Styles Outlet, no? Que és aquest recurs del sector comerç, però de caire turístic, i després de l'estadi de Cornellà al Prat, que és un recurs de turisme actiu, diguéssim, no? Doncs la platja de Castelldefels ha obtingut un 8,84, vale? Amb una anàlisi de 8.200 opinions i amb un augment significatiu respecte a l'any anterior. O sigui, ha augmentat la seva valoració mitjana amb gairebé més d'un 3%. Vale? Notícies positives en aquest sentit. El segon recurs que hem analitzat de Castelldefels és Port Ginesta, que ha generat unes 3.800 opinions i una valoració global del 8,46. Vale. El tercer recurs és el castell de Castelldefels, amb gairebé 3.000 opinions i una nota d'un 8,72. I aquest és el recurs dels 4 que us estic comentant que ha augmentat més la seva satisfacció respecte a l'any anterior, amb més d'un 12%. I finalment, el Canal Olímpic de Catalunya, que ha obtingut un 8,2 de mitjana, amb menys opinions, 400 opinions només analitzades, i per tant, en global, els 4, us puc donar una nota global, tots tenen, no?, aquestes puntuacions per sobre de 8. Penseu que valoracions per sota del 7, nosaltres ja considerem que són puntuacions justes, no? Seria com com un aprovat.
0: Sí.
1: Per tant, sempre esperem resultats per sobre del 8. I en aquest cas, els quatre recursos tenen notes superiors a aquest 8 i creixements, a més, respecte a l'any anterior. O sigui, que totes les valoracions han augmentat respecte a l'any anterior i, en global, aquests quatre recursos ens quedem amb aquesta nota del 8,71, vale? De valoració global dels recursos amb més nombre d'opinions.
0: Són dades positives, doncs, no?
1: Sí, sí, són dades positives i a més, recalcar per què és important, no?, aquests anàlisis que fem, que més enllà de les dades, per què apostem, no?, per què seguim apostant per aquests anàlisis de satisfacció dels visitants, enguany més que mai, perquè mai havíem estat tan vigents, tan importants i tan rellevants les opinions dels visitants i havien generat tant impacte aquestes opinions. I per què, no? Pues perquè són elements imprescindibles en la presa de decisió en aquests portals online, en què ningú tria res, sinó és mirant les opinions que es publiquen i triant aquells recursos de visita amb les valoracions més positives, no? Però també són importants per tots aquells usuaris que estan anant a eines d'intel·ligència artificial, no?, per preguntar coses com, diguem, quin restaurant puc anar amb família i un pressupost de X, no?, o quina activitat puc fer, no?, que tingui la valoració més alta. Ja que aquests algoritmes, no?, d'aquests chats online, el chat GPT, Copilot, etcètera, donen com a resultats aquests recursos, hotels, restaurants, atractius, que hem comentat, que tinguin la millor nota en aquests portals d'opinió, no? I, per tant, creiem que això és el que ens estem enfrontant des del territori i per això més que mai doncs, hem de conèixer aquestes valoracions i així poder veure on hem de reforçar, no?, el suport des de municipis, des de la Diputació, doncs, vers l'oferta turística dels territoris.
0: També valora les persones usuàries online activitats concretes?
1: No. En aquest anàlisi el que busquem són, quan diem recursos, són fitxes d'establiments, no? O sigui, el que en diem oferta turística en el sentit de recursos o atractius. No propostes d'activitats que s'analitzen en altres estudis, no? De què fer en concret amb pues, que una empresa tal pues, té, pues, fa un tas de vins a no sé on o coses així més d'activitats. Això s'analitza com separadament, ¿vale? Perquè és un anàlisi separat. Això és l'oferta, no? L'oferta existent al territori en quant a recursos i atractius.
0: Montse, s'ha de tenir en compte també que les ressenyes sobre recursos turístics culturals representen 3 de cada 10 opinions i en termes de volum la resta de temàtiques més rellevants mantenen el supers segons o sigui, termes molt similars al del 2024.
1: Sí, sí, correcte. Sí, fem aquests anàlisis també per tipologia d'atractius i tenim aquests resultats de la cultura i la no gastronomia, no?, com els principals motors i, dins de la nostra província, no?, que a més estan presents a la majoria de comarques. Per tant, una oferta com molt diversificada amb aquest enfocament més cap a activitats doncs, del tipus cultural amb tot el seu abast, no?, patrimoni, esdeveniments, etc. I la no gastronomia, doncs això, tot el que és vinculat a l'enoturisme, no? Sí, sí, aquests són els recursos més ben valorats.
0: Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquestes dades, ampliar-nos la informació sobre els recursos turístics del Baix Llobregat i que mantenen una elevada reputació online i recordem que assoleixen una valoració mitjana del 8,18 als portals turístics, la millor puntuació del període analitzat des del 2020, segons el monitor de reputació turística online 2026 del Baix Llobregat del Laboratori de Turisme i Turisme de la Diputació de Barcelona. Per municipi, recordem, els atractius de Castelldefels i el Prat concentren el volum més important de ressenyes, 4 de cada 10. Moltíssimes gràcies, Montse Giró, cap de la unitat de l'App Turisme de la Diputació de Barcelona.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La plataforma Zero Port ha convocat per aquest diumenge 20 de setembre una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El lema és no a l'ampliació ni ara ni mai. És una convocatòria que compta amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius socials, veïnals i ambientals. Entre la llista figura l'Associació de Castelldefels Prou Soroll. Montse Rufes forma part d'aquest grup local.
3: Actualment a la nostra ciutat, concretament, els barris potser que donen més a la platja, seria com Llobinetes, Pineda, Baixador, o altres barris que ja estan més cap al centre de la ciutat, com podria ser Can Bou o fins i tot tocant a l'estació, estem patint quan bufa el vent de l'est, és a dir, vent que ens ve de Barcelona, estem patint des de les 7 del matí fins a les 11 de la nit, cada 2 minuts sobrevols, aterratges per la nostra ciutat. Això pot durar una setmana seguida, com depèn de com bufi el vent. Quan ja no bufa aquest vent, que és vent de l'oest, llavors ja no ens aterren pel damunt, però sí que ens enlairen. En el 2005, jo crec que molta gent d'aquí de Castelldefels recordarà que Prou Soroll va lluitar molt i va aconseguir arribar a certs acords amb AENA perquè els enlairaments no passessin per damunt de la ciutat. Es va aconseguir moltes coses, però què passa? Que del 2005 al 2026 que estem ara, el turisme ha pujat moltíssim i, per tant, l'augment de vols ha pujat moltíssim. Vol dir que aquests acords que es van arribar al 2005 potser han quedat una mica obsolets, perquè, clar, passant més de 600 avions al dia, però molt més de 600 avions al dia per la nostra ciutat, realment ens comporta no només a la contaminació acústica, sinó una contaminació química.
2: Eren declaracions a Ràdio Castelldefels per part de Prou Soroll. També ha visitat aquests estudis un dels portaveus de la plataforma Zero Port. Es tracta de Jaume Osset.
4: I la posició de Zero Port és que, en la situació en la qual estem, que és de greu escalfament global i crisi climàtica, de cap manera hem d'anar a un increment de tenir més vols. Hem d'anar cap al contrari. Això ens ho diu la ciència des de fa anys de forma claríssima. És el mitjà més perjudicial en aquest sentit. Acabem de passar, per exemple, un estiu horrorós, crec que estem d'acord, no? En temperatures, hi apareixen incendis, i això, perdoneu, però només ha fet que començar. O sigui, anirà molt pitjor. I per què anirà a pitjor? Perquè no estem deixant o no estem reduint el cremar, s'ha de dir així, cremar combustibles fòssils, bàsicament petroli. Per tant, això anirà a pitjor. I incrementar vols va en la direcció contrària al que hauríem de fer.
2: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de diumenge a Barcelona començarà a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia amb Aragó i acabarà a la plaça de Sant Jaume. L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat l'adjudicació de la nova passarel·la que connectarà l'skatepark i l'avinguda del Canal Olímpic. L'import d'adjudicació és d'uns 850.000 euros. Ha estat adjudicada a l'empresa Rubau Terrés. Són uns treballs que tenen un termini d'execució total de 7 mesos. La obra compta amb el finançament de l'àrea metropolitana que es fa càrrec del total de l'import d'aquests treballs. La futura nova passarel·la de vianants permetrà una connexió més directa, segura i accessible entre l'skatepark futur i el pont de l'avinguda del Canal Olímpic. Amb aquesta actuació es vol reforçar la continuïtat d'itineraris de vianants i millorar la integració de diferents espais urbans. És una passarel·la que tindrà una superfície de 200 metres quadrats amb escales i rampa. L'estructura està prevista per estar al costat de les vies del tren i, per aquest motiu, el perímetre comptarà amb tots els requeriments que especifiqui l'ens gestor ferroviari, és a dir, ADIF. El pas inferior de l'estació de Castelldefels és obert després de la profunda remodelació d'aquest objecte. Les obres, que havien començat a l'abril, milloren la seguretat i fan més funcional aquest punt clau de la mobilitat. Els treballs han costat més de 250.000 euros.
5: Per explicar-nos en detall aquestes obres, ens acompanyarà per telèfon Mariano Scalcione, tècnic de la Unitat de Via Pública de l'Ajuntament. Mariano, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Tot just ahir s'anunciava des de la teva àrea que ja estaven tenien el tancament i ja tancament de les obres i obertura de poder fer servir aquest nou espai acondicionat. Què s'hi ha fet exactament? Quines actuacions heu dut a terme per millorar aquest espai que tenia una demanda ja de fa anys de millorar-lo?
6: Sí, exacte. Ahir van donar la finalització oficial, diguem-ne, i bé, el que s'ha fet allà és canviar tot el paviment, tot el terra, totes les parets s'ha tret la reixa metàl·lica que hi havia al pas inferior i s'han col·locat un panel vitrificat, s'ha millorat la il·luminació, s'han instal·lat les baranes a les dues parets amb unes tires LEDs i bueno, bàsicament s'ha dignificat tot aquest espai. I finalment també s'instal·laran dues bombes més de reforç perquè quan hi hagi episodis de pluja, desaiguar tota l'aigua en casos de pluja extrema, doncs que es pugui desaiguar ràpid i poder habilitar el pas. També s'ha instal·lat megafonia al pas inferior, s'han instal·lat quatre altaveus i bueno, això bàsicament és tot el que hem fet allà.
5: Estem parlant d'una...

0: en la vida quotidiana als ciutadans, però bueno, al final jo crec que el resultat és podem estar contents.
1: Maria, no ens deies que també encara queden alguns petits detalls més que voleu incorporar, però ara que ja s'ha anunciat aquesta finalització des d'ahir, el pas ja funciona amb normalitat. Hi ha algun element també que les persones usuàries hagin de tenir en compte aquests primers dies?
0: No, el pas ja funciona amb normalitat. Està tot correcte i en els propers dies intentarem posar en marxa tot el sistema de megafonia i altaveus, és el que està previst, que ara mateix no està funcionant.
1: Molt bé,
0: sí,
1: doncs
0: sí.
1: Mariano Chalcioni, tècnic de la unitat de via pública de l'Ajuntament, que vagi
0: Perfecte.
1: Tot molt bé i fins la propera.
0: Gràcies, igualment. Adéu.
2: Dilluns vinent, 21 de setembre, s'activa la Marxa per la Pau i la No Violència arreu del món. És una marxa que es perllongarà fins al 4 d'octubre. Es tracta d'una iniciativa que es fomenta en una base social d'entitats locals i busca que ciutats d'arreu del món facin activitats diverses per fomentar la pau i la no violència. A Castelldefels, Imma Prieto és la representant de l'entitat Món Sense Guerres.
3: Nosotros, eso, del 21 de septiembre al 4 de octubre, hacemos la cuarta marcha mundial por la paz y la no violencia. Y ahora hemos visto que tal como está la situación, en la medida que nosotros podamos aportar nuestro pequeño granito de arena, que no es mucho, queremos hacer esta cuarta marcha. Pero así como en las otras recorríamos el planeta, tal como está la situación ahora, que hay sitios a los que no se puede ir de ninguna de las maneras. Y nosotros nos autofinanciamos, con lo cual cada vez se pone más complicado el poder viajar lejos. Lo que hemos decidido es, en todo el mundo, en estos 15 días, hacer la marcha mundial, cada uno en su ciudad.
2: La marxa es presenta en un acte públic aquest dilluns mateix, aquest dilluns vinent, dia 21, a la biblioteca.
3: El día 21 hacemos en la Sala Margarida Xirgu, aquí en la biblioteca, hacemos la presentación de la marcha, de esta cuarta marcha y un poco la historia de cómo han ido las otras marchas. El grupo Metanoia va a hacer una representación. Será fantástico que Metanoia colabore con nosotros.
2: El programa de la Marxa per la Pau 2026 a Castelldefels inclou també una xerrada col·loqui el dia 25.
3: Luego el día 25, en Can Roca Baix, haremos una charla coloquio más allá de la barbarie, que vendrán diferentes personas que están, pues bueno, socióloga, el representante del Front Polisari, el Diosdado Toledano, que está en movimientos sociales, Amparo Tomé, Lourdes Carreras, bueno, diferentes personas, Javier Belda, diferentes personas que darán su punto de vista con este fondo de más allá de la barbarie. Luego haremos un coloquio.
2: I el dia 2 d'octubre, taller sobre les violències quotidianes, també a Can Roca de Baix.
3: Y el día 2 hacemos un taller, igualmente en Can Roca Baix, sobre las violencias cotidianas.
4: Eso también es importante.
3: Claro, hay cosas que a nosotros se nos escapan, como primero porque somos un grupo pequeño y luego porque tal como están las cosas tenemos las manos bastante, bastante atadas, ¿no? En general la población. Entonces está bien el que uno pueda un poco ver cómo es eso de las violencias que nos afectan, no solo que nos afectan, sino que a veces nosotros infringimos a otros por la manera en que estamos viviendo, ¿no?
4: Lo que nos pasa día a día a nosotros, ¿no?
3: Claro, y además es que hemos normalizado, ¿no?
2: Són paraules d'Imma Prieto, de Món Sense Guerres, al programa Món Solidari, d'Ernesto Duclosón. L'escoltaven intervenir. L'entrevista es pot recuperar completa a la carta al web de l'emissora municipal radiocastelldefels.org.
5: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: L'Ajuntament espera poder començar a finals d'any un conjunt d'actuacions als carrers que desemboquen a la plaça de l'Església, al centre de Castelldefels. Ens estem referint a tota la zona de vianants. És un projecte que ara mateix és en període de licitació per un import de 400.000 euros. S'espera actuar a uns 80 punts que ja han estat identificats. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia de Via Pública, Nico Zerpa, ho ha fet en una entrevista a càrrec de

0: Ana López.
1: Nico Cerpa, ¿qué tal? Buenos días, señor Cerpa. Están a punto de comenzar varios proyectos referentes a la vía pública. El proyecto de rehabilitación de la Plaza de la Iglesia.
2: Sí, nosotros tenemos, ya hemos observado, ¿no?, en el ámbito técnico, todo lo que es, no solamente la Plaza Iglesia, sino todas las calles que llegan a la Plaza, a la Iglesia. Tenemos muchísimas deficiencias que vamos a intentar solucionar. Ahora estamos licitando esta obra de rehabilitación y yo calculo que aproximadamente a final de año ya se podrá acometer. ¿En qué consisten estas obras? Bueno, hay la calle, por ejemplo, Primero de Mayo, la calle Pintor Serra Santa, lo que es la calle Iglesia, lo que es la calle Arcadio Balaguer, lo que es la calle 11 de Septiembre, es decir, todas las calles que nos llevan, digamos, en cierta manera, a la Plaza de la Iglesia.
1: Las zonas peatonales.
2: Zonas peatonales, sí. En esas zonas peatonales, si, Ana, si vas paseando, pues te encuentras con deficiencias en la
1: Que las baldosas se mueven, vamos.
2: Exacto. Eso es lo que hemos llegado a contar hasta aproximadamente unos 80 puntos donde nos encontramos con esta problemática. Un metro cuadrado de baldosa que ya está francamente deteriorada, una baldosa que la pisas y te escupe agua, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a intentar es esos 80 puntos que hemos contabilizado, con un valor aproximadamente de 400.000 euros, en todas estas calles que yo te estoy diciendo, peatonales que nos llevan a la Plaza Iglesia también, pues intentar rehabilitarlas, intentar reponer, evidentemente, las baldosas que están deterioradas y no se pueden volver a utilizar, ¿no?, y reparar todos estos puntos. Insisto que son 80. ¿Vale? Ya se hizo un proyecto sobre todos los puntos que hay que hacer. El Arcadio Balaguer, por ejemplo, vas caminando y te encuentras, pues, en el trayecto que tienes hasta Doctor Barraquer, pues aproximadamente entre 15 y 20 puntos que solucionar, ¿no? Primero de Mayo, hasta donde está más o menos la autoescuela Castelmar, 11 de Septiembre, calle Iglesia, hasta donde está la Rosita, también Doctor Barraquer. Hay muchos puntos como este donde las baldosas pues están deterioradas y evidentemente requieren de un cambio. Pues esto es lo que vamos a acometer dentro de este proyecto donde hay 80 puntos de poder subsanar.
1: Evidentemente, imagino que las obras se van a hacer por tramos o por fases.
2: Sí, acometeremos en primer lugar 11 de septiembre. Una vez que se acabe 11 de septiembre, iremos a Pintor Serra Santa. De Pintor Serra Santa se pasará Primero de Mayo, calle Iglesia, Arcadio Balaguer, por este orden. Y luego, en la Plaza Iglesia, también todos los puntos de deterioro de baldosas también que se puedan arreglar.
3: S'incorporen aquests dies a la flota de vehicles de neteja urbana 7 nous camions de recollida d'escombraries. Paral·lelament, l'Ajuntament projecta un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió. La intenció és que arribi a tots els barris de la ciutat. Anem a pams. Pel que fa als vehicles, el tinent d'alcaldia de neteja urbana, David Soler, fa recompte. El mandat, diu, es tancarà amb 14 nous camions de recollida de residus i 3 noves baldejadores.
4: Entre la setmana passada i aquesta setmana ja estan arribant, doncs, 7-9 camions de recollida d'escombraries i, per tant, acabem, doncs, i culminem, doncs, aquest procés de transformació completa de tota la flota de neteja dels carrers de la ciutat. No només de neteja, sinó també de recollida de residus. S'han incorporat, doncs, 14 nous camions de recollida de residus, d'aquests Easy, dels camions grans que veiem recollint els contenidors. A més, tenim un camió específic per netejar, doncs, els contenidors per dins i per fora, que es netegen completament i que surt cada dia. A més, hem renovat totes les doncs, equips d'hidroneteja de contenidors i també de carrers i hem incorporat 3 noves baldejadores, una d'elles que arriba, doncs, també aquesta setmana i que tenim, doncs, ja complet aquest nou equip de 3 noves baldejadores.
3: Explica el tinent d'alcaldia que el municipi treballa per posar en marxa un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió.
4: I, a més, doncs, començarem a veure doncs, més freqüència de neteja amb aigua a pressió als carrers de la ciutat. S'ha dissenyat doncs, un nou pla que intentarà arribar a tots els barris de Castelldefels i que tant d'horari diurn com també en les zones doncs, on hi ha menys afectacions per soroll doncs, també faran alguns trams en horari nocturn. I la veritat és que estem doncs, treballant per intentar doncs, acabar aquest procés que també doncs, vam intentar iniciar a l'inici de la legislatura, que és transformar Castelldefels perquè sigui una ciutat doncs, guapa i neta, com és el nou eslògan doncs, de l'empresa municipal de neteja. I crec que ho estem aconseguint.
3: El govern municipal entén que la preocupació ciutadana per la neteja s'ha moderat gràcies a les inversions escomeses aquests darrers anys. David Soler.
4: Encara que quedi molt per fer, encara que Castelldefels doncs tingui punts que encara hem d'intensificar la neteja i que, evidentment, doncs, hem d'anar acompanyat de campanyes de civisme perquè la gent doncs emburti menys i sobretot faci molt, molt millor ús dels elements per generar residus i per doncs, dipositar-los, però crec que estem aconseguint un canvi de tendència important a Castelldefels, no? I jo crec que ara ja no és la principal preocupació de la ciutat, com va ser quan vam arribar doncs, al govern municipal, sinó que ara realment quan tu surts al carrer i et pares amb la gent ja comença doncs, a reconèixer que hi ha una millora substancial en la neteja dels carrers de la ciutat. I per tant, doncs, això és un esforç doncs, que agraïm.
3: El tinent d'alcaldia ha reconegut, amb les paraules que sentirem, la professionalitat dels treballadors que cada dia miren de mantenir nets els espais públics.
4: Evidentment, doncs, té molt a veure també amb la gran professionalitat de tots els treballadors de l'empresa de neteja que cada dia surten al carrer i que van sortint amb unes eines doncs, que potser no eren les millors per poder fer la seva feina, i ara que tenim doncs, una flota completament renovada i tota la maquinària és nova, doncs jo crec que la feina s'està fent molt més a gust, amb molta més professionalitat i, a més, amb molta més eficiència. I, per tant, doncs, jo crec que això doncs, fa guanyar Castelldefels.
3: L'Ajuntament posa en marxa un ambiciós programa de creació de nous espais per a la pràctica de l'esport i de renovació i remodelació d'alguns que ja són a la pràctica, ja són existents. El municipi treballa en tres línies. D'una banda, vol cobrir la demanda de les entitats esportives. També vol millorar espais públics d'ús lliure i, en tercer lloc, amb el futur equipament de l'antic club de tennis, donar sortida a la llista d'espera de persones que es volen abonar a Can Roca. Albert García Edo, gerent de serveis territorials de l'Ajuntament, ha subratllat la futura construcció del segon pavelló a Can Vinader.
0: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim en la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment amb pavellons, perquè ja en anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca, una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I, a més, li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum, perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
3: Pel que fa a les actuacions de millora dels espais públics per a ús lliure, ús esportiu, ha destacat García Edo el futur skatepark.
0: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mister Regle, a noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella, serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
3: I pel que fa referència a la gestió de la llista d'espera de persones que es voldrien abonar a l'oferta pública, el gerent destaca la futura incorporació a la xarxa municipal de l'antic club de tennis.
0: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que teníem a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important. I aquí, amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom i aquests més dirigits als abonats.
3: A l'antic CTC, el club de tennis, ja estan disponibles per a l'ús de la ciutadania des de la primavera passada les pistes de tennis. El conjunt, que ara és de propietat municipal, recordin, té 18.000 metres quadrats.
5: Ha estat notícia aquest dimecres.
3: L'aplicació La meva salut incorpora canvis que busquen facilitar l'accés de la ciutadania als serveis sanitaris i a la seva informació mèdica. Són canvis en l'accés, però, que poden complicar l'ús a les persones que no estiguin avesades a la tecnologia. Els ambulatoris estan oferint ajuda. L'objectiu d'aquests canvis és, segons l'administració, fer més senzill l'ús d'aquesta eina informàtica que permet consultar informació clínica, gestionar cites i fer tràmits amb el sistema de salut. Jordi Gascón és tècnic referent d'atenció a l'usuari al CASAP Can Bou.
6: Doncs canvia que a partir de molt aviat començaran progressivament a anar canviant a l'accés de les persones a La meva salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs, contra la meva salut, i en La meva salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
3: Les persones que tinguin cap incidència amb l'ús de l'aplicació o la manera d'accedir-hi es poden adreçar als ambulatoris per demanar ajuda.
6: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La meva salut. Contínuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, qualsevol incidència que tenen amb La meva salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill. Bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, que l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, poses el DNI i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de La meva salut en tota normalitat.
3: Els canvis en l'accés es poden consultar a la mateixa aplicació La meva salut, també als canals d'informació del sistema públic de salut. I en cas de dubte, ja ho hem sentit, els usuaris també ens podem adreçar a l'ambulatori.
7: este primer semestre ha sido, como se esperaba, en la línia de años anteriores, creciendo en cuanto a lo que es la atención.
3: És la veu del coordinador de l'entitat Càritas a Castelldefels. Es tracta de Javier Naval. És que Càritas ha distribuït el primer semestre de 2026 gairebé 23.000 quilos d'aliments, roba i productes d'higiene. És una de les iniciatives parroquials més conegudes, però no l'única. Càritas vol potenciar l'acollida, el reforç escolar i l'atenció psicològica. Escoltem Javier Naval.
7: Son las dos áreas tradicionales importantes y de primera necesidad. En alimentos, por ejemplo, en el primer semestre hemos excedido lo que sería la mitad de lo que dimos el año pasado. El año pasado repartimos 32 toneladas de alimento y este año ya llevamos casi 23 en el primer semestre con valores superiores. ¿Qué quiere decir? Pues que en la medida de lo posible, además de aumentar la atención, hemos intentado, conforme íbamos haciendo con más suministro de alimentos, pues enriquecer el lote, ¿no? Y eso nos permite llegar a cifras más altas, no necesariamente gastando más. Piensa que esto compramos nosotros, nos gastamos 17, 18 mil euros en el primer semestre comprando comida, además de lo que nos da el Banco de Alimentos, ¿no? Y lo mismo ocurre con la ropa, que veníamos a dar unas 950, casi 1.000 el año pasado, lotes de ropa, y este año ya llevamos en junio, al terminar junio, 578, es decir, estamos dando de más. Y en la ropa también se entrega kits de higiene, canastillas para bebés, pañales para niños, set de ropa de cama, sillas para niños, es decir, elementos de higiene.
3: Hay otras que han venido en los últimos tiempos también, pues eso, a ayudar a las personas, entre ellas acogida y orientación sociolaboral.
7: Sí, sí, mira, acogida es un tema muy importante, más importante de lo que quizá tradicionalmente le dábamos en Cáritas, pero nosotros mismos hemos ido corrigiendo y aumentando nuestra atención, porque acogida quiere decir que es la primera vez que recibes a alguien que en muchos de los casos viene totalmente desorientado, no sabe dónde ir, le han citado o conoce Cáritas, no han pasado por servicios sociales. Entonces, claro, hay que perder tiempo, hay que invertir tiempo en estas personas, porque su nivel de desorientación, de falta de recursos informativos también, es importante. Mucha gente no tiene dónde vivir. Ha venido con el dinero muy justo, creía que era otra cosa, que aquí era fácil vivir y encontrar alojamiento y empezar a trabajar. Claro, y es el grado de desinformación es importante y, por lo tanto, el grado de atención y los minutos o la media hora que estás con una persona es importantísimo para, de alguna manera, establecer esa base a partir de la cual ellos se van a poder mover, ¿no? Por lo tanto, eso que para nosotros era un trámite anteriormente, era simplemente registrar lo que nos venía derivado, lo estamos convirtiendo en una actividad social. Mira, yo animo a la gente a que venga a Cáritas a ver, entonces a que venga la gente a ser voluntario cuando pueda, no hay restricción. Entonces, eso es importante. Tenemos un grupo extraordinario, lo digo dos veces, de voluntarios, pero yo creo que debemos ir renovando generacionalmente. Entonces, animo a la gente a que acuda a Cáritas, que pregunte en la iglesia, que venga a Cáritas y que se informe. Y en segundo lugar, me vas a permitir, mira, nunca pido dinero, porque creo que eso debe ser la consecuencia de una vinculación y un compromiso, ¿no? Pero como veo que cuesta, realmente cuesta, hemos tenido más éxito con entidades a las que hemos contactado de forma profesional que con personas. Y eso yo creo que es simplemente pues por un desconocimiento, o a lo mejor es que yo no lo he forzado demasiado. Pero tenemos un programa de ser corazones de Cáritas y tenemos el objetivo de tener 100 corazones de Cáritas. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en dos cosas básicamente, que te comprometes al menos durante un año a aportar 20 euros al mes, que tampoco es tanto, pero hay gente que le supone mucho esfuerzo, ¿eh? O sea, cuidado, que de esto soy consciente. Tenemos 40 corazones, a mí me gustaría llegar a los 100, porque eso nos da una estabilidad financiera, frente a ayudas, como te he dicho, la de Ibercajo, la de otros, que se hay que renovarlas cada año, o las del ayuntamiento, ¿no?
3: ¿La sede en la calle Doctor Marañón?
7: Sí, está debajo, en los bajos de la iglesia de Montserrat, de Vista Alegre. Pues ahí estamos de martes a jueves, para quien quiera venir a enterarse o tal.
3: Nova edició, la segona, de la iniciativa municipal de suport a l'emprenedoria local que porta per nom On Acceleradora Accept App. La primera edició, l'any passat, la posava en marxa l'Ajuntament per acompanyar la gestació de 15 noves empreses i es van arribar a presentar 65 candidatures. En aquell moment es va doblar l'oferta fins a les 30, però van quedar projectes fora. L'edició d'aquest any de l'acceleradora d'emprenedoria, que es presenta aquest dimarts, donarà suport d'entrada a 15 projectes. Santi Amaro és el cap de promoció econòmica municipal.
8: I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIEC on Startup, una de les aules que tenim allà, i a més doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'espai Working Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, i finalment doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un Demo Day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
3: L'any passat, aquells que participaren en aquella primera edició van subratllar l'esperit pràctic de l'aprenentatge a l'hora de crear una nova empresa.
8: El denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria. No? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital.
3: Els emprenedors i emprenedores que l'any passat van participar en aquest projecte van rebre una formació per part de l'Ajuntament que ara, diu Amaro, continua viva.
8: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIEC on Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
5: Ha estat notícia aquest dijous.
3: Ja són obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. L'Ajuntament espera esbandir la llista d'espera de persones que esperen obtenir plaça en un programa que té molt d'èxit. Ana López ha entrevistat el regidor de Gent Gran, Nico Cerpa.
1: Con el concejal de la Gent Gran y también de Vía Pública, Nico Cerpa, ¿qué tal? Buenos días, señor Cerpa. ¿Qué
9: Hola,
1: tal?
9: Buenos días.
1: Bueno, las vacaciones,
9: muy,
1: bien, ¿no?
9: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, pues ha comenzado el curso escolar y también lo ha hecho la Gent Gran de Castelldefels. Justamente comienzan las inscripciones.
9: Eso es, tú lo estás diciendo, ¿eh? Ha empezado el curso no solamente para los alumnos, sino también, bueno, sí, exacto, para los alumnos, pero los alumnos más mayores. Nosotros ahora llevamos empezaron la semana pasada y tenemos a lo largo de todo este mes de septiembre ese proceso de inscripción para las actividades. Nosotros ya prevemos, más o menos con los números que vimos el año pasado teníamos el programa Salud y Diversión 525 personas, no lo hemos tenido nunca. De hecho, estuvimos mirando para intentar, en este caso, tener un monitor más, se nos generó una lista de espera, a principios de curso ya se nos generó una lista de espera que también esperamos que ahora en este nuevo curso 26-27 también se nos genere, a ver cómo lo podemos lidiar, ¿no? Lo que te quiero decir es que esto ha tenido una grandísima aceptación. Lo que te quiero decir es que la gente viene en masa porque, oye, sociabiliza, lo pasa bien, ahí tiene un punto de encuentro, no solamente de encuentro, sino de entretenimiento. En este caso, con el programa de salud y diversión en el ámbito deportivo, van a jugar a la petanca, salen de paseo, hacen excursiones y bueno, la verdad es que esto les encanta. Por lo tanto, esperamos overbooking, y no solamente en este apartado, ¿no?, del programa de salud y diversión, sino también en los más de 60 talleres que el año pasado hicimos, talleres que van desde informática, fotografía, talleres de baile, que te puedo decir que se cubren todas las plazas de estos talleres que estamos haciendo. Para nosotros, evidentemente, que exista esa participación tan amplia del colectivo, del sector de la Yengran, oye, pues a mí personalmente como responsable me gusta la respuesta que estamos teniendo, ¿no? Cada día son más las personas del colectivo que se unen y que quieren participar de estas actividades. Insisto, más de 60 talleres nunca hemos tenido como tuvimos el año pasado. Creo que este año lo vamos a superar. De hecho, a nosotros también nos empujan en cierta manera, ¿no? Lo que sí te puedo decir, que yo creo que he comentado en alguna ocasión, estamos intentando que tengan más espacios para la Yengran. Tenemos el centro cívico en Vistalegre, tenemos el club náutico en la playa, tenemos al Freddy Monpó, que está en el centro del pueblo, y la República. La República estamos haciendo una reforma para... solamente tenemos un espacio muy, muy amplio para que puedan juntar las personas mayores, pero ahora la modificación que estamos y la rehabilitación que estamos haciendo de otros espacios que tiene el Ayuntamiento para recolocar, en este caso, a la OAC. La Oficina de Atención al Ciudadano va a ser trasladada justo detrás del edificio de la República, con lo cual el espacio que está ocupando en la actualidad pasará también a ser un espacio de uso único y exclusivamente para la Yengran. Con esto te quiero decir, hombre, que nosotros también estamos intentando ampliar. ¿Por qué? Porque cada año que va pasando nos vemos con una mayor participación. También estamos en el Poal, donde colocamos unas casetas, hablando con la Asociación de Vecinos del barrio del Poal, para que también en esas casetas puedan participar algunas de las personas mayores que están viviendo en ese barrio y no tengan que desplazarse. Nosotros somos conscientes de que cada día son más las personas de ese colectivo que quieren participar y, por lo tanto, tenemos la intención de seguir sumando en espacios. ¿Para qué? Para dar cabida a todas estas propuestas que año tras año vamos recibiendo, en este caso, de las dos entidades, ¿no? No hay que olvidarse que colaboramos muy estrechamente tanto con la Asociación de Yengran como la Rafael Casanovas, que son las que proponen, en este caso, los talleres, son los encargados, los responsables de recoger todas las inscripciones y de organizar los talleres y de organizar las excursiones también, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento personal a estas dos entidades, ¿no? Satisfecho como está transcurriendo en este caso las inscripciones. Yo sé ya positivamente que nos vamos a quedar corto y bueno, vamos a ver en qué manera podemos solucionar esta problemática de la lista de espera, ¿no? Finalmente.
1: ¿Cuándo está previsto que se abra el nuevo espacio en
9: Bueno, ahora se en está la, sí, en la República. Se está trabajando en los espacios colindantes para el traslado de la OAC. Yo espero que el primer trimestre del 2027 ya podamos disponer de esos espacios. A continuación se trasladaría la OAC y no sé si vamos a poder coordinarlo, ¿no?, consensuarlo, puesto que van a empezar los talleres de Yengran ahora en el mes de octubre, para que haya ese traslado o ese traspaso en el mes de marzo, en el mes de abril, ya estaría prácticamente acabando el curso. O sea, lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que de cara al siguiente ese espacio sí va a estar disponible al 100% para la Yengran. no sé si nos va a permitir, una vez que esté hecho, que ya insisto, será finalizando el curso, y poder conseguirlo, ¿no? Pero más o menos por esa fecha.
1: Las inscripciones para participar en esos talleres han empezado hoy. ¿Hasta cuándo tienen de plazo las personas
9: hasta
1: mayores?
9: Hasta final de mes, porque la intención es que la primera semana de octubre ya empiecen los talleres. No solamente empiecen los talleres, sino también el programa Salud y Diversión. Por lo tanto, tenemos estas 2-3 semanas de plazo, que quedan el mes de septiembre, para que se puedan pasar por allí y se puedan inscribir. Hay muchas personas que repiten, hay otras tantas que no, pero hay muchas personas que repiten de un año a otro. Lo único que tienen que hacer es ir a apuntarse y ya está, y empezar.
1: Nico Cerpa, portavoz de Som Castelldefels, concejal de la Gent Gran, Vía Pública, primer teniente de alcalde. Muchas gracias.
9: Muy bien, muchas gracias, Ana, muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días.
3: S'incorporen a diferents llocs de treball de l'Ajuntament 9 persones. Ho fan a través del programa Treball i Formació. Són contractacions de persones que estan en situació d'atur i tenen una durada, aquestes contractacions, de 12 mesos. Mapi Soler és la tècnica municipal de promoció econòmica i foment de l'ocupació que se n'encarrega.
10: Avui comencen a treballar dintre dels programes que tenim de foment d'ocupació, doncs comencen a treballar 9 persones dintre del programa Treball i Formació. El Treball i Formació és un programa que contempla la contractació de persones durant 12 mesos que s'integren i treballen a l'Ajuntament en diferents llocs de feina. Dels llocs que tenim, dels 9 llocs de treball que comencen avui, són 8 són auxiliars administratius i tenim un auxiliar de serveis que estarà a les escoles de Castelldefels. Els auxiliars administratius estan en diferents departaments de l'Ajuntament i donaran suport durant aquests 12 mesos als departaments, i ells aprofitaran per millorar el seu currículum, per aprendre coses noves, per conèixer l'administració.
3: A més de treballar, aquest programa ofereix formació en diferents aspectes relacionats amb la recerca de feina.
10: En aquest programa en concret que han començat avui, tindran una formació de 60 hores del paquete Office, que és per millorar les competències informàtiques, com a formació del programa. El programa és Treball i Formació, per tant, és un contracte de treball i una formació. Però després tot l'acompanyament nosaltres ho treballem des de sessions grupals, on juntem a les persones que estan en aquest programa. També va molt, molt bé crear dinàmiques on es coneguin, perquè després aquest networking va bé, després es donen suport entre ells per la recerca de feines, estan en situacions semblants, algunes molt diferents, però per altra banda molt semblant, perquè estan buscant feina, i a través de sessions grupals doncs, es treballen moltes coses a l'objectiu laboral, a la seva seguretat en si mateixos a l'hora de la recerca de feina, es fan sessions de currículum, sessions d'entrevista, com preparar una entrevista, i després, de forma paral·lela, es fan entrevistes individuals per tractar la situació personal de cadascú d'ells, de la situació més individual, que no es tractarà en grup, per fer l'acompanyament. L'acompanyament contempla la integració en el lloc de feina, que tinguin una bona integració, que les funcions encomanades les puguin desenvolupar, que tinguin les competències transversals adients també, doncs treball en equip, totes aquestes coses, i també es treballa en la recerca de feina posterior.
3: Les persones que van optar al programa i no van entrar resten a la borsa de treball i les poden trucar en qualsevol moment abans que acabi aquest 2026. I pel que fa a 2027, el 5 d'octubre s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de cara a les contractacions de l'any vinent.
10: O sigui, la gent que queda en llista d'espera, que queda en el procés, queden en el mateix procés fins al mes de desembre de l'any en curs, i llavors totes les places que surtin durant l'any es poden trucar a les persones. Estan allà encara operatives per poder-les trucar. Per altra banda, les persones que ara estan sentint això i que diuen jo vull presentar-me, doncs nosaltres tots els anys, durant el mes d'octubre és quan s'obre el termini per sol·licitar participar en plan d'ocupació. És a dir, que està en un moment perfecte, perquè ara nosaltres, el 5 d'octubre, s'obriran les sol·licituds per participar en els plans d'ocupació. Això sí, seran de cara al 2027. Llavors, hauran de presentar, si estan interessats, el que han de fer és venir a la Guaita, o per la web, buscar tota la informació o trucar-nos i nosaltres els donarem el link si ho volen fer online, si ho volen fer presencialment, els explicarem com fer-ho, però han de fer la sol·licitud i llavors es fa tot el procés perquè de cara al desembre ja surten les llistes amb puntuació. I llavors aquestes persones són les que estaran llistes en les borses de treball durant tot l'any 2027.
5: Ha estat notícia aquest divendres.
3: I ara dos apunts de política. La regidora d'Esquerra Republicana, Rita Borque, serà la candidata d'aquest partit a l'alcaldia de Castelldefels en les eleccions del maig vinent, 2027. Entrevistada per Ana López avui mateix al programa Coffee de Ràdio Castelldefels, Rita Borque ha posat data a la seva presentació com a alcaldable republicana. Serà el 17 d'octubre.
11: I bé, i concretament a nivell personal i a nivell d'Esquerra Republicana Castelldefels, el dia 17 d'octubre farem la meva presentació oficial aquí, precisament a la plaça Neus Català, aquí davant de la biblioteca, i li vaig demanar a la candidata de Barcelona, l'Elisenda Alemany, que m'acompanyés en aquest acte, perquè molts problemes de Barcelona coincideixen amb problemes de Castelldefels, no? El tema de la massificació turística, el tema de l'habitatge, el tema d'identitat, no? Del català. Serà a les 12:30, el dia 17 d'octubre, i jo convido a tothom a que vingui.
3: I d'altra banda, els socialistes catalans celebren aquest cap de setmana el Dia de la Rosa. És una de les principals trobades anuals d'aquest partit. Se celebra a la Pineda de Gavà. N'ha parlat aquests micròfons a l'emissora municipal un dels regidors del PSC a l'Ajuntament de Castelldefels. Es tracta de Lluís Espanyol.
12: Com sempre, és una festa, una trobada de principi de curs, que diem nosaltres, de calentar motors, doncs de presentar una mica, de seguir mantenint la nostra ideologia, el nostre ideari socialista, progressista i de responsabilitat i de sentit d'estat de gestionar Espanya el millor possible, Catalunya, i en aquest sentit, doncs, estaran presents el president Salvador Illa, el president Pedro Sánchez, i ens explicaran i ens posaran al dia de tot el futur i tots els projectes que tenim i tota la programació que tenim, doncs, de cara a continuar gestionant Espanya, no? Espanya, Catalunya i tota la ciutadania, tots els ciutadans. El programa, com sempre, és una trobada molt, molt, molt familiar, molt, molt social, molt de trobada de militants i simpatitzants. Esperem que tots els socialistes, simpatitzants i militants, ens veiem aquest diumenge a la Festa Rosa Gavà.
3: Parlem ara de política. Divendres 11 de setembre es commemorava la Diada Nacional de Catalunya. A Castelldefels, l'Ajuntament i nombroses entitats ciutadanes, també partits polítics, van participar al matí al tradicional acte d'ofrena floral al Monument de la Senyera, al costat de la Casa Consistorial. Al Parlament Institucional, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, va descriure el que en opinió seva ha de ser l'esperit de la Diada.
13: La Diada és també una oportunitat per posar en valor allò que compartim. Castelldefels és una ciutat diversa, oberta i plural. Una ciutat formada per persones d'orígens, trajectòries i sensibilitats diferents, però que comparteixen una mateixa ciutat, un mateixos carrers i un mateix desig, viure bé i contribuir a un bon futur.
3: El Parlament el tancava l'alcalde amb aquesta crida al manteniment de la convivència.
13: I és precisament aquesta convivència basada en el respecte, la tolerància i la llibertat un dels nostres grans valors com a societat. Una ciutat que preserva les seves tradicions, que valora la seva cultura i que al mateix temps mira cap al futur amb confiança, amb il·lusió i amb ambició. Molt bona diada a tothom. Visca Castelldefels! I visca Catalunya!
3: Les entitats i partits polítics participants a l'ofrena floral van desfilar, com és tradicional, de manera esglaonada, de manera individual també, des de la plaça de l'Església fins al Monument de la Senyera. La jornada la van protagonitzar les sardanes, diverses activitats de cultura popular, com el Ball de Bastons i el Pilar, que van aixecar els castellers, i l'acte va acabar amb el Cant dels Segadors. A la tarda, l'Associació Musical de Castelldefels va oferir el seu tradicional concert de la Diada Nacional. Castelldefels assuma aquest diumenge la Setmana Europea de la Mobilitat. A la ciutat es viurà una nova edició de la pedalada popular i la Festa de la Bicicleta. Òscar Herrero és tècnic de mobilitat.
14: És aquest diumenge, sortirem a les 10 des de la plaça de l'Església. És un tall, són talls dinàmics, que es diuen. Doncs no hi ha un tall previ ni... Val? El que es fa és quan arriba la pedalada, tot el grup es talla en aquest moment el trànsit i quan passa es torna a obrir. Sortim d'aquí, de la plaça de l'Església a les 10, anem cap al doctor Ferran Pineda, després per Molinot, avinguda Ciutat de Màlaga, sentit mar, fins a Pitor, i de Pitor, avinguda de la platja, fins a la rotonda de la plaça de l'Ancla, i d'aquí tot el passeig marítim fins al carrer 22. Tornem pel passeig marítim cap al carrer 11, i d'aquí carrer 11, Pineda, que agafem ja tota cap al centre, i Fleming fins a la plaça de la Muntanyeta, fins al parc de la Muntanyeta, vale, que seria el recorregut que fem. Intentem encapsular, no?, la gent, que no s'allargui molt, però clar, hem de tenir en compte que com també van més petits, pues, bueno, se va allargant i de vegades, quan des que passa el primer fins que passa l'últim, pues, bueno, hi ha punts que sí que hi ha una distància important, considerable, i el trànsit estarà aturat pues, una estoneta. Intentem aturar, no?, per això, el que diem, no?, la policia intenta encapsular perquè tot el grup vagi el màxim agrupat possible, no?, i l'afectació sigui menor. I després també comentem que hi ha algun tram que, per exemple, algun tram del passeig marítim o de carrer Pitor, que sí que el sentit contrari on anem està obert al trànsit, pues, si alguna persona ha de circular per aquí, pues, que vagi amb molt de compte, no?, perquè aniran moltes bicicletes, anem petits, i bueno, s'ha de respectar i hem de conviure aquí entre tots i gaudir d'aquest dia, no?, que al final és el que intentem, un dia que sigui festiu, no?, i per fomentar la mobilitat en bicicleta i mobilitat sostenible.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Vet aquí que una vegada l'hora del conte, tal i com ens ho avisa la nostra sintonia, ja ha arribat. I ràpidament, a l'obrir el gran llibre d'Ona Villes, deixem volar dues noves històries cap a totes les emissores de la xarxa de comunicació local, Ràdio Andorra i tota Catalunya. Són històries pels més petits i pels que ja no ho són tant. Portarem la recomanació d'un nou llibre i la pàgina web i la música vindrà acompanyada de la Txell Garcia. I tot això serà gràcies a les veus de Pol i Berta Colomer, Txell Garcia, Cristina Güell, Fina Carol, Lluís Miquel Garcia, veu i control, i qui us parla, la Pilar Castro. La primera història, pels més petits, me l'han fet arribar molt gentilment. És un simpàtic conte que desitjo que us agradi tant com a mi. Però recordeu que no tot es pot solucionar plorant. El títol d'aquest conte és I7. Així que escolteu I7.

0: Havia una dona que tenia una filla gran i rodanxona, i amb tanta gana que quan la mare li posava la sopa al plat, ella demanava un segon, un tercer i encara en demanava més. I la mare li omplia el plat i deia:
1: i tres, i quatre, i cinc.
0: Quan la filla li demanava el setè plat de sopa, la mare, en lloc d'omplir-li el plat, li donava un cop de bastó al cap cridant:
1: i set!
0: Passava per allà un jove molt ben vestit i va veure per la finestra a la mare que colpejava la seva filla cridant:
1: i set!
0: Com que aquesta bonica, gran i rodanxona noia li va agradar només veure-la, va entrar i va preguntar:
2: set què?
0: A la mare li donava vergonya tenir una filla tan golafra i va dir:
1: set fusos de cànem. Tinc una filla tan boja per al treball que es posaria al costat de les ovelles per filar la llana. Miri, aquest matí ja ha filat set fusos de cànem i amb això no en té prou. He de picar-la perquè deixi de treballar?
2: Si és així, deixa'm-la a mi. Comprovaré que és cert i després em casaré amb ella.
0: La va portar a la seva casa i la va tancar en una habitació ple de cànem per filar. I li va dir:
2: jo sóc capità d'un vaixell i marxo de viatge. Si quan torni has filat tots aquests cànem, em casaré amb tu.
0: A l'habitació també hi havia bonics vestits i luxoses joies, perquè el capità era molt ric.
2: Quan seràs la meva dona, tot això serà teu.
0: I dit això, va marxar. La noia es passava tot el dia provant-se joies i vestits i mirant-se al mirall. A més, es feia preparar el menjar per les minyones de la casa. El cànem ni el tocava. Van passar els dies i l'endemà hi havia d'arribar el capità. La noia va pensar que mai podria ser la seva esposa i es va posar a plorar i a desesperar-se. I mentre plorava, desconsoladament, va entrar per la finestra volant un manyoc de draps i va caure al terra de l'habitació. El manyoc de draps es va posar en peu i era una vella de llargues pestanyes i li va dir:
3: no tinguis por, he vingut per ajudar-te. Jo filo i tu fas la troca.
0: Mai s'havia vist una filadora més ràpida que la vella. En només 15 minuts, tot el cànem va ser llest. I quan més filava, més llargues se li tornaven les pestanyes, més llargues que el nas i més llargues que la cara. Se li van allargar més d'un pam i també se li van allargar les parpelles. Quan van acabar la feina, la noia va dir:
4: com puc recompensar-te, bona dona?
3: No vull recompenses. En tinc prou en que em convidis al banquet de noces quan et casis amb el capità.
4: I com ho faré per convidar-te?
3: Bastarà que em cridis: Colombina! I jo vindré. Però ai de tu, si t'oblides del meu nom, serà com si no t'hagués ajudat i estaràs perduda.
0: El dia següent va arribar el capità i va trobar tot el cànem perfectament filat.
2: Molt bé, crec de debò que ets l'esposa que jo volia. Mira les joies i els vestits que he comprat per tu. Però ara he de marxar a fer un altre viatge. Fem una segona prova. Aquí tens una càrrega de cànem. És el doble que l'anterior. Si quan torni ho has filat tot, em casaré amb tu.
0: La noia, com abans, es va passar els dies provant-se vestits i joies, menjant sopa i lasanya, i va arribar l'últim dia sense que hagués començat la feina. Es va posar a plorar, però llavors va escoltar caure per la xemeneia un manyoc de draps que rodava per l'habitació. El manyoc de draps es va posar dempeu i era una vella amb els llavis petjant. També aquesta li va prometre la seva ajuda. Es va posar a filar i encara era més ràpida que l'altra. I quan més filava, més se li allargaven els llavis. En mitja hora va filar tot el cànem, però la vella no va demanar altra cosa que la de ser convidada al banquet de noces.
3: Hi ha prou que em cridis: Colombara! Però no oblidis el meu nom. Si no, la meva ajuda serà inútil, i ai de tu!
0: Va tornar el capità i des del carrer va preguntar:
2: ho has filat tot?
4: Clar que sí, i ja fa estona.
2: Té aquests vestits i aquestes joies. Aquesta vegada, si quan torno al meu tercer viatge has filat aquesta càrrega de cànem, més gran que les anteriors, et prometo que celebrarem el casament immediatament.
0: També aquella vegada, com de costum, quan va arribar l'últim dia sense que la noia hagués filat ni una sola troca, va caure un manyoc de draps del canalet. I d'allí va sortir una vella de llargues dents. Es va posar a filar ràpid, molt ràpid, i quan més filava, més li creixien les dents.
3: Per invitar-me al teu banquet de noces, has de cridar Columbun! Però si oblides el meu nom, millor seria no haver-me vist mai.
0: I quan el capità va arribar i va veure que el cànem era llest, va quedar molt satisfet.
2: Bé, doncs seràs la meva dona.
0: I va començar a donar ordres per a la cerimònia i va convidar a tots els senyors de la comarca. La noia, emocionada amb els preparatius, no va tornar a pensar en les tres velles. El dia del casament va recordar que havia de convidar-les, però a l'intentar pronunciar els seus noms es va adonar que els havia oblidat. Es va posar a pensar, va intentar amb totes les seves forces recordar, però no hi va haver manera. Va perdre de cop l'alegria i la va envair una gran tristesa. El capità se'n va adonar i li va preguntar què li passava. Ella no va dir res.

0: quan era al bosc, el va sorprendre un temporal d'aigua i es va refugiar en una cabana. Era allà, al mig de la foscor, quan va escoltar unes veus.
1: Colombina! Colombara! Columbun! Prepareu la marmita per fer la polenta. Aquesta maleïda encara no ens convida al casament.
0: El capità es va girar i va veure a tres velles. Una amb les pestanyes penjant fins a terra, una altra amb els llavis que li arribaven als peus i una tercera amb les dents rascant-li els genolls. I va pensar...
2: Espera una mica. Ara sé que explicar-li perquè rigui una mica. Si no riu amb el que acabo de veure, no riurà mai més.
0: Va tornar a casa i li va dir a la seva promesa.
2: Presta atenció. Avui en el bosc he entrat a una cabanya per trobar aixopluc. I què veig a l'entrada? Tres velles, una amb les pestanyes penjant-li fins a terra. Una altra amb els llavis llapant-li els peus. I la tercera amb les dents rascant-se els genolls. I es cridaven. Columbina! Columbara! Columbum!
0: A la noia se li van il·luminar els ulls. Va fer una gran riallada i va dir...
3: Ordena ràpidament el banquet de noces, però et demano un favor. Ja que aquestes velles em fan riure tant, deixa que les convidi.
0: Així es va fer. Per a les tres velles es va preparar una taula rodona a part, però tan petita que entre les pestanyes d'una, els llavis de l'altra i les dents de la tercera ja no es veia res. Acabat el banquet, el marit va preguntar a la Columbina.
2: Però digue'm, bona dona, com tens les pestanyes tan llargues?
1: Per haver forçat tant els ulls per enfilar l'agulla.
2: I tu, com tens els llavis tan llargs?
1: De tant mullar-me el dit per humitejar el fil.
2: I tu, com tens les dents tan llargues?
1: A força de mossegar el nus del fil.
2: Comprenc.
0: I li va dir a la seva dona...
2: Porta'm un fus.
0: I quan el va portar, el va llançar al foc de la xemeneia. I va dir a la seva dona...
2: Tu no filaràs més amb tota la vida.
0: Així, l'esposa gran i rodanxona va viure feliç i contenta a partir d'aquell dia. La propera història pels més grans, molt curteta, però no per això menys interessant, porta per títol Una tassa de brou, de Batista Cerruti. És una història que ens ensenya a no jutjar per les aparences i és una mica contra la discriminació. Batista Cerruti va dir: el teu Crist és jueu, la teva música és negra, el teu cotxe és japonès, la teva pizza italiana, el teu gas és algerià, el teu cafè brasiler, la teva democràcia és grega, les teves vacances mallorquines, les teves xifres són àrabs, les teves lletres llatines, i goses dir que el teu veí és estranger? Així que escolteu Una tassa de brou.

0: Aquesta és una història real, viscuda a Suïssa, en un restaurant autoservei. Una senyora de 65 anys agafa una tassa i li demana al cambrer que li ompli de brou. Després s'asseu en una de les taules del local. Quan tot just s'ha assegut, s'adona que s'ha descuidat el pa. S'aixeca i es dirigeix a agafar un panet per menjar-se'l amb el brou i torna al seu lloc. Sorpresa! Davant de la seva tassa de brou s'hi troba assegut un magrebí que està menjant sense immutar-se. La senyora pensa:
1: això és massa, però no em deixaré robar.
0: I dit i fet, parteix el panet a bocins i els tira dins de la tassa que tenen al davant el magrebí i ella, i hi posa també la cullera. El magrebí, complegut, somriu, prenent una cullerada cadascú fins a acabar-se la sopa

0: tot amb un absolut silenci. Acabada la sopa, el magrebí s'aixeca, s'acosta a la barra i torna amb un gran plat d'espaguetis i dues forquilles. Mengen tots dos del mateix plat, en silenci. Acaben a l'àpat i s'acomiaden.
1: Fins aviat.
2: Adeu,
0: li respon l'home amb un somriure als ulls. Sembla satisfet d'haver fet una bona acció i s'allunya. La senyora el segueix amb la mirada. Vençut el seu estupor, busca amb la mà la bossa de mà que havia deixat penjada a l'espatllera de la cadira. Però, sorpresa, la bossa de mà ha desaparegut i pensa...
1: Així doncs, aquest magrebí?
0: Quan ja anava a cridar...
1: Lladre, agafeu aquest lladre!
0: Mira al seu voltant i veu la seva bossa de mà penjada en una cadira dues taules més enrere d'on estava ella i sobre la taula una plata amb una tassa de brou i a fred. Immediatament s'adona del que ha passat. No ha estat el magrebí el que ha menjat la seva sopa, ha estat ella qui, equivocant-se de taula, ha menjat, gràcies al magrebí, com una gran senyora.

El llibre que us recomanem aquesta setmana porta per títol Algú com tu. El seu autor, el Xavier Bosch i Sancho, que és un periodista i escriptor català. Va ser el creador, juntament amb l'Antoni Bassas, de l'espai humorístic de Catalunya Ràdio, Alguna pregunta més?, pel que va rebre un Premi Ondas. Especialitzat en periodisme esportiu, va treballar també a La Vanguardia, TV3, RAC1 i va dirigir durant un any l'Avui. El 2010 va ser un dels impulsors de l'Ara. Algú com tu va ser guanyadora del Premi Ramon Llull el 2015. Els fets d'aquest llibre estan situats als anys 80. Seguint l'itinerari de la Gina, que ha perdut la mare amb 9 anys, la trobada sexual amb un antic company d'escola, la difícil relació amb el pare i l'escapada a Salou amb un misteriós personatge suposen l'arrencada d'Algú com tu. Aquesta novel·la, amb la que el barceloní Xavier Bosch va fer un gran salt amb la seva carrera literària. Bosch, amb aquesta història, ens endinsa en una història sentimental que ens oferirà dues visions contraposades, de dues generacions davant de l'amor.

www.21buttons.com. Si lo teu és la moda, aquesta és la teva web. 21 Buttons és una xarxa social exclusivament de moda, on podràs seguir les influencers més famoses i també penjar els teus outfits. Però no acaba aquí. La particularitat del lloc és que si algun article del teu look crida l'atenció i el compren a través del teu enllaç, reps una recompensa. Ara, tu també influeixes. www.21buttons.com

La Raïz és un grup musical de Gandia, País Valencià, creat el 2006. Durant els seus 12 anys de trajectòria, han presentat 4 discs d'estudi, dels que destaquen el 2016 Entre poetes i presos, juntament amb videoclip. I el darrer treball que engloba CD i DVD, Nos Volveremos a Ver, amb el concert que van fer al Palau de Vistalegre de Madrid, davant de més de 10.000 persones. La Raïf s'expressa a través d'estils com el rock, l'ska, el hip-hop, amb el seu lema, Guerra al silenci. Us deixem amb el tema que dona nom al seu disc, Entre poetes i presos.

0: Benvinguts i benvingudes de nou a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez, amb la companyia de Lluís, en Lluís García.
1: Hola, Mercè.
0: Hola. Ara que som a l'estiu i estem de vacances, us portem una selecció de contes perquè us pugueu divertir, espantar, entretenir i tot el que convingui.
1: Exacte, és una tria de contes que ja us hem ofert amb altres programes i que ara els recuperarem perquè torneu a gaudir de tots ells durant les vacances.
0: Sí, i no heu de fer res d'especial per escoltar l'Hora del Conte, només cal sintonitzar el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local en aquesta mateixa hora i en aquest mateix dia cada setmana, perquè gràcies a la xarxa de comunicació local us arriben els contes arreu de Catalunya i Andorra.
1: I entre tots els que fem l'Hora del Conte us presentarem tres contes cada setmana i acabarem, com sempre, amb bona música.
0: Genial. Anem pel primer d'aquesta setmana.
1: I ens anem a la Xina amb un conte tradicional xinès, la perla del drac.
0: Fa molts i molts anys hi havia un drac que vivia en una llunyana illa. El drac tenia la seva cova al cim d'una muntanya. Però no penseu que era un drac dolent, no, no, no. Aquell drac era un drac pacífic i no molestava gens als habitants de l'illa. La perla del drac era la joia més preuada del tresor imperial de la Xina.
1: Voleu saber com continua el conte? Doncs no marxeu.

0: Fa molts i molts anys, hi havia un drac que vivia en una llunyana illa. El drac tenia la seva cova al cim d'una muntanya. Aquell drac era un drac pacífic i no molestava gens els habitants de l'illa. Tenia una perla molt gran i cada dia jugava amb ella com si fos una pilota. Llançava la perla a l'aire i després l'agafava amb la boca. Aquella perla era tan bonica que molta gent l'havia intentat robar. Però el drac la guardava amb molta cura i per això ningú havia pogut aconseguir robar-la mai. L'emperador de la Xina va decidir enviar el seu fill a l'illa. Va cridar el jove príncep i li va dir:
1: "Fill meu, la perla del drac ha de formar part del tresor imperial. Estic segur que trobaràs la manera de portar-me-la fins a palau."
2: "Així ho faré, pare! Te la portaré fins al palau."
0: Després de moltes setmanes de travessia, el príncep va arribar a les costes de l'illa. A la llunyania es veia el perfil majestuós de la muntanya i allà dalt el drac que jugava amb la seva perla. De sobte, el príncep va començar a somriure perquè ja havia pensat un pla per poder robar la perla. Va cridar els seus homes i els va dir:
2: "Necessito una llanterna rodona de paper i un estel que pugui sostenir-me en l'aire. I va, no perdeu el temps, ho necessito ja per aconseguir la perla del drac."
0: Els homes van començar a treballar i aviat van fer una llanterna de paper. Després de 7 dies de treball, van fer un estel magnífic, que podia resistir el pes d'un home. Al vespre va començar a bufar el vent. El príncep va muntar en l'estel i es va elevar pels aires. La nit era molt fosca quan el príncep va pujar al cim de la muntanya a sobre de l'estel i va entrar sigilosament dins de la cova. El drac dormia profundament. Amb molta cura, el príncep va agafar la perla, va posar en el seu lloc la llanterna de paper i va escapar de la cova. Llavors va muntar en l'estel i va encendre una llumeta. Quan els seus homes van veure el senyal, van començar a recollir la corda de l'estel. Força estona després, el príncep ja era damunt la coberta del seu vaixell.
2: "Ja veu, àncores!"
0: El vaixell, aprofitant un vent suau, es va fer a la mar. Quan va sortir el sol...
3: "Qui ha agafat la meva perla? Qui ha gosat venir a casa meva a robar-me?"
0: El drac va anar a agafar la perla per jugar, com feia tots els matins. Llavors va descobrir que li havien robat la seva perla. Va començar a tirar fum i foc per la boca i es va llançar, muntanya avall, en persecució dels lladres. Va córrer tota la muntanya. Va buscar la perla per tot arreu, però no va poder trobar-la. Llavors va ser quan va veure un junc xinès que navegava rumb a alta mar. El drac va saltar a l'aigua i va nedar tan ràpid com podia cap al vaixell.
3: "Lladres! Torneu-me la meva perla!"
0: Els mariners estaven molt espantats i xisclaven aterrits. La veu del príncep es va sentir per damunt de tots els crits.
2: "Carregueu el canó gran!"
0: Poc després van fer foc. El drac va sentir el tro del tret. Va veure un núvol de fum i una bala de canó que anava directa cap a ell. La bala rodona brillava amb la llum de l'alba i el drac va pensar que li tornaven la seva perla. Per això va obrir la boca i va engolir la bala. Llavors, el drac es va enfonsar en el mar i mai més va tornar a aparèixer. Des d'aquell dia, la perla del drac va ser la joia més preuada del tresor imperial de la Xina.

0: El segon conte que us portem avui és de Montserrat Quadros Puig i es diu Les amigues de la lluna.
1: Ja és de nit i tot escoltant el cric-cric dels grills i les granotes cantant a l'estany, es pot contemplar l'estrellada d'una màgica nit d'estiu. La granoteta Rocla, com cada nit, abans d'anar-se'n a dormir, observa l'esplendorosa lluna al bell mig del cel, al costat d'unes boniques estrelles que l'acompanyen, brillants com petites espurnes de diamants.
0: La petita Rocla està totalment eclipsada per la bellesa del cel a la nit. Ai, com li agradaria poder saber què fan les estrelles i la lluna allà dalt. I a vosaltres, us agrada el cel de la nit? Doncs escoltem Les amigues de la lluna.

0: Ja és de nit, i tot escoltant el cric-cric dels galls i les granotes cantant a l'estany, es pot contemplar l'estrellada d'una màgica nit d'estiu. La granoteta Rocla, com cada nit abans d'anar-se'n a dormir, observa l'esplendorosa lluna al bell mig del cel, al costat d'unes boniques estrelles que l'acompanyen, brillants com petites espurnes de diamants. La petita Rocla està totalment eclipsada per la bellesa del cel a la nit. Com li agradaria poder saber què fan les estrelles i la lluna allà dalt? Relaxadament, s'estira damunt d'una fulla de nenúfar al mig de l'estany i mira cap al cel. Però al cap d'una estona...
1: Rocla, però què fas? Va, cap a dormir!
2: Ara vinc!
0: Com cada dia abans d'anar-se'n, envia un petó a les seves estimades estrelles i a la lluna. Fent tres saltirons, ja és a casa. Se'n va cap a la seva habitació i es posa el pijama. Però abans d'anar a dormir, primer passa pel bany. Quan arriba a l'habitació, la mare li fa un petó de bona nit i el pare de seguida ja hi és.
3: Avui, Rocla, tindràs un conte molt especial. Les amigues de la lluna. Es tracta d'un conte màgic i meravellós de fa molts i molts anys. Quan la lluna encara estava tota sola i avorrida, sense ningú amb qui jugar i ningú que li fes companyia.
0: La Rocla, impacient per escoltar-lo, es posa dins del seu llit. El pare s'asseu al seu costat, obre el conte a poc i comença a explicar la bonica història que diu així.
3: Heus aquí que fa molts i molts anys, quan el dia s'acabava, el sol marxava i amb un adéu donava pas a la lluna amb la que arribava la nit. El sol durant el dia estava molt divertit, ja que tot era clar i podia veure i escoltar tot el que hi havia al seu voltant. Cotxes amunt i avall, la xerinola d'uns infants jugant, però tot canviaria quan arribava la nit. La lluna resplendia a dalt del cel, però no era el mateix. Els infants eren tots a dormir. El silenci dominava en l'ambient i tan sols es veia llumetes brillar pels carrers de la ciutat. La lluna se sentia sola i trista perquè trobava a faltar algú que li fes companyia. Un dia, la lluna ja no va poder més i de tan sola que se sentia es va posar a plorar. Però quan li van caure les llàgrimes, no et pots imaginar el que va passar. Les llàgrimes eren màgiques.
1: Però quina meravella!
3: Es deia la lluna, boca oberta i sobtada. De cada llàgrima sortien milers d'espurnes lluents i plenes d'energia. Semblava que brillessin al compàs d'una esplèndida melodia. I ràpidament, cada una d'elles es van anar situant al voltant de la lluna, escampant-se per tot el cel, donant així més esplendor a la nit. La lluna estava radiant de felicitat perquè, sense esperar-s'ho, li havien sortit unes amigues especials, arribades per art de màgia i, a més, eren precioses. L'endemà, la lluna es va dir:
1: he de buscar un nom a aquestes amiguetes tan petites i boniques.
3: I llavors va començar a pensar i a pensar, fins que, per fi, va trobar el nom idoni per a aquelles brillants espurnes.
1: Estrelles.
3: I així fou. Les estrelles cada dia estaven molt enllugassades. Unes fent estels fugaços, altres anaven fent formes, i així es crearen les constel·lacions. La Ossa Major, la Ossa Menor... A partir d'aquell dia, ja res seria igual quan arribava la nit. La lluna i les estrelles es feien gran companyia compartint vells moments i fets que no oblidarien mai. A poc, la seva amistat anava creixent fins a arribar al punt que la lluna ja no podia estar sense les estrelles i elles tampoc sense la lluna. Les estrelles estimaven tant a la lluna que a vegades li cantaven.
4: La lluna, la pruna vestida de dol, son pare la crida, sa mare la vol.
3: Ara la lluna ja tenia amigues, algú amb qui compartir la nit, i això feia quelcom màgic i especial que tothom a la Terra podia copsar. I conte contat, ja està acabat.
0: La Rocla ja estava ben adormida. El pare la besa i va a dormir. L'endemà, la petita granoteta va sortir cap a l'estany per contemplar la lluna i les estrelles d'una manera especial.
2: Oh, mira! Un estel fugaç!
0: La Rocla va pensar que les estrelles jugaven. Va adonar-se que la lluna brillava més que mai. La granoteta els tirà un petó com de costum, però la lluna, sabent que ella ja sabia el seu secret, la va mirar i li va fer un gran somriure tot picant-li l'ullet. I a partir d'aquell dia, tots els infants que saben el secret a la nit miren el cel i observen la lluna amb unes estrelles que no es cansen mai de jugar i no paren de brillar. I tu, ho has vist?

0: El darrer conte d'aquesta setmana porta per nom Nous amics per a la Clementina. Un conte més d'Anna Espinac amb il·lustracions en la versió de paper de David Carretero.
1: És un conte més dels contes de l'àvia, una recopilació de contes que Faros ofereix a la seva plataforma digital per fomentar la lectura i difondre valors i hàbits saludables a la població infantil.
0: Clementina estava encantada amb la casa que els seus pares havien llogat per passar les vacances en aquell poble tan acollidor. Tenia tot el que Clementina desitjava. Era el refugi perfecte per a ella. Podria dedicar-se al que més li venia de gust, que era llegir i dibuixar. I ara tenia tot el temps del món.
1: El que no s'esperava per res és l'arribada d'aquells intrusos a casa. Qui eren aquells nens i nenes que el seu pare va deixar entrar a casa? Per què havia de jugar amb ells si el que més li agradava a ella era quedar-se sola llegint o dibuixant? O realment la Clementina es moria per jugar amb ells i el que passava és que tenia vergonya?
0: Doncs no ho sabrem fins al final. Amb aquest conte, els nens aprendran que la timidesa es pot vèncer i que una de les coses més importants és tenir un bon cercle d'amistats. Escoltem Nous amics per a la Clementina, escrit per la gelidenca Anna Espinac, a la que li donem les gràcies per aquests magnífics contes.

0: El dia 6 van arribar a la casa on passarien l'estiu. Tot el que quedava de juliol i l'agost sencer. Era una casa força gran, al mig d'un petit poble de muntanya on l'aire era fresc i net. Als migdies, el cel era tan blau que feia mal als ulls i a les nits comptava amb més estels que en cap altre lloc del món. A la Clementina li agradava la muntanya, li agradava aquell poblet i la casa que havien llogat els seus pares per passar les vacances. Tenia una porxada amb una gran teulada i bancs de fusta. Tenia l'habitació a les golfes i fins i tot una bassa on t'hi podies banyar. Tenia un jardí amb floretes silvestres. A la Clementina li semblava que no podia demanar res més. Era el refugi perfecte per ella. Els seus llibres i els blocs de dibuix que esperava omplir abans de tornar a l'escola. Tenia tot el temps del món, tot el temps de l'estiu. El tercer dia que eren allà, que va caure en dimecres, cap a les 11 del matí va sonar la campaneta de l'entrada. La Clementina va treure el cap per la finestra de les golfes, encuriosida, esperant trobar potser el carter. Però al darrere de la porta de ferro de l'entrada va semblar-li veure 5 o 6 caparrons de nen. El pare va anar fins a la porta amb molta calma i va obrir. A l'altra banda va aparèixer un grupet de canalla d'entre 7 i 12 anys. La Clementina va observar com el pare parlava amb ells. Els feia passar i en un moment donat assenyalava cap a la finestra, cap a ella. Els nens van alçar els ulls, seguint el dit del pare. Llavors la van veure. I la Clementina va sentir una glopada estranya, un sentiment conegut que li pujava fins al coll i li cremava les galtes. En aquell instant, com un acte reflex, es va ajupir, desapareixent de la vista d'aquella colla d'estranys a qui el pare acabava de donar la benvinguda. El pare va obrir la porta de les golfes i es va trobar la Clementina asseguda a terra encara. No havia gosat moure's.
1: Són els nens del poble, han vingut a conèixer-te.
0: Però la Clementina no tenia cap intenció d'anar a saludar-los, que no pas per mandra, sinó perquè les coses desconegudes la inquietaven. La posaven nerviosa. Tant li feia si eren persones, llocs o situacions. Acostumar-se als nens nous del poble requeria massa esforç i l'estiu no era tan llarg com per gastar-lo amb mals de panxa.
2: Ja els hi pots dir que se'n vagin i que no cal que tornin.
0: Ho va dir sense maldat, només amb por de que aquella situació es repetís una i una altra vegada. Sabia com en podien arribar de ser insistent els nens. L'endemà, la canalla no va tornar i la Clementina va respirar alleugerida. Però a la tarda, quan va acompanyar els pares a fer un gelat a la plaça, se'ls va trobar de cara. El més gran la va saludar amb la mà. La més petita va córrer cap a ella i es va presentar. I un altre que es deia Quim i duia les mans i els genolls molt bruts, la va convidar a jugar amb ell a toc i a parar.
3: Clementina, vols jugar amb mi a tocar i a parar?
0: Però la Clementina no va respondre res. Tan sols va negar amb el cap i va seure's d'esquena a aquella tropa de desconeguts.
1: No veus que tu passaries millor amb ells que amb nosaltres?
0: Intentava convencer-la al pare, però ella estava tan aclaparada que no era capaç ni de decidir de quin gust volia el gelat. A partir de la tercera setmana de juliol, matins, tardes i vespres ja eren iguals, els uns als dels altres. La muntanya de llibres anava minvant i la pila de dibuixos creixia. El forn de pa i el colmado ja coneixien la Clementina, malgrat no deixar anar més paraules de les imprescindibles. I ella ja se sabia les cares d'aquella colla de xavals que es passaven el dia amunt i avall pels carrers. De topar-s'hi, de sentir-los cridar, de mirar-los jugar de reull, ja en sabia els noms i tot. I a poc li van anar semblant una mica menys estranys, una mica menys desconeguts, fins i tot interessants, en especial la Maria, una nena que devia tenir la mateixa edat que ella i a qui sovint veia asseguda a les escales de l'església, dibuixant o llegint un llibre. Malgrat tot, la Clementina va continuar mirant la vida des de la finestra de les golfes, tota sola. Seguia pensant que el poble era bonic, la casa acollidora i els cels nocturns els més poblats del planeta. Seguia mirant el jardí des d'allà dalt, mentre imaginava que tornava a sentir la campaneta de la porta, que el pare obria i els trobava amb aquells sis nens, que els saludava dient-los a tots pel nom i que llavors ella obria la finestra i els cridava amb un somriure.
2: Ara baixo!
0: Saltava les escales de dues en dues per trobar-se amb els seus nous amics i ja no tornava fins que el sol començava a caure, esprement la tarda fins que ja no en quedava gota. Tot això s'imaginava la Clementina. Però no passava res de res, perquè ella no es movia del darrere a la finestra de les golfes. No s'hi atrevia. Llavors va arribar aquell matí, el segon matí de la darrera setmana de vacances. En tornar la mare de comprar, li va donar un sobre a la Clementina.
4: De part de la Maria.
2: Per mi?
4: Sí.
0: La Clementina va notar com es posava vermella, com el cor se li accelerava. Amb urgència va obrir el sobre i en va treure un paper. Era el dibuix de la casa en què estava passant les vacances. S'hi veia el porxo i les flors i la finestra de les golfes, una nena rossa i pigada que treia el cap.
2: Perquè no t'oblidis mai d'on van passar les vacances.
0: I signava la Maria i la resta dels nens. Només va rumiar una estona per valorar què calia fer. Va passar el matí i va arribar al migdia. La Clementina va anar directament a la plaça, però no hi havia ningú. Tothom havia fugit del sol, així que va girar cua i va marxar. Però va decidir agafar el camí més llarg per anar a casa i en passar per la Font del Boig se'ls va trobar jugant a futbol a recer de l'ombra dels roures. La Clementina, mentre se'ls mirava, va pensar:
2: i ara què?
0: Va ser quan gairebé gira cua per marxar que el Jaume es va aturar i es va adreçar a ella.
3: Jugues amb nosaltres?
2: No m'agrada el futbol.
5: A mi tampoc. Podem fer alguna altra cosa. Què t'agrada fer a tu?
0: La Clementina no sabia què respondre, així que va dir la veritat.
2: Dibuixar i llegir i banyar-me a la bassa. M'agradaria banyar-me al riu, però diuen els meus pares que és perillós.
0: A partir d'aquí tot va anar rodat. La Maria, el Jaume, la Berta, la Jordina, l'Elias i el Quim es van convertir en els amics de la Clementina aquells darrers 4 dies d'agost. Indubtablement, els dies més feliços de les vacances.
2: Tant de bo pogués tirar enrere.
5: Deixa-ho córrer. Millor 4 dies que cap ni un. No ho trobes?
2: Molt millor.
0: L'estiu es va acabar. Es van acabar les vacances i va ser el moment de començar tantes altres coses. La Clementina va aprofitar que venia el fred per amagar la vergonya sota una catifa de llana, perquè després de tot li havia quedat clar que, gairebé sempre, la vergonya fa més nosa que servei. Si ella mateixa no l'hagués vençut el dia en què va rebre el dibuix de la Maria, al migdia que els va anar a trobar, ara aquella colla no serien els seus amics. I això sí que seria terrible.
6: Però que de pressa passa el temps quan t'ho estàs passant bé. I és que, explicant contes amb tots els amics de l'hora del conte, ens ho passem d'allò més bé.
7: Doncs tota la raó, i tant que sí, Lluís. I esperem que tots els nens i nenes que ens escolten també s'ho hagin passat d'allò més bé. Ens acomiadem de l'hora del conte, però, com sempre, amb música. Quina ens portes avui, Lluís?
6: Doncs mira, et porto una cançó de la Lali Vigut, La Cuca, el grill, que és molt divertida.
7: I tant, que és divertida. I us diem adeu amb un molt bon desig, que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
0: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs després de les vacances, primer programa en aquesta temporada, en aquest espai del Partit dels Socialistes de Catalunya. Avui ens acompanya el regidor Lluís Espanyol. Molt bon dia, senyor Espanyol.
2: Hola, bon dia a tots i a totes. Com estem?
0: Espero que hagi anat molt bé les vacances.
2: Bé, hem pogut aprofitar una part del mes d'agost per fer una miqueta d'escapada a la muntanya, de tranquil·litat. Sí, vam uns quants dies. Bé, i ens hem reservat uns dies per un altre moment quan es pugui i hem pogut, disfrutar una miqueta de la natura i patint com tots el calor, no? Les altes temperatures a tot arreu, no? Està claríssim que ens afecta el canvi climàtic. I això amb aquestes coses es veu molt clar, no? Vull dir, el gran subpujada de temperatures, després també això amb els contrastos de grans tempestes. Hi havia els mateixos llocs d'Espanya, llocs que s'estaven cremant absolutament per les temperatures i el calor que feia, i a l'altra punta d'Espanya s'estava inundant per aigües torrencials, no? És una llàstima que amb els anys que estem dient que ve un canvi climàtic, grans institucions i grans governs no estan per la labor, no? Però bueno, això és un tema, una harina altro costal, com ho dirien per allà, no? Sí.
0: Aquí es va iniciar, com a altres llocs, el curs escolar. Precisament va iniciar-se amb una vaga convocada per dos dels sindicats que estan negociant aquests dies amb la Conselleria d'Educació.
2: Sí, segueixen apretant els sindicats, convocant vagues, convocant manifestacions, convocant una mica crispació. Aviam, al final, jo crec que tot s'ha de dimensionar i s'ha d'equilibrar del punt de vista de que els objectius són l'educació dels nens i les nenes, no? De que la formació, l'educació i buscar aquests objectius i en conciliació amb les famílies, amb els docents i amb l'administració, és el que s'ha de fer. I reconeixent el govern actual de la Generalitat, el govern socialista de la Generalitat d'Illa i la nostra ben estimada i coneguda Esther Niubó, consellera, reconeixent que ells mateixos hi ha moltes mancances dintre del sector, amb recursos, amb organització, amb moltíssimes qüestions d'infraestructures que venen de fa molts anys enrere. Reconeixent tot això, que s'ha de fer molta feina i molt treball i s'ha de posar molts recursos, tant humans com econòmics, ja s'han fet moltíssimes negociacions, moltíssimes mesures,

0: i moltíssimes acords de cara doncs, a millorar tota aquesta situació, tant de la millora de ràtios, d'alumnes per aula, també les inversions per climatització, augment de docents i moltíssimes més coses de preparació d'aules i augment de millores a tot arreu. Aviam, arriba un moment en què l'objectiu s'ha perdut de vista per part d'aquests sindicats. L'objectiu que dèiem al principi de l'educació i l'equilibri i la convivència entre famílies, docents i alumnes s'està perdent per part d'alguns sindicats. Alguns sindicats estan polititzant absolutament aquest tema. Jo crec que si es miren en un mirall alguns arguments dels sindicats, ara mateix no s'ho creuen ni el mateix el que estan dient. Estan acusant, bàsicament ara, el seu màxima queixa és que no els convoquen amb una candelització, o sigui, posar en una agenda una sèrie de reunions, com que no? O sigui, això és una mentira. Aviam, la conselleria i l'administració Illa en tot moment han deixat l'agenda oberta per tots els sindicats, els docents i tots els sectors, perdó, tots els elements que intervenen al sector perquè es pugui parlar, negociar i buscar solucions. Hi ha una predisposició absoluta de millora i s'ha demostrat en moltes mesures que han fet en els últims mesos per corregir una mancança històrica. No és cert que no s'estigui donant opció a negociar, a sentar-se, a fer una agenda amb un calendari concret d'avançament de qüestions. No? O sigui, hi ha coses que és generar crispació política per una part d'un sector polític extremista i una miqueta doncs, que dona la volta al mateix argument tota l'estona i com dicen vulgarmente, no, los árboles no le dejan ver el bosque a algunos sindicatos. Tot, ja dic, repeteixo, reconeixent les mancances que hi havia de fa molts anys històriques, però s'han posat les mesures i s'estan posant i es posaran les mesures per millorar tot aquest sector que és fonamental a la nostra societat, és evident. Repeteixo, hi ha alguns sindicats que no es creuen ni ells mateixos el que estan dient. I és generar crispació, apretar per apretar, mira, apreto i poso la pressió, sé que és una qüestió molt mediàtica, sé que és una qüestió que socialment preocupa, evidentment perquè toca a les famílies, etc, i és molt sensible, sé que fa molt de cas als mitjans de comunicació, monto una manifestació, monto una protesta i apreto i mira, i mentrestant pues, tinc aquí la vara de mando, no? Però això no és responsable, no és equidistant, i no és empàtic i no és, i ja dic, repeteixo, estan perdent l'objectiu que és l'educació.
1: Doncs ha coincidit també aquesta convocatòria de vaga, va coincidir amb la polèmica sobre l'informe PISA que va provocar la dimissió de la número 2 del Departament d'Ensenyament i d'altres persones pel tema com es va una mica organitzar el procés.
0: Sí, aquí van informar malament, segurament van informar molt malament als directors dels col·legis de com es tenia que analitzar i seleccionar doncs, les llistes, com es tenia que desglossar les llistes de les enquestes, quines es podien treure, quin percentatge, quin sí, quin no, i com es tenia que gestionar tota la feina de les enquestes, bueno, les enquestes i dels tests que es feien. No? I aquí doncs, bueno, doncs, s'han depurat responsabilitats, una qüestió que està mal transmeta als directors de les escoles. Els directors de les escoles tampoc van aplicar correctament el procediment perquè no estaven ben informats i s'han depurat responsabilitat oportuna. Aquest problema de l'informe PISA i les mancances que tenen no és una qüestió només... Si anem a la qüestió tècnica i material de la matèria pròpiament dita, de dir bueno, què està passant amb l'educació i la formació i la qualitat de la formació dels alumnes, això està passant bueno, a tota Espanya, no només a Catalunya. Però això no vol dir que no s'hagi de millorar moltíssim la formació, l'educació, els mitjans de donar-li recursos als docents perquè tots aquests informes PISA es doni la volta. No? Evidentment, es va reconèixer que hi havia o es va transmetre malament com funciona el procés a unes escoles, a alguns directors d'escoles, i s'han depurat responsabilitats. I a partir d'aquí, a continuar i a millorar resultats de cara al futur, no? Però repeteixo que no és un tema només exclusiu de Catalunya.
1: Ens centrem ara a Castelldefels perquè s'han presentat al·legacions al projecte de construcció d'un mercat a la confluència dels carrers Arcadi Balaguer amb el carrer Major.
0: Bé, aquest és el, sí, aquest és el macroprojecte que té el govern actual PP-SOM, que la veritat que és una barbaritat. El que volen fer aquí amb aquesta cruïlla de Cari Balaguer, amb la on estan les dues torres de Guaita, i on està ara mateix l'aparcament de Zona Blava i després un altre aparcament lliure, no? Bueno, tots coneixem que el projecte socialista i progressista era construir vivendes socials tant de lloguer com de venda de preu assequible per la població, perquè és una necessitat claríssima, claríssima des de ja fa molts anys, i en lloc de construir vivenda residencial que necessitem, doncs el govern de PP i SOM, doncs el que fan és deixar uns terrenys públics de cara a la propietat privada perquè el negoci privat tregui un profit. Muntar una gran superfície, muntar un mercat que està superdiscutible, està per veure quina utilitat pública té, quin interès públic té, doncs, i quin benefici públic general, real, té fer un mercat davant de la necessitat de vivenda, donat que Castelldefels està suficientment proveïda ara mateix de supermercats, de botigues, de comerç, de tota mena. A més, tota aquella zona també. Vull dir, no està justificat una gran superfície, no està justificat un mercat, tenint en compte la mancança de vivenda que n'hi ha. Llavors, tot aquest macroprojecte de restauració, de muntar restaurants, d'hostaleria, de mercat, de gran superfície, doncs no el veiem. No el veiem. S'han presentat moltíssimes al·legacions, bueno, moltes al·legacions per part dels partits polítics, per part també d'inclús de la Generalitat, de la Comissió d'Urbanisme i d'altres entitats, i volem veure aquestes al·legacions com s'han respost per part del govern actual, PP i SOM, no? Volem que ens ho expliquin aquests dies al ple o a comissions informatives o que ens donin per transparència tota la informació i que s'expliquin i justifiquin realment totes aquestes al·legacions que s'han fet, perquè realment no està justificat. Hi ha una pèrdua patrimonial aquí. Passem un terreny que són públics a pràcticament privatitzar-los i donar-li el negoci a un tercer, quan aquí la necessitat de vivenda és claríssima, no? A Castelldefels, tant de lloguer com de venda de preu assequible, per intentar baixar la tensió de preus que n'hi ha i donar-li accés de vivenda a les famílies de Castelldefels. Per tant, a veure què ens explica el govern PP-SOM sobre aquestes al·legacions. Hi ha algunes cosetes que no estan justificades, ni a nivell econòmic, ni a nivell social, ni a nivell general. A veure què ens expliquen, però estarem molt a sobre d'aquest tema, com sempre hem estat, i si podem parar aquest projecte i replantejar-lo, ho farem.
1: Doncs, canviant de tema, aquest 20 de setembre, aquest diumenge, hi ha prevista a Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocada per diverses entitats, entre elles les que cooperen o les que estan en contra d'aquesta ampliació de Castelldefels.
0: Sí, és una manifestació que, per altra banda, volen aprofitar el moment del diumenge que es fa un any més, doncs, la trobada, el gran event socialista de la Festa de la Rosa, doncs, a la Pineda de Gavà, i volen aprofitar, doncs, aquest matí per fer soroll, no? Aviam, tot i entenent que és un tema molt, molt, molt, molt complicat, tècnicament molt complicat, l'ampliació de l'aeroport, aquí hi ha molts aspectes a tenir en compte. Primer, que és un projecte que està aprovat pel Parlament de Catalunya, i dintre del Parlament de Catalunya hi ha moltes forces polítiques de tot color. Per tant, hi ha una contradicció d'algunes manifestacions respecte a el que està aprovat pel Parlament de Catalunya. Després, és evident que del punt de vista econòmic, comercial i d'internacionalització de Catalunya, de Barcelona, inclús d'Espanya, és necessari fer una ampliació. També és necessari fer una ampliació per millorar els enlairaments, els aterraments, millorar els sorolls que ara mateix patim tot el parc del Gran Llobregat i el Prat, Gavà, Viladecans, Castelldefels. I, per altra banda, també s'ha de saber que hi ha tots els estudis de compensació mediambiental. Estan compromesos i estan realitzats tots els estudis de compensació mediambiental per l'ampliació de l'aeroport. Per tant, tenim estudis de mediambientals compromesos i presentats davant d'Europa. A la Unió Europea també perquè els doni vistiplau. Tenim un projecte d'ampliació aprovat pel Parlament de Catalunya. Tenim una justificació econòmica, comercial, d'internacionalització, d'imatge, de permetre doncs, molt millor accessibilitat doncs, per fer grans events a Barcelona, Catalunya, Espanya. O sigui, és un tema econòmic claríssim de benefici. I per últim, hem de discutir, i es pot seguir discutint i treballant, la millora del projecte. Això mai s'ha tancat el govern actual de Catalunya. Per tant, dintre de l'enfoque, de l'objectiu, que és necessari fer-ho per millorar l'enlairament, enlairaments, aterraments, millorar els sorolls i millorar l'economia, doncs també protegim el medi ambient i això està garantit i està garantit i està presentat també davant d'Europa.
1: Doncs, com deia, aquest diumenge se celebra la tradicional Festa de la Rosa. A Gavà, quin serà el programa d'activitats? Vindrà Pedro Sánchez.
0: Bé, com sempre, és una festa, una trobada de principi de curs, que diem nosaltres, de calentar motors, doncs de presentar una mica, de seguir mantenint la nostra ideologia, el nostre ideari socialista, progressista i de responsabilitat i de sentit d'estat de gestionar Espanya el millor possible, Catalunya i en aquest sentit, doncs, estaran presents el president Salvador Illa, el president Pedro Sánchez, i ens explicaran i ens posaran al dia de tot el futur i tots els projectes que tenim i tota la programació que tenim doncs, de cara a continuar gestionant Espanya, no? Espanya, Catalunya i tota la ciutadania, tots els ciutadans. El programa, com sempre, és una trobada molt, molt, molt familiar, molt, molt social, molt de trobada de militants i simpatitzants, i de totes les poblacions de totes les comarques, de moltíssimes comarques de Catalunya, de Catalunya Baix Llobregat, del Vallès, del Maresme, de bueno, tota l'àrea metropolitana, etc. No? Hi ha una sèrie d'entreteniments, d'actuacions i de trobada doncs, per fer dinars socials, dinars en comú i evidentment hi ha una presentació i uns mítings polítics dels nostres dirigents, però també hi ha una trobada doncs, per en fi, intercanviar experiències i per totes les persones doncs, que habitualment durant l'any doncs, és més difícil trobar-se, doncs, tenim un punt de referència per trobar-nos, no? Tot i els socialistes i els progressistes que estem defendent doncs un programa o unes idees doncs, de protegir la vivenda social, de protegir els més desfavorits, de repartir la riquesa, en fi, totes les qüestions del nostre món socialista. No? El diumenge ens trobarem i podrem sentir doncs, a Illa i Sánchez doncs, que ens posen al dia doncs, i ens actualitzin tota la situació política actual. No?
1: A la qual estarà present, sens dubte, a Ceuta.
0: Claro, por supuesto, por suposat. És un tema també absolutament, no cal dir-ho, evidentment, delicadíssim i molt sensible i complicadíssim, sense acabar d'evitar tractar el tema per depurar responsabilitats de què és el que ha passat. Evidentment, ja n'hi haurà temps i ja s'està fent analitzar doncs, realment què ha passat aquí, no? Si tenia la informació exacta i adequada i determinant de lo que podia passar, si es tenia o no es tenia, com es va gestionar, com devia gestionar aquesta informació, com es va preveure les accions per evitar-ho o no evitar-ho, tot això, evidentment, s'està depurant en aquests moments. A partir d'aquí, moltíssims persones que van entrar il·legalment ja estan tornats al seu país, a Marroc, i altres no es poden tornar ara mateix perquè són menors d'edats o estan en una situació de desprotecció davant dels drets humans. Hi ha unes lleis internacionals de defensa dels drets humans que, sobretot els menors, que s'han de complir. Vull dir, i això és molt complex, perquè tens que fer una filiació que es diu, tu imagina't doncs, un menor d'edat que el tens allà, com te llames, de on vienes, quins són tus padres, què haces, d'on vienes, d'on vas, què fem amb tot això. A més, si es queden aquí, s'han de donar una formació, se'ls ha de cuidar. No pots agafar un nen i jove i una nena i dir-li, bé, ja te puedes ir. ¿A dónde? Clar, això és molt complicat. I això s'ha de tindre en compte i s'ha de saber. A partir d'aquí, evidentment, que, com deia abans, s'ha de procurar que això no torni a passar, perquè això enllaça automàticament amb una complicació geopolítica espectacular, perquè aquí hi ha uns factors que han provocat tot aquest tema que no ho sabem pas, vull dir, que poden haver-hi aquí molts interessos econòmics, multinacionals, internacionals de geopolítica, ja dic, repeteixo, molt, molt, molt complexes. Interessos dels Estats Units, interessos del Marroc, interessos d'Argèlia, interessos dels països d'Israel, de militars, econòmics, del gas... Vull dir, aquí hi ha una complicació espectacular. Que si el Mundial organitzat per d'aquí 3 anys per Portugal, Espanya, Marroc, que si l'enemistat d'Estats Units amb Espanya... En fi, poden sortir moltíssimes coses. Està clar que les redes socials, les màfies... És complicadíssim. Com deia, acabo de posar sobre la taula molts arguments perquè això és un tema complicadíssim. I que es podia preveure que 50.000 persones... Impossible. Això... impossible saber-ho, 50.000 persones de cop. Impossible.
1: Sí, però el CNI diu que ja va avisar de que les xarxes
0: estaven crítiques
1: en aquest sentit.
0: No està clar. Una cosa són les xarxes, altra cosa és la informació de policia, altra cosa és la informació d'investigació real de la Força de Seguretat de l'Estat. No està clar que estava avisat tan claríssimament que 50.000 persones entraven en 2 o 3 dies, no? Si és així, evidentment és una conxorxa entre les redes socials, entre màfies de redes socials i segurament el govern de Marroc. El govern de Marroc mira per un altre costat, és possible. El que passa és que, clar, acusar directament sense proves és molt complicat. Hi ha aquí un equilibri, ja dic, de forces geopolítiques molt, molt complexa, que ara mateix està depurant responsabilitats, està investigant què passarà, i estem esperant doncs, que ens diguin els resultats d'aquests informes. Però s'està gestionant a totes les persones perquè es protegeixi el primer de tot, els drets humans, les persones no quedin desemparades, que és el primer que s'ha de fer, i a partir d'aquí, ordenadament, retornar qui s'hagi de retornar, evidentment. Això està claríssim. S'han de retornar qui s'hagi de retornar. I el més aviat possible. Però, mentrestant, què es fa? Pues sí, reconeixem que és un tema supercomplicat, hi ha un problema de convivència a Ceuta i s'ha d'intentar resoldre el més ràpid possible, però s'hauria de tenir la col·laboració de tots els partits, de totes les institucions, que aquí no hi ha hagut la col·laboració de ningú. Només el govern actual espanyol és el que s'està gestionant ell solet, sense col·laboració d'altres comunitats governades per altres partits polítics. Per tant, aquí també hi ha un egoisme molt clar per part d'alguns partits polítics, l'ACPP, CET i Vox. Però és el que tenim. És el que tenim, Anna.
1: Ha decebut, en part, també la posició de la Unió Europea en aquest conflicte.
0: La posició de la Unió Europea, en tot moment, ha sigut de defensa dels drets humans i de que Espanya ja està fent el que tenia que fer, que és automàticament protegir les persones vulnerables, intentar retornar al seu país les persones que puguin tornar el més aviat possible i gestionar de la manera més ràpida possible aquest assumpte que ja ha promès Pedro Sánchez, que abans de final d'any té que estar regularitzat. Inclús pel sistema Frontex de la Unió Europea, ens ha passat per gestionar una sèrie de fondos europeus de més de 100 milions d'euros per poder gestionar aquest problema el més ràpid possible. Per tant, estem amb la Unió Europea i, com no pot ser d'una altra manera, la Unió Europea pues, ha comprès l'assumpte i la gravetat del tema i que es té que resoldre el més ràpid possible.
1: Doncs acabem aquí, no ens queda més temps. Moltíssimes gràcies, Lluís Espanyol, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya. Fins un altre moment.
0: Moltes gràcies i esperem que tots els socialistes simpatitzants i militants ens veiem aquest diumenge a la Festa Rosa Gavà. Moltes gràcies, Anna.
1: Gràcies, Lluís. Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
1: Doncs reprenem la tertúlia amb el Partit Popular, com cada dimarts, aquesta setmana després de les vacances, amb David Soler, portaveu d'aquesta formació de l'Ajuntament de Castelldefels i també responsable de Governació i dels residus. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Com anen les vacances? Bé?
4: Doncs jo crec que força bé. La veritat és que hem pogut gaudir d'aquest descans al mes d'agost i, a més, amb unes festes majors que jo crec que han sigut doncs, tot un èxit. I, a més, la gent jo crec que s'ho ha passat molt bé. I, a més, amb aquesta incorporació, aquesta novetat, no?, que són les penyes de Castelldefels, que, a més, fan ciutat i fan que la gent surti al carrer i, a més, ho pugui fer en grup, amb amics, i ho pugui fer-ho doncs, d'una forma diferent, cívica i molt entretinguda. Per tant, doncs, jo crec que la valoració general ha sigut d'unes molt bones vacances i, bueno, encara no acabem, que doncs, tenim aquesta festa final d'estiu que farem aquest proper dissabte a la platja de Castelldefels, com ja vam fer l'any passat, no?
1: Un estiu, la protagonista, sens dubte, també està la calor, que no ens ha deixat descansar ni gairebé per les nits, oi?
4: Doncs sí, temperatures. Una calor que sembla que fins demà doncs, ens acompanyarà. Sembla que ho anem passant una miqueta millor. Afortunadament, ara per la nit ja es pot dormir, però sí que és veritat que ha sigut un estiu molt, molt complicat i sobretot per aquelles persones doncs, que per la seva vulnerabilitat doncs, no toleren doncs, aquestes altes temperatures. I això ens fa pensar molt, no? Ens fa pensar molt en com dissenyar les ciutats del futur i sobretot també com anar doncs, de forma progressiva anar adaptant les nostres vivendes a aquesta realitat, no? Que cada vegada tenim més temperatura, fa més calor, s'allarga més l'estiu i això doncs, complica molt doncs, la salut de les persones doncs, que tenen més dificultats, no? I això és una cosa que evidentment les administracions públiques doncs, ho han de tenir presents i sobretot a l'hora de poder doncs, dissenyar i treballar en aquests espais públics perquè la gent pugui gaudir i puguem crear cada vegada més refugis climàtics. Durant tot l'estiu hem tingut els tendalls col·locats doncs, a la plaça de l'Església, era un punt doncs, on passa molta gent però també que fa molta calor i també en altres parcs doncs, de la ciutat, doncs, sobretot també en zones infantils i als patis de les escoles fins que evidentment van acabar doncs, el curs escolar doncs han tingut doncs, aquesta protecció doncs, davant d'aquestes temperatures i del sol. No? I això és una cosa que anirem avançant progressivament i anirem ampliant a diferents punts de la ciutat en els propers anys. No?
1: Aquesta climatologia fa replantejar també per part de l'Ajuntament les activitats que es facin al carrer?
4: Doncs moltes d'elles doncs s'han de repensar sobretot a les hores doncs, més complicades del dia, però a més també això fa que quan tenim alertes per pluja també tinguem doncs, episodis més forts i això ens fa doncs, reduir la mobilitat, fins i tot arribar doncs, a moments de confinament, com va tindre la setmana passada, en què van dir que han tancat tots els equipaments municipals, suspendre les activitats a l'aire lliure i fins i tot restringir la mobilitat dels ciutadans, especialment doncs, a la nostra comarca. I per tant, doncs, tot plegat ens fa pensar que venim a una època diferent, ens hem d'anar acostumant i a partir d'aquí el que hem de fer és intentar, doncs, sempre que es pugui, doncs, seguir les recomanacions que es facin des de les administracions públiques i en aquest cas també doncs, del CECAT i de la Generalitat de Catalunya a través de Protecció Civil. Per tant, doncs, jo crec que entre tots hem d'anar jugant aquesta nova etapa, que és complicada, i li diu una persona que no suporta el calor. O sigui, per tant, jo ho passo molt malament.
1: S'ha referit a les intervencions de l'Ajuntament pel que fa a la climatització d'espais, sobretot escoles, i va començar el curs escolar aquí a Castelldefels com a la resta de municipis de Catalunya. Cap incidència pel que fa a la nostra ciutat?
4: No, d'entrada doncs, no hi ha hagut cap incidència, es va fer la inauguració del curs escolar i després doncs, la setmana passada doncs, ja van iniciar doncs, les aules amb normalitat. Sí que és veritat que en una situació complicada amb el sector educatiu i abans de començar aquesta tertúlia ho comentàvem, no? Doncs, que evidentment doncs, la situació doncs, a Catalunya a nivell educatiu i també en altres àmbits com és el sanitari, doncs, sembla doncs, que tindrem una tardor una mica moguda i sí que és veritat que això impacta doncs, de forma directa en les aules i sobretot també en les famílies, no? I això pot complicar molt doncs, el sistema educatiu i el sistema sanitari doncs, aquí a Catalunya. I per tant, doncs, jo el que demano és a les administracions públiques competents, que en aquest cas és la Generalitat de Catalunya, que té aquestes dues competències en exclusiva, doncs, que es posi a treballar quan abans millor i que arribin doncs, a consensos tant amb el sector educatiu com el sector sanitari, perquè no podem seguir així. O sigui, són dos serveis bàsics, essencials de la nostra societat i si al final doncs, tenim cada vegada més complicacions, cada vegada més vagues, cada vegada més aturades i això comporta que també els nens no puguin doncs, anar a classe, per tant també afecta i té un impacte directe a les famílies perquè no poden deixar-los potser amb ningú o han de deixar d'anar a treballar per poder-se fer càrrec dels nens i fins i tot aquelles persones que tenen proves metges, que tenen doncs, operacions pendents, que tenen doncs, uns seguiments rutinaris a nivell sanitari que no poden acudir al centre sanitari, esperem que doncs, aquesta vaga vaga anunciada doncs, es desconvoqui, per tant no es produeixi, doncs, tot plegat doncs, complica molt la vida i especialment també dels veïns de Castelldefels, que són doncs, quasi 70.000 habitants, que necessitem doncs, tindre un sistema educatiu, un sistema sanitari de primera, i això evidentment veiem que la Generalitat de Catalunya doncs, no ho està portant a terme. I ens preocupa molt aquesta manca de gestió, aquesta manca de professionalitat que estem descobrint doncs, el govern de Salvador Illa i que té un impacte directe als veïns de Castelldefels.
1: Doncs, per cert, que coincidiràs, si és que arriba aquesta vaga de metges convocada de manera indefinida amb l'apertura del tercer CAP a Castelldefels, prevista per aquest mes d'octubre.
4: Prevista. Anem a veure si ja definitivament tenim una data concreta i, evidentment, es donen les condicions necessàries perquè sigui un CAP com el que volem a Castelldefels, amb tots els serveis, amb tots els equipaments i sobretot amb el personal necessari. No ens serveix doncs, que es facin doncs, trasllats dels altres dos centres de Castelldefels per nutrir de personal doncs, el nou CAP de Can Roca, i la veritat és que ens preocupa molt doncs, que al final doncs, tinguem tres equipaments sanitaris però exactament amb el mateix personal que teníem amb dos. I això ens preocupa. Ens preocupa que no tinguem especialitats. Ens preocupa que els veïns de Castelldefels, encara fent un nou equipament, s'hagin de desplaçar per fer proves específiques a altres municipis o a l'Hospital de Viladecans, perquè, evidentment, doncs, no tenim les infraestructures necessàries. I jo crec que quan es fa una inversió tan important com aquesta, el que s'ha d'entendre és quines són les necessitats de Castelldefels i quines no. I a partir de quins, adaptar doncs, tots els serveis a Castelldefels. I veurem a veure com comença aquest nou curs escolar també a nivell sanitari a Castelldefels, amb aquesta doncs, inauguració d'aquest nou centre sanitari, i esperem doncs, que això doncs, pugui doncs, millorar doncs, aquesta atenció primària que tenim a Castelldefels. També això tindrà un impacte a la mobilitat, precisament per aquest motiu doncs, s'han habilitat noves zones verdes a les dues principals rambles d'aquella zona, i també s'habilitarà una zona blava de rotació perquè aquelles persones que tinguin que anar i tinguin una cita al centre sanitari, igual que el tenim en altres punts de la ciutat, doncs, ho puguin fer doncs, amb unes places doncs, on hi hagi més rotació i per tant sigui més fàcil doncs, poder aparcar. I per tant, doncs, estem treballant en aquesta línia, estem intentant doncs, que hi hagi la màxima col·laboració també amb el Departament de Sanitat i també doncs, amb la coordinació que hi ha establerta amb els altres dos CAPs al nostre municipi, i esperem doncs, que resolguin sobretot aquestes demandes que té Castelldefels a nivell sanitari.
1: Una de les demandes és que es construeixi aquí un hospital.
4: Doncs sí, és que ens toca. És que nosaltres estem donant doncs, cobertura sanitària no només a Castelldefels, sinó fins i tot a altres zones del nostre municipi. Som un municipi turístic que rep més de 2 milions de persones cada any i hi ha moltes necessitats sanitàries. I, per tant, doncs, el que volem és que, per fi, doncs, el Departament de Sanitat planifiqui la creació d'un hospital a Castelldefels. O sigui, no té cap sentit que ens anem fins a Viladecans o fins i tot més lluny perquè tinguem un centre sanitari de referència en el que hi hagin totes les especialitats i puguem fer de tot. O sigui, necessitem tindre uns quiròfans, necessitem tindre unes habitacions per aquelles persones que necessitin doncs, una estància més llarga en un centre sanitari. I, per tant, doncs nosaltres no defallirem amb aquesta reivindicació, que, a més, l'hem portat doncs, també al Parlament de Catalunya a través doncs, d'aquestes esmenes al pressupost de la Generalitat i que, per cert, van ser tombades totes. I, a més, amb el vot contrari del Partit Socialista, que, evidentment, està governant doncs, la Generalitat de Catalunya i que va tombar totes les esmenes que van presentar de Castelldefels als pressupostos generals de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. I això, evidentment, ens fa pensar com és possible que representants que tinguem a la ciutat de Castelldefels del Partit Socialista donguin l'esquena a les necessitats reals que tenen els veïns de Castelldefels. I això ens preocupa i ens preocupa molt.
1: Mm. Molt bé. Doncs en aquest cas hauria d'oferir un terreny a l'Ajuntament de la Generalitat perquè que seria l'administració responsable de construir l'equipament?
4: Doncs mira, si és que li posaré un altre exemple. Nosaltres hem cedit a la Generalitat de Catalunya un terreny a la zona de Vista Alegre perquè construeixi pisos. Aquests famosos 50.000 pisos, que ja no sé si ara n'hi anem per 150 o 200.000 pisos que vol construir la Generalitat de Catalunya, però encara no hem vist ni un, doncs li hem cedit un terreny. Encara estem esperant? Encara estem esperant si l'accepten. És a dir, per quan començaran a fer pisos? O sigui, la principal necessitat de vivenda que hi ha a Catalunya, que exigeixen als municipis que cedin terrenys per construir habitatge públic. Castelldefels fa els deures i li dona un terreny, o li cedeix, o li vol cedir un terreny a la Generalitat de Catalunya. I com si res. Per tant, vostè em pregunta, li cedirem un terreny per fer un nou hospital? Tant de bo truquin a la porta i diguin, construïm un hospital, no es preocupi, que buscarem el terreny. Però clar, la realitat és tossuda. I quan trobem que la primera de les coses que s'han de fer, que són habitatges, cedim un terreny en la Generalitat de Catalunya ni està ni se l'espera, doncs home, doncs què vol que li digui?
1: Doncs canviem de tema, senyor Soler, perquè també d'aquí uns dies celebra el patró de la policia i la setmana vinent, aquest dijous, una nova reunió de la Junta Local de Seguretat.
4: Doncs sí, doncs ja fem balanç de lo que portem d'any i sobretot després de l'època d'estiu, que és on tenim més requeriments i més complicacions a la nostra ciutat, més a més, perquè tenim, doncs, com ja deia, més de 2 milions de persones que venen a gaudir del nostre municipi. I la veritat és que crec que la valoració serà força positiva. A més, en un moment en el que el nombre de delictes puja a tot arreu, on tenim dades dramàtiques a altres municipis i a altres municipis no gaire llunyans al nostre, en el qual doncs, els delictes s'estan multiplicant de forma exponencial, i Castelldefels en els últims 4 anys ha aconseguit reduir any rere any els delictes a la ciutat de Castelldefels. I estem amb unes dades policials realment molt, molt bones. I això jo crec que també forma part doncs, d'un esforç important que s'ha fet en matèria de seguretat a Castelldefels. La incorporació de 44 nous agents de policia, el dotar a tota la plantilla de la policia local de més recursos, de nous vehicles, de nous sistemes de protecció com és la videovigilància. Ara doncs, s'ha adjudicat ja doncs, el nou contracte de videovigilància en el qual doncs, ja podrem doncs, introduir també la intel·ligència artificial al control dels carrers de la nostra ciutat. I això ens permetrà doncs, millorar moltíssim la tasca policial i sobretot la investigació per resoldre diferents doncs, successos que puguin passar a la nostra ciutat. I tot plegat ha sigut un esforç pressupostari molt gran que ha fet aquest Ajuntament per intentar doncs, millorar aquestes dades policials en un moment molt, molt complicat, en el qual la reincidència, en el qual doncs, també doncs, factors que tenen que veure amb qüestions com la immigració estan afectant la seguretat en molts municipis. I ho estem veient, per exemple, a Barcelona, a Santa Coloma. Ho estem veient també en municipis com Hospitalet, doncs, on la situació s'està complicant de forma molt greu. I Castelldefels, afortunadament, doncs, seguirem tenint dades negatives i, per tant, doncs, amb reducció de delictes a aquesta nova Junta Local de Seguretat i estem doncs, molt satisfets del balanç doncs, d'aquests 4 anys i d'aquesta legislatura en matèria de seguretat. I crec que hem fet un pas endavant en blindar Castelldefels i, sobretot, en oferir una imatge de ciutat segura, una imatge de que a Castelldefels doncs, tu pots vindre a gaudir i tindre una vida de qualitat sense tindre que preocupar-te si et robaran o no et robaran o si tindràs doncs, un incident doncs, complicat. I, per tant, doncs, jo crec que les dades que doncs, posarem en coneixement de l'alcalde i també doncs, amb els diferents membres dels cossos de seguretat i també doncs, de la judicatura doncs, posaran de manifest de que Castelldefels ha fet els deures, de que hem aprovat i amb nota la signatura i que realment doncs, tots aquests objectius que ens havíem marcat al principi de la legislatura s'han complert. Per tant, doncs, estem molt satisfets.
1: És a dir, que hi ha menys delictes al superar perquè hi ha hagut actituds o ha hagut, en aquest cas, una prevenció sobre els mateixos?
4: No és que cregui que hi hagin menys delictes, és que hi han menys delictes. I això és una dada doncs, molt, molt contrastada. No? Vam començar la legislatura el primer any amb una reducció aproximada, no vull equivocar-me de les dades, però crec que va ser del 3,6% doncs, menys de delictes el primer any. El segon any ja vam passar un 6,7. El tercer any més d'un 8% doncs, de reducció de delictes. I en aquests moments estarem doncs, al torn entorn a un 1 o un 0,5% menys de delictes en aquest últim període, en el qual doncs, ja és una dada molt positiva amb un entorn molt, molt, molt complicat i on creixen tots els delictes a tots els municipis. Per tant, doncs, jo crec que si fem un acumulat de la reducció de delictes doncs, que portem en aquests últims 4 anys, la xifra, la veritat, jo crec que no l'havíem vist mai a Castelldefels. Per tant, estem amb dades policials doncs, molt interessants, molt satisfactòries i esperem i confiem en poder-les mantenir durant molt de temps.
1: Li preguntava que si aquesta reducció de delictes doncs, és el resultat de campanyes de prevenció.
4: D'un conjunt de factors, o sigui, sobretot la presència policial i l'increment del nombre d'agents de policia local a Castelldefels. Nosaltres, quan ja estàvem a l'oposició, manifestàvem doncs, que teníem una plantilla de la policia local escassa, que necessitava ampliació, que, a més, per una qüestió generacional, necessitava incorporar doncs, sàvia nova, que digo jo, i a partir d'aquí doncs, hem fet aquest procés. I aquest procés ha costat molts diners, ha costat molts esforços, i també doncs, ha aconseguit doncs, que tinguem una plantilla de la policia local molt més jove, doncs també amb més dinamisme i sobretot que acumula l'experiència d'aquestes persones que porten tants anys treballant i que s'han pogut dedicar a planificar, a gestionar la prevenció i a intentar mirar com podíem reduir els delictes a Castelldefels i ho hem aconseguit. I jo crec que això és doncs, un mèrit doncs, compartit entre tots, entre els esforços que hem fet a nivell polític perquè tinguem aquests recursos i sobretot també amb aquesta gran capacitat de gestió i de preparació que té la policia local de Castelldefels, que ja li puc dir, i jo crec que compartim tots els veïns de Castelldefels, és una de les millors de tota Catalunya.
1: Parlant de campanyes, està prevista una sobre els vehicles de mobilitat personal o els patinets aquí a Castelldefels, que començarà el 11 d'octubre.
4: Doncs sí, començarem amb una campanya molt contundent en quant al control d'aquests vehicles de mobilitat personal, dels patinets, doncs, que tots coneixem. Aquests patinets que ens passen a tota velocitat per un carrer peatonal, el que compliquen doncs, la mobilitat quan creuen els passos de vianants doncs, sense baixar del patinet, quan envaeixen carrils de circulació quan no toca, quan no respecten les senyals, i per tant doncs, també en l'entrada en vigor de la nova ordenança de mobilitat, que té un capítol específic sobre els vehicles de mobilitat personal, i també l'entrada en vigor també del nou reglament de circulació a nivell general i de l'Estat, doncs començarem aquesta gran campanya. I la veritat és que volem posar molt d'ordre en aquest sentit, perquè jo crec que és una demanda veïnal doncs, molt coneguda per tots, que preocupa, que sobretot afecta també a la gent gran quan passeja pels carrers de la ciutat de Castelldefels, que són els més vulnerables, i hem d'intentar doncs, reduir aquesta mala praxis d'aquest tipus de vehicles que, evidentment, doncs, s'han anat proliferant i creixent doncs, de forma doncs, descontrolada a Castelldefels, i, per tant, posarem ordre ara amb aquests recursos i aquesta nova campanya de civisme que veurem doncs, als carrers de Castelldefels en les properes setmanes.
1: Per cert que, malauradament, van... aquest estiu doncs, es va saldar amb un accident molt greu en el qual va morir doncs, el conductor, un jove d'un patinet, i van resultar ferides dues persones per un conductor que es va donar a la fuga, tot i que després va ser detingut per la policia.
4: Sí, sí, evidentment hi ha moments en els que no tenen la culpa els patinets i que circula per on toca i a la velocitat que toca i amb les mesures de seguretat necessàries i que exigeix la normativa. I a vegades doncs, tenim conductors que fan el que volen i acaben doncs, tenint conseqüències doncs, fatals com la que vam viure doncs, fa aproximadament dos o tres setmanes. I això ens fa pensar, no? Ens fa pensar doncs, de que la gent quan agafa el cotxe ha de ser conscient de que no només es juga la seva vida, sinó també la vida d'altres persones. I per tant, doncs, comportaments com el que vam viure doncs, amb aquest accident mortal, i sobretot el comportament de la persona que conduïa, ens fa pensar doncs, lo malament de la conducta del ser humà quan passa una situació com aquesta. I és vergonyós que una persona, quan té un accident de trànsit, a més, per culpa d'ell, a més, amb uns ferits greus, agafi, abandoni i es doni la fuga. A més, quan és veí de Castelldefels. I, home, què vol que li digui? Això ens fa pensar, i la veritat és que hem de ser conscients de que això no s'ha de tornar a produir, i quan hi ha un accident, el primer que s'ha de fer és socórrer les víctimes. Avisar els serveis d'emergència, intentar que no es provoqui cap altre accident per culpa d'aquest accident, i intentar doncs, protegir aquelles persones que en aquell moment ho estan passant pitjor. I això no va succeir. I per tant, doncs, jo lamento profundament que s'hagi produït una situació com aquesta i que a més doncs, tinguem que doncs, lamentar doncs, una víctima mortal, en aquest cas un jove de 16 anys, que evidentment doncs, jo crec que no era de rebut i que es podria haver evitat si el comportament d'aquesta persona no hagués sigut el que va ser. Per tant, doncs, em preocupa molt i espero que el jovent, la gent que ara comença a conduir, la gent que doncs, obté per primera vegada aquest carnet de conduir i condueix per les carrers de Castelldefels o per qualsevol altre carrer del nostre entorn, doncs, ho faci amb responsabilitat i ho faci sobretot doncs, atenent a les recomanacions, a les senyals de trànsit i sobretot que no cometi cap excés doncs, que pot provocar doncs, un accident tan greu com aquest. No?
1: Canviant de tema completament, en quant a les seves responsabilitats com a responsable de la neteja municipal, hi ha novetats també perquè s'incorporen nous camions i una nova baldejadora.
4: Doncs sí, entre la setmana passada i aquesta setmana ja estan arribant doncs, 7 nous camions de recollida d'escombraries i, per tant, acabem doncs, i culminem doncs, aquest procés de transformació completa de tota la flota de neteja dels carrers de la ciutat, no només de neteja, sinó també de recollida de residus. S'han incorporat doncs, 14 nous camions de recollida de residus, d'aquests ISI, dels camions grans que veiem recollint els contenidors. A més, tenim un camió específic per netejar doncs, els contenidors per dins i per fora, que es netegen completament i que surt cada dia, cosa que l'anterior legislatura això no havia passat en cap moment, o sigui, cap dia de l'anterior legislatura havíem tingut aquest servei. A més, hem renovat totes les equips d'hidroneteja de contenidors i també de carrers i hem incorporat 3 noves baldejadores, una d'elles que arriba doncs, també aquesta setmana i que tenim doncs, ja complet aquest nou equip de 3 noves baldejadores i, a més, doncs, començarem a veure doncs, més freqüència de neteja amb aigua pressió als carrers de la ciutat. S'ha dissenyat dissenyat doncs, un nou pla que intentarà arribar a tots els barris de Castelldefels i que tant d'horari diurn com també en les zones doncs, on hi ha menys afectacions per soroll doncs, també faran alguns trams en horari nocturn i la veritat és que estem doncs, treballant per intentar doncs, acabar aquest procés que també doncs, vam intentar iniciar a l'inici de la legislatura, que és transformar Castelldefels perquè sigui una ciutat doncs, guapa i neta, com és el nou eslògan doncs, de l'empresa municipal de neteja. I crec que ho estem aconseguint. Encara que quedi molt per fer, encara que Castelldefels doncs, tingui punts que encara hem d'intensificar la neteja i que, evidentment, doncs, hem d'anar acompanyat de campanyes de civisme perquè la gent doncs, emporti menys i, sobretot, faci molt, molt millor ús dels elements per generar residus i per doncs, dipositar-los, però crec que estem aconseguint un canvi de tendència important a Castelldefels. No? I jo crec que ara ja no és la principal preocupació de la ciutat, com va ser quan vam arribar doncs, al govern municipal, sinó que ara, realment, quan tu surts al carrer i et pares amb la gent ja comença doncs, a reconèixer que hi ha una millora substancial en la neteja dels carrers de la ciutat. I, per tant, doncs, això és un esforç doncs, que agraïm i que, evidentment, doncs, té molt a veure també amb la gran professionalitat de tots els treballadors de l'empresa de neteja que cada dia surten al carrer i que van sortint amb unes eines doncs, que potser no eren les millors per poder fer la seva feina i ara que tenim doncs, una flota completament renovada i tota la maquinària és nova, doncs, jo crec que la feina s'està fent molt més a gust, amb molta més professionalitat i, a més, amb molta més eficiència. I, per tant, doncs, jo crec que això doncs, fa guanyar Castelldefels.
1: Abans de l'estiu vam conèixer doncs, aquestes seccions mitjançant les quals es feien neteges intensives als carrers de la ciutat. Han continuat aquest estiu i continuaran?
4: Sí. Han continuat durant tot l'estiu i continuarem doncs, tota la resta d'aquest any i l'any vinent. Evidentment, aquesta novetat ha arribat per quedar-se i la idea és netejar doncs, de forma intensiva els carrers que són més bruts, però a més anar netejant progressivament altres carrers que tenen menys freqüència de pas però que també en mereixen i doncs els hi toca fer-los una neteja en profunditat, perquè jo crec que a tothom, visquis on visquis, el carrer que visquis i el barri que visquis, doncs vols que el teu carrer estigui en les millors condicions possibles. Per tant, doncs aquesta campanya es anirà ampliant i anirem recorrent tots els barris de Castelldefels i tots els carrers de Castelldefels a mesura que anirem puguent, no?
1: Han continuat també durant aquest estiu amb la solidaritat dels dies vacacionals, les obres també a diferents espais de la ciutat.
4: Doncs sí, jo crec que quan ara ja anem passejant pels carrers de la ciutat anem veient forma, no? Anem veient forma d'aquesta transformació de ciutat, no només amb els equipaments esportius, doncs, que ja s'està doncs, veient com el pavelló de caminador, com la semicoberta de Can Roca, com també doncs, properament començaran diferents obres també al nou CTC de Castelldefels. També estem veient com ja s'ha reformat el túnel de sota l'estació. També anem veient com s'ha fet doncs, grans campanyes d'asfaltat a la ciutat, com s'està millorant la senyalització i la pintura viària, com també estem doncs, treballant amb altres obres per adequació d'altres equipaments, per dotar doncs, millors serveis a la ciutat de Castelldefels. Anem avançant de forma doncs, ja decidida. També aquesta setmana començarà també el nou parc de Can Aymerich, aquest gran nou pulmó obert de la ciutat. Hem transformat diferents parcs infantils i jo crec que ara doncs, fa goig doncs, poder anar a un parc infantil i poder gaudir amb els nens de la ciutat doncs, de nous jocs infantils i de nous equipaments. I jo crec que tot això doncs, fa caliu, fa ciutat i sobretot transforma Castelldefels en una ciutat de qualitat. I crec que en aquest sentit ho estem doncs, treballant amb molt de carinyo, amb molt d'esforç i sobretot amb molta participació perquè totes aquestes millores doncs, parteixen també de molts anys doncs, d'escoltar els veïns de Castelldefels i de conèixer quines són realment les necessitats que tenien els veïns de la nostra ciutat. Jo crec que estem en aquesta línia i esperem doncs, culminar aquesta legislatura amb tot aquest conjunt d'obres, si no és totalment acabades, doncs al 95% doncs, acabades.
1: Doncs acabem amb una concentració que hi ha prevista per aquest 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport de Barcelona convocada per diferents entitats que es mostren contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: Doncs sí, doncs, evidentment, doncs, novament doncs, es posa la veu als carrers per intentar, doncs, intentar parar alguna cosa que sembla que cada vegada és més inevitable, que és l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. I aquest aeroport el que no ha de provocar, que està molt bé que l'ampliem, està molt bé doncs, que creem riquesa al territori, però el que no pot ser és que ho fem doncs, en detriment de la qualitat de vida dels veïns, sobretot dels municipis de Castelldefels i Gavà. I això és una cosa que ha d'entendre la Generalitat de Catalunya, que ha d'entendre el govern de l'Estat, i evidentment doncs, des de l'Ajuntament de Castelldefels doncs, també estem fent doncs, tots els passos necessaris perquè això doncs, es posi sobre la taula i es conegui. Per tant, doncs, entenem doncs, perfectament doncs, que aquestes concentracions se segueixen produint a Castelldefels i altres municipis perquè, evidentment, doncs, és un clamor popular doncs, que el que no volem és que passin més avions per sobre de Castelldefels.
1: Molt bé. Alguna cosa més a afegir, senyor Soler?
4: Doncs no, que encantat de tornar en aquestes tertúlies i esperem que ens puguem tornar a veure les properes setmanes.
1: Moltíssimes gràcies, David Soler, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Castelldefels i regidor també de Governació i responsable de la recollida de residus. Que tingui un bon dia.
4: Igualment.
1: Gràcies.
2: Castelldefels Coffee.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: También hace algunos años funcionando y cada día funciona con un mayor número de talleres para la Gent Gran, el Centre Cívic de Vistalegre. Es un centro maravilloso, amplísimo. Empezamos a hacer actividades allí los viernes con un grupo, ahora el viernes prácticamente ya lo tenemos cubierto, es decir, se está ampliando y lo bonito del tema es que se está ampliando con gente o con personas mayores del barrio, con lo cual pues tampoco tiene que desplazarse al centro Freddy Mompou. Sí que es cierto, oye, que no hay una distancia muy larga, pero para las personas mayores sí que cuesta ese desplazamiento, ¿no?, en el ámbito de la movilidad. Por lo tanto, tenemos el centro cívico en Vistalegre, tenemos el club náutico en la playa, tenemos al Freddy Mompou que está en el centro del pueblo y la República. En la República estamos haciendo una reforma para... solamente tenemos un espacio muy, muy amplio para que puedan juntar las personas mayores, pero ahora la modificación que estamos y la rehabilitación que estamos haciendo de otros espacios que tiene el Ayuntamiento para recolocar, en este caso, a la OAC. La Oficina de Atención al Ciudadano va a ser trasladada justo detrás del edificio de la República, con lo cual el espacio que está ocupando en la actualidad pasará también a ser un espacio de uso único exclusivamente para la Gent Gran. Con esto te quiero decir, hombre, que nosotros también estamos intentando ampliar. ¿Por qué? Porque cada año que va pasando nos vemos con una mayor participación. También estamos en el Poal, donde colocamos unas casetas, hablando con la Asociación de Vecinos del barrio del Poal, para que también en esas casetas puedan participar algunas de las personas mayores que están viviendo en ese barrio y no tengan que desplazarse. Nosotros somos conscientes de que cada día son más las personas de ese colectivo que quieren participar y, por lo tanto, tenemos la intención de seguir sumando en espacios para dar cabida a todas estas propuestas que año tras año vamos recibiendo, en este caso, de las dos entidades, ¿no? No hay que olvidarse que colaboramos muy estrechamente tanto con la Asociación de Gent Gran como a Rafael Casanovas, que son las que proponen, en este caso, los talleres, son los encargados, los responsables de recoger todas las inscripciones y de organizar los talleres y de organizar las excursiones también, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento personal a estas dos entidades, ¿no? Satisfecho como está transcurriendo, en este caso, las inscripciones. Yo sé ya positivamente que nos vamos a quedar corto y, bueno, vamos a ver en qué manera podemos solucionar esta problemática de la lista de espera, ¿no?, finalmente.
1: ¿Cuándo está previsto que se abra el nuevo espacio en
0: la República? Se está trabajando en los espacios colindantes para el traslado de la OAC. Yo espero que el primer trimestre del 2027 ya podamos disponer de esos espacios. A continuación se trasladaría la OAC y no sé si vamos a poder coordinarlo o no, consensuarlo, puesto que van a empezar los talleres de Gent Gran ahora en el mes de octubre, para que haya ese traslado o ese traspaso en el mes de marzo, en el mes de abril, ya estaría prácticamente acabando el curso. O sea, lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que de cara al siguiente ese espacio sí va a estar disponible al 100% para la Gent Gran. No sé si nos va a permitir, una vez que esté hecho, que ya, insisto, será finalizando el curso, y poder conseguirlo, ¿no? Pero más o menos por esa fecha.
1: Las inscripciones para participar en esos talleres han empezado hoy. ¿Hasta cuándo tienen de plazo las personas
0: hasta
1: mayores
0: final,
1: para
0: hasta final de mes, porque la intención es que la primera semana de octubre ya empiecen los talleres. No solamente empiecen los talleres, sino también el programa Salud y Diversión. Por lo tanto, tenemos estas dos, tres semanas de plazo, que quedan el mes de septiembre, para que se puedan pasar por allí y se puedan inscribir. Hay muchas personas que repiten, hay otras tantas que no, pero hay muchas personas que repiten de un año a otro. Lo único que tienen que hacer es ir a apuntarse y ya está, y empezar.
1: Muy bien, pues cambiamos de tema, porque como concejal de Vía Pública también hay noticias respecto. Ya habíamos acabado la temporada pasada hablando de ello, pero están a punto de comenzar también varios proyectos, como decimos, referentes a la Vía Pública. El proyecto de rehabilitación de la Plaza de la Iglesia.
0: Sí, nosotros tenemos, ya hemos observado, ¿no?, en el ámbito técnico todo lo que es, no solamente la Plaza Iglesias, sino todas las calles que llegan a la Plaza, a la Iglesia. Tenemos muchísimas deficiencias que vamos a intentar solucionar. Ahora estamos licitando esta obra de rehabilitación. Y yo calculo que aproximadamente a final de año ya se podrá acometer. ¿En qué consisten estas obras? Bueno, hay la calle, por ejemplo, Primero de Mayo, la calle Pintor Serra Santa, lo que es la calle Iglesia, lo que es la calle Arcadio Balaguer, lo que es la calle 11 de Septiembre, es decir, todas las calles que nos llevan, digamos, en cierta manera, a la Plaza de la Iglesia.
1: Las zonas peatonales.
0: Zonas peatonales, sí. En esas zonas peatonales, si, Ana, si vas paseando, pues te encuentras con deficiencias en el
1: acceso. Es que las baldosas se mueven, vamos.
0: Exacto, eso es lo que... hemos llegado a contar hasta aproximadamente unos 80 puntos donde nos encontramos con esta problemática. Un metro cuadrado de baldosa que ya está francamente deteriorada, una baldosa que la pisas y te escupe agua, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a intentar es esos 80 puntos que hemos contabilizado, con un valor aproximadamente de 400.000 euros, en todas estas calles que yo te estoy diciendo, peatonales que nos llevan a la Plaza Iglesia, la Plaza Iglesia también, pues intentar rehabilitarlas, intentar reponer, evidentemente, las baldosas que están deterioradas y no se pueden volver a utilizar, ¿no? Y reparar todos estos puntos. Insisto que son 80. ¿Vale? Ya se hizo un proyecto, sobre todo los puntos que hay que hacer. Arcadio Balaguer, por ejemplo, vas caminando y te encuentras pues en el trayecto que tienes hasta Doctor Barraquer, pues aproximadamente entre 15 y 20 puntos que solucionar, ¿no? Primero de Mayo, hasta donde está más o menos la autoescuela Castelmar, 11 de Septiembre, calle Iglesia, hasta donde está la Rosita, también Doctor Barraquer. Hay muchos puntos como este donde las baldosas pues están deterioradas y evidentemente requieren de un cambio. Pues esto es lo que vamos a acometer dentro de este proyecto donde hay 80 puntos que poder subsanar.
1: Evidentemente imagino que las obras se van a hacer por tramos o por fases.
0: Sí, acometeremos en primer lugar 11 de septiembre, una vez que se acabe 11 de septiembre iremos a Pintor Serra Santa, de Pintor Serra Santa se pasará Primero de Mayo, calle Iglesia, Arcadio Balaguer, por este orden, y luego en la Plaza Iglesia también todos los puntos de deterioro de baldosas también que se puedan arreglar.
1: Bueno, pues otras obras, estas que sí que han comenzado hoy también, las referentes al Passeig del Brullado, con referencia a un carril bici, ¿no?
0: Sí, aquí ya... este proyecto ya, en fin, lo comentamos con la Asociación de Vecinos de Bellamar, en este caso, la Asociación de Vecinos del Poal, ya se pudo consensuar el proyecto y finalmente, una vez presentado, pues empieza hoy. Sí, es verdad que estamos muy interesados como equipo de gobierno en ampliar también los carriles bicicleta y desde el barrio, Asociación de Vecinos, en este caso, del Poal, y Bellamar quedaban un poco desconectados porque el carril bicicleta queda justo, para que te hagas una idea, llega justo hasta el cruce que hay en la bajada del hotel. Desde ahí, dirección Bellamar y dirección El Poal no tenemos o se carece en este caso de carril bicicleta. Es muy difícil ampliar un carril bicicleta por la C245 porque hay muy poquito espacio y la verdad es que pondrías en peligro la circulación de los posibles ciclistas que pudieran ir, y entonces ya se pensó en su día en un proyecto donde el carril bicicleta estuviera instalado en las calles interiores, en este caso en el Paseo de Spins y el Paseo del Brullado. Se consensuó, insisto, con las 12 asociaciones de vecinos y finalmente empieza hoy. Más o menos calculo que puede estar acabado en el mes de diciembre, es decir, unos 3 meses de hora, pero no solamente vamos a instalar un carril bicicleta, sino también se va a arreglar todo lo que es la calzada y todo lo que es la acera. Allí en el Paseo del Brullado, en concreto, y en Spins, tenemos partes donde no hay ni tan siquiera acera. Por lo tanto, aproximadamente el coste del proyecto son unos 450.000 euros, que nos va a servir para asfaltar el Paseo de Spins, Paseo del Prado, para colocar aceras también y, evidentemente, también, una vez que tengamos esta rehabilitación hecha, colocar un carril bicicleta para que las personas que están utilizando la bicicleta, tanto en el barrio Bellamar como en el barrio del Poal, tengan la posibilidad de unirse al carril bicicleta que ya tenemos instalado en la Avenida Constitución, por un lado, y que sí te permite prácticamente venir al centro del pueblo, ¿no? Por lo tanto, a partir del 2027, Castelldefels, nuestra ciudad, va a contar con un nuevo carril bicicleta que va a permitir unir, en este caso, estos dos barrios que estaban, en cierta manera, tenemos el servicio de bici, ¿no? Entonces, yo creo que lo lógico ahora es que ese servicio de bici esté refrendado con un carril bicicleta, ¿eh? Sí que es verdad que va a ir anexo a lo que es la calzada y en contradirección, a la dirección de los vehículos, pero de esta manera ya por lo menos te permite ir por el interior hacia el centro del pueblo. Calculo, insisto, te voy a repetir, que para el mes de diciembre ya lo tengamos prácticamente hecho, y este carril bicicleta y luego esta zona, que también le hace falta en cuanto al asfaltado y al acerado de estas dos vías, lo podamos tener.
1: Muy bien, pues hablemos ahora también de unas obras que comenzarán en breve. Ahora se está en periodo de contratación de la empresa que las ejecutarán, y es la rehabilitación de diferentes pasos peatonales. ¿En qué consiste esta rehabilitación?
0: Sí, mira, está funcionando francamente bien, porque ya lo hemos puesto en algún punto de nuestra ciudad, en concreto, por ejemplo, en Manuel Girona, donde tenemos un paso iluminado con luces LED. Tenemos algo en la Avenida Constitución también. Hemos ido colocando para ver el funcionamiento y el uso que se le da a estos puntos en concreto, ¿no? Puntos que hemos creído que eran que pueden tener cierto riesgo, ¿no?, a la hora del cruce de los peatones. Como ocurre, por ejemplo, en Manuel Girona, ¿no?, con el cruce de General Palafolla, hace algún tiempo que lo colocamos, pero bueno, hemos observado y valoramos muy positivamente estos puntos, sobre todo en horario nocturno, ¿no?, donde el peatón pasa y se enciende y se ilumina el paso de peatones. Ahora vamos a una vez hecha la valoración, ¿no?, de estos que se colocaron hace algún tiempo. Y creemos que es muy positivo, y además creemos que en nuestra ciudad hay cruces o puntos donde este riesgo sigue existiendo, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es ampliarlo. Vamos a ampliar estos pasos de peatones, de luces LED. De hecho, vamos a colocar 8 en principio. Ahora se está, como tú bien decías, en el periodo de licitación, en cuanto sepamos la empresa que lo va a hacer, para que dé comienzo con un presupuesto aproximado en la licitación, el inicio de la licitación, de unos 80.000 euros, vamos a ampliarlos. ¿Y dónde vamos a ampliar? Agustín Aragón con García Lorca, que es donde, digamos, la subida que hay, que ya entras al barrio de Vistalegre, donde paran los autobuses. Bueno, pues ahí vamos a colocar un paso nuevo, iluminado, en Ciudad de Málaga con Rambla Marisol. Va a ser otro de los puntos donde se amplíe este elemento. Manuel Girona con la calle Viriato, la subida que hay hacia el castillo, que es el paso de peatones donde se encuentra la escuela Yacine Verdaguer. La calle Pineda con Paseo Pitor, también tenemos la intención de colocar otro paso. Doctor Ferran en la calle Libertad. Doctor Ferran en la calle Libertad, tenemos tanto sentido playa como sentido pueblo, ambos pasos de peatones los vamos a iluminar, y en la Avenida Constitución con la 301. Básicamente, insisto, ahora vamos a colocar esto, pero nuestra intención es seguir ampliándolo. ¿Por qué? Porque consideramos que en nuestra ciudad hay muchos puntos oscuros y puntos que pueden suponer un riesgo a la hora de que los peatones puedan cruzar de una acera a la otra, ¿no?
1: Y para acabar ya en 5 minutos, sintetizando mucho, obras pendientes durante estos días de verano, algunas se han paralizado por periodo vacacional, pero se retoman de nuevo.
0: Sí, se retoman. No se han paralizado, como tú bien dices, pero sí que es verdad que en el mes de agosto pues se ralentiza, ¿no? En cierta manera, ¿no? Se ralentiza porque el periodo vacacional pues es para todo el mundo, ¿no? También para estas empresas, ¿no? Sí que existía el compromiso de que no se pararan, pero sí que han estado trabajando menos trabajadores. Nosotros tenemos un compromiso, trabajar durante el verano ahí en la Avenida Diagonal, donde está el colegio Félix Abastida, y tener esa rehabilitación de la Avenida Diagonal, ese tramo, para el inicio del colegio, cuestión que hemos cumplido. Sí, verdad que están en ese mismo tramo, pero la acera de enfrente, con lo cual ya nos dificulta, ¿no?, el paso peatonal, en este caso, de las familias y de los docentes al colegio. En cuanto acabemos este tramo, nos vamos a ir a la misma Avenida Diagonal, pero al inicio, donde está, para que te sitúes, Ana, donde está la farmacia Diagonal, sí, y un restaurante que hay justo enfrente, que por cierto esta misma semana hemos estado hablando con ellos para decirles que vamos, una vez que se acabe este tramo, se va a empezar y que esperemos que para el mes de diciembre ya esté acabado este tramo, ¿no? Bueno, esto va a tener luego continuidad, otros tramos que nos faltan, y yo creo que para marzo, abril, lo que es la Avenida Diagonal estará prácticamente acabada, ¿no? Pero si nos encontramos en el intermedio de una obra que ya empezó hace algunos meses, también te puedo decir que con muy poquito retraso el pabellón de Cambinader, insisto, con un mes de retraso, yo calculo que para el mes de marzo, abril lo podemos tener acabado, lo que es la pista de Can Roca, también se está trabajando a un buen ritmo para tenerlo más o menos en la misma fecha, el skate, que ya sabes tú que estuvimos mucho tiempo sin reanudar la obra, una nueva licitación, entró una nueva empresa y parece que la cosa va bastante mejor, la calle Barcelona, donde tenemos también el parking, unas 100 plazas aproximadamente. El parking va a estar será de zona azul a final de mes, la Avenida Diagonal, tal y como te había dicho, el paso subterráneo de la vía que ha acabado esta misma semana, está a la expensa de algún pequeño detalle, pero ya está prácticamente acabado lo que es el paso subterráneo. La estación de bombeo, que ya sabes que llevamos bastantes meses y que aún le queda un periodo largo todavía para que entre en funcionamiento, pero que también nos encontramos en ese periodo intermedio. Ahora vamos, yo creo que empieza la semana que viene o la otra, lo que es el cercado de lo que son los jardines del castillo, también habíamos comentado, que aunque le corresponde a la AMB, pues se va a ejecutar por la problemática que tenemos allí, sobre todo los fines de semana y por la noche. Bueno, en definitiva, fíjate la cantidad de obras, ¿no?, que tenemos pendientes. Yo creo que la mayoría las vamos a acabar en el mes de marzo o abril y algunas en los próximos meses.
1: Muy bien, pues como siempre le agradecemos su presencia en este programa. Nico Cerpa, portavoz de Som Castelldefels, concejal de la Gent Gran, Vía Pública, primer teniente de alcalde. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias, Ana. Muchas gracias.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
1: Doncs a la tornada de vacances torna aquest espai que se li fa els Coffee, aquest espai de tertúlia política, i en aquest cas, com cada dimecres, tenim aquí a Movement Comú Podem i avui ens acompanya la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels, Sílvia López. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Espero que hagi anat bé les vacances.
4: Molt bé, la veritat. He pogut descansar.
1: Doncs aquí van passar coses també aquests mesos d'estiu. Entre d'altres, el passat dijous vostès proposaven una concentració al voltant de la problemàtica que s'està patint a Ceuta.
4: Sí, exacte. Nosaltres vam veure la convocatòria convocada per l'Ajuntament de Castelldefels, per la qual nosaltres doncs, no hi estàvem d'acord, perquè sabem que aquesta convocatòria es va fer d'una forma que nosaltres no compartim, que és que bueno, des de la Federació de Municipis, la presidenta, que és del Partit Popular, doncs, va fer ús de la seva posició com a presidenta i va convocar només amb l'acord del Partit Popular, és a dir, sense comptar amb l'acord de la resta de partits que governen els ajuntaments i les províncies. I llavors, bueno, és una pràctica que nosaltres considerem que no és democràtica i pensem que no podia ser. I no només això, sinó que, a més, donat el discurs que han tingut partits de dreta i extrema dreta, com el Partit Popular o Vox, doncs pensàvem que nosaltres no podíem compartir aquesta convocatòria, tot i que sí que compartíem, diguem, el títol d'aquesta convocatòria, d'aquesta concentració, que era solidaritat i suport a Ceuta. Per tant, el que vam decidir és fer una convocatòria al marge d'aquesta convocatòria que convocava l'Ajuntament i demanar a les persones de Castelldefels que fossin partidàries que el nostre país ha de complir amb els drets humans, que ha d'assistir i atendre les persones que van creuar els dies 30 i 31 de juliol les fronteres d'Espanya i ha de veure quines són les que es troben en una situació que hagin de demanar asil, que siguin refugiades. Doncs això s'ha de contemplar individualment i el que no podem fer és seguir, diguem, la proposta que fa el Partit Popular o Vox, que és, bueno, no ho tenim massa clar, però sembla ser que sigui cremar les tendes de campanya que aquesta pobra gent s'havia fet per intentar sobreviure o intentar que l'ajuda humanitària no els hi arribés, o no sé si d'una altra forma era també tirar-los al mar, perquè sembla que és l'única proposta que tenien. Per tant, nosaltres, com no estàvem d'acord amb aquesta manera de fer i aquesta resposta, aquesta crisi absoluta que és impossible que la ciutat de Ceuta assumeixi i resolgui sola, doncs nosaltres dèiem, sí, hem d'assistir i hem de donar tot el suport a la ciutat de Ceuta, d'aquesta forma repartint els migrants per la península i poder fer una resposta a la situació que tingui en compte els drets humans, per suposat, com a primera opció. I per tant, per això nosaltres vam decidir fer aquesta convocatòria el 3 de setembre, que jo crec que va anar bé. Crec que ens vam trobar moltes persones que el que volíem expressar era això. Suport a Ceuta, òbviament, però sense perdre de vista que els drets humans són una línia vermella que no podem traspassar.
1: En aquest sentit, també han criticat l'acció o la no acció del govern central en aquesta crisi.
4: Sí, sí, sí, i tant. Nosaltres també no vam tenir tampoc cap problema en dir que creiem que s'ha arribat tard, o sigui que no va ser la resposta que es va oferir en el seu moment, els dies 30, 31 i els posteriors, no va ser la que a nosaltres ens agradaria. Creiem que s'hauria d'haver actuat de forma més ràpida. És cert que era l'agost, aquest país a l'agost es paralitza, però de totes formes els serveis públics han d'estar atents perquè si es donen crisis d'aquesta magnitud, doncs el país ha de poder respondre. I creiem que el govern no va estar a l'alçada, no se'ns cauen els anells per dir això d'un govern del que participem, però de totes formes, de cap manera, la resposta dels partits de dretes i de la ultradreta és la que nosaltres volíem que quedés com a única expressió que es fes a Castelldefels.
1: Va haver també la sensació que Europa ens va deixar sols davant d'aquesta crisi.
4: Sí, jo també ho crec, això, que és possible. Al final, la frontera sud de Ceuta és la d'Espanya, però sobretot també és la d'Europa, i sabem que al final la crisi aquesta i la raó per la qual aquestes persones creuen aquesta frontera és perquè la diferència de renda que hi ha entre un lloc i un altre, entre Marroc i Espanya o Europa, és la frontera amb més disparitat, amb més diferència de renda. Per tant, voler criminalitzar a una persona per voler creuar una frontera per intentar que la seva vida sigui millor, que la vida de la seva família sigui millor, crec que és de no tenir ni una mica d'acord. I per això nosaltres estem, per això vam voler fer aquesta concentració i també reivindicar que Europa també hauria d'haver assumit la seva part de responsabilitat, que encara hi és a temps, i també nosaltres no ho deixem de dir, però esperem que aparegui aviat.
1: Doncs aquesta situació es va produir, com deia vostè, aquest estiu, i també lligat amb l'estiu, l'època on ens visiten massivament més turistes, vostè es demanen que aquest turisme sigui sostenible, sigui adequat.
4: Exacte, sí, nosaltres
1: tinc
4: sabem...
1: unes dimensions
4: clar,
1: adequades, també.
4: De forma sostenible, no? Nosaltres sabem que Castelldefels doncs, és una ciutat turística, que sabem que té la platja, té un munt d'atractius que la gent, doncs, a l'estiu sobretot, vol venir a passar estones amb nosaltres, que està fantàstic, i no només a l'estiu, passen molts altres moments. De fet, tenim dades i que ens diuen que hi ha entre 6 i 7 milions de persones que venen, que ens visiten durant tot l'any, cosa que, òbviament, doncs, tensiona la nostra ciutat, tensiona els nostres carrers, els nostres serveis públics, la recollida de residus, totes aquestes qüestions, i també sabem que afecten, òbviament, al mercat d'habitatge, i per aquesta raó doncs, nosaltres som una de les ciutats de Catalunya i d'Espanya amb l'accés, amb els preus del lloguer i de la compra i la venda més alt de tot el país. Per tant, nosaltres el que estem demanant des de fa molt de temps és al govern un pla de turisme sostenible que avaluï quins són els impactes reals que tot aquest turisme que trobem a la ciutat doncs, que afecta els nostres veïns i veïnes i veure quines són les polítiques que al final doncs, des del municipi es poden dur a terme perquè això no afecti o no impacti de forma tan greu a la vida dels veïns i veïnes. Una de les coses que nosaltres veiem que està impactant més, ja fa molts i molts plens que ho diem, és això, com deia, no? El preu de l'habitatge. I el que està passant a Castelldefels també és que s'estan duent a terme últimament unes accions i és que s'estan donant llicències a molts apart-hotels perquè ensorrin vivendes unifamiliars i creïn i construeixin apart-hotels. Cosa que a nosaltres doncs, ens fa por perquè tota aquesta vinguda massiva de turisme ja sabem com acaba, perquè tenim municipis com Lloret, tenim municipis com Salou que han viscut aquesta realitat i que es troben en situacions molt tenses a l'estiu. Per tant, nosaltres el que volem és... No sabem quina és la realitat actual, no sabem quins són els números, però necessitem aquest pla turisme sostenible perquè avaluï, faci una diagnosi i detecti si és necessari doncs, aturar aquestes llicències en aquest moment i fer un pla per veure de quina forma podem assumir aquest turisme, que assumim que l'hem de poder treure, però de forma sostenible que no tingui un impacte negatiu a la vida de les nostres veïnes.
1: Doncs encara parlant de turisme, molts turistes es desplacen quan visiten un altre país en avió i justament el proper 20 de setembre hi ha convocada una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: Sí, exacte. Jo crec que això és un tema que va venint, ens va visitant de quan en quan i crec que és molt important que no deixem de reivindicar que aquesta ampliació de l'aeroport del Prat és una bogeria i no ens cal que la fem. Primer de tot, perquè al final estem rebent aquest any, crec que era un volum de 70 milions de persones a l'aeroport del Prat, que creiem que és un volum impressionant que no som capaces, ni Barcelona com a ciutat, ni les ciutats de l'entorn, d'assumir de forma sostenible, com dèiem, i no és necessària aquesta ampliació. Però després, per altres qüestions, com per exemple la qüestió mediambiental, estem veient que des de l'última ampliació, als anys 2000, es van pactar unes compensacions perquè, òbviament, doncs, s'afectava a territoris naturalitzats que no s'han fet encara, que 20 anys després, 25 anys després, no s'han compensat encara i per això també és per el que nosaltres diem no és possible compensar aquestes grans ampliacions, aquestes grans infraestructures que tenim al nostre país. Per això nosaltres doncs, volem convocar el diumenge 20 de setembre a les 12 al Passeig de Gràcia amb Aragó perquè creiem que és imprescindible que el govern de la Generalitat tingui molt clar que aquesta ampliació no es pot dur a terme per moltíssims motius i creiem que és infal·lible que ho tinguin en compte.
1: I si la manifestació, aquesta concentració, no arriba enlloc, vostès tenen pensat d'alguna manera anar als tribunals a defensar que no s'ampliï l'aeroport?
4: Bueno, és una visió que no hem treballat, és una línia de treball que no tenim contemplada ara mateix, però perquè bàsicament és que el projecte no està iniciat. Ara mateix no tenim sobre la taula cap projecte redactat, que digui que l'aeroport s'ha d'ampliar, com s'ha d'ampliar, quina és la forma per fer-ho, ni res. Sabem que hi ha la voluntat, sabem que existeix aquesta voluntat, però no hi ha res escrit. Per tant, és que això al final és una qüestió que s'ha de dirimir a Europa. I de moment no tenim cap informació que digui que Europa està d'acord amb aquesta ampliació, perquè al final també hi ha una altra cosa que crec que hem de tenir en compte, i és que la mateixa normativa europea que té protegit aquella zona com a xarxa Natura 2000 no pot ser que digui, que assumeixi que l'aeroport ha de ser ampliat en aquest territori, perquè ja està protegida per la seva pròpia normativa. Per tant, el que nosaltres estem dient és que el govern de la Generalitat, el president Illa, ha de deixar de tenir aquesta idea sobre la taula, l'ha d'apartar, perquè, a més, és que tenim altres solucions en aquesta problemàtica que diuen que tenim. Per exemple, a Catalunya tenim dos aeroports més, que són Reus, que és Girona, inclús Lleida, que podrien servir per, en el cas d'haver d'assumir altres avions, no crec que de turistes, però altres avions que serveixin per tenir millors connexions comercials puguin arribar en aquests aeroports que estan infrautilitzats i que després, doncs, mitjançant vies de trens, mitjançant altres infraestructures, puguem gaudir les persones d'aquí d'un país millor connectat. Amb transports sostenibles, com és el tren o altres. Per tant, nosaltres seguim dient i estem segurs que hem de dir que no a l'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè no respon a cap problema i, òbviament, no és cap solució.
1: Doncs, parlant de mobilitat sostenible, vostès presenten una moció en aquest sentit en el ple de setembre.
4: Sí, estem treballant una moció que volem que se centri en el transport, en la mobilitat sostenible i segura, sobretot, perquè nosaltres estem veient i fa molt de temps que estem impulsant mesures i mocions i concentracions i donant suport a plataformes i entitats que així ho defensen a la nostra ciutat, perquè, per exemple, tenim una xarxa de carrils bici que el govern no para de dir que l'ha ampliat, però creiem que no l'està ampliant de forma segura, perquè el que fan és fer-lo compartit amb la circulació de cotxes, cosa que nosaltres pensem que és com no fer res, perquè al final les famílies, les persones grans o qualsevol persona que tingui cura i que vulgui tenir una mobilitat segura, doncs no farà, no compartirà la seva ruta amb cotxes, perquè posa en greu perill la seva seguretat. Però és que crec que hi ha una cosa que al final és clara, i és que Castelldefels cada cop són més persones, cada cop estem assumint més habitants, i això cada cop ho haurem de gestionar de millor forma. És a dir, hem de tenir un espai pels cotxes, un espai pels vianants i un altre espai per les bicicletes. Aquest estiu també vam patir un greu accident que va costar la vida a un noi de la nostra ciutat. Per aquest motiu, perquè al final sabem que no tenim uns espais ben definits per on han de circular cada tipus de vehicle, i pensem que això no només ens ajuda i ens protegeix de cara a la nostra salut, pues, per la contaminació, per com cuidem els nostres espais, sinó també, pues, al final podem trobar-nos en situacions molt greus com la d'aquest estiu, i per això creiem que és important, doncs, que en aquest ple ho tornem a portar a debat.
1: Tot i així, fa uns mesos també es va fer una campanya per una mica regular els vehicles de mobilitat personal o l'ús dels patinets.
4: Sí,
1: aquí a Castelldefels.
4: Sí, sí, està clar. Òbviament, doncs, com dèiem, no? Cada vegada són més persones, cada vegada és més complexa la mobilitat de la nostra ciutat, i el civisme és el que hem de remarcar i el que hem de reclamar per sobre de tot. És cert que moltes vegades ens passa, no? que els patinets són utilitzats de forma que no, bueno, de forma que pot semblar insegura, doncs, pels vianants. Però és que jo crec que això que estem plantejant nosaltres, de tenir carrils segregats i vies segures per tothom, és perfectament adient amb aquesta campanya. A més, que també hi ha una qüestió que nosaltres tampoc estem de tot d'acord, perquè òbviament tothom s'ha de portar de forma cívica, però el que no hem de perdre de focus és que els cotxes, els vehicles de motor, són els més perillosos. Sempre. I sempre sembla que quedin fora del focus, sembla que quedin no, com si no estiguessin, no? Han de ser protegits. I nosaltres creiem que no, que efectivament els més vulnerables, és a dir, les persones que van caminant, les persones que van en bicicleta o les persones que van en patinet, han de tenir més protecció i més seguretat per la seva circulació, perquè els cotxes doncs, són més perillosos per ells i per elles.
1: Doncs aquesta moció sobre mobilitat sostenible segura es presentaran al ple de la setmana vinent, no? El proper divendres, el ple de setembre, i vostès volien referir també a un altre ple on es van prendre de forma unànim un acord sobre el fotògraf Ramon Josa, tristament desaparegut.
4: Efectivament, fa uns mesos van presentar i es va dur a votació i tothom, tots els partits polítics hi vam estar d'acord en fer, degut doncs, bueno, una mica a la seva defunció, doncs, un espai on poguéssim recordar-lo, on poguéssim recordar la seva feina, tot el que ens va generar com a identitat de Castelldefels, i no sabem res. Vam dir que volíem fer un espai museïtzat, volíem tenir un concurs de fotografia en el que tingués el seu nom. Bueno, vam arribar a una sèrie d'acords, que ja dic, tots els partits hi vam estar d'acord, inclús també els partits de govern, i a dia d'avui doncs, no tenim notícies, no tenim cap informació sobre si estan tirant endavant doncs, aquestes iniciatives, si ho portaran a terme o no. I, per tant, també volíem utilitzar doncs, aquest altaveu que tenim de la ràdio per intentar doncs, reclamar-lo i demanar-los que duin a terme doncs, els acords que van adoptar.
1: I el proper 19 de setembre té lloc una festa a la platja que tancarà de manera simbòlica la temporada d'estiu.
4: Sí.
1: Com valoraria aquesta temporada a Castelldefels?
4: Bueno, jo crec que aquesta temporada, com sempre, ha sigut una bona temporada per l'oci, per la restauració, pels restaurants, pels hotels. Cada cop, cada any, tenim més i més persones que venen a visitar-nos, tant durant el dia com també durant les nits. El que no sé si estem tenint en compte de tot és les persones que vivim aquí a Castelldefels, no? Nosaltres estàvem acostumats a que, bueno, pues teníem les nostres festes majors, teníem les nostres festes a la platja, els nostres concerts, els nostres espais d'oci, que són fonamentals, molt importants per la vida. Però el que ens hem trobat aquest estiu és que tots aquests espais estaven absolutament massificats. Sembla ser que es fan més, que l'objectiu no és tant doncs, dinamitzar culturalment la nostra ciutat, que estem absolutament d'acord i en aquesta via, o oferir entreteniment, sinó oferir-nos com a centre de festes i de trobada de tota la comarca o de fins i tot més enllà, no? I nosaltres el que sí que volem demanar, com fa temps i com dèiem abans, és estem d'acord en fer un ús de la nostra ciutat doncs, turístic, que faci festa, però ha de ser sostenible. Ha de tenir en compte que si no tenim espais on la nostra gent pugui aparcar al carrer, a la platja, per exemple, doncs igual hem de tenir altres vies, com nosaltres ja vam proposar, de posar autobusos llançadera que vagin a aparcaments massius i que d'aquesta forma doncs, la gent pugui accedir de forma millor. O potser és que no cal fer aquest tipus de festes tan grans. No? Jo crec que, com dèiem abans, crec que el govern ha de replantejar i fer un pla de turisme que sigui sostenible per la vida aquí a Castelldefels també.
1: Doncs estem parlant de coses que han passat aquest estiu, de les que passaran al mes de setembre. També van celebrar aquí la Diada, el passat 11 de setembre.
4: Sí. Sí, com sempre la Diada Nacional aquí a la nostra ciutat doncs és ben celebrada. Vam fer l'ofrena a la Senyera, totes, bueno, cada vegada jo crec que hi ha més entitats de la ciutat que participen, amb l'Agrupació de Cultura Popular com a protagonista, al final doncs, fent aquest ball de bastons i aquesta plantada del Pilar. Jo crec que és molt important que sempre reivindiquem doncs, que Castelldefels és aquesta ciutat mestissa que ha estat construïda per persones migrants de tota Espanya i de tot el món en els últims anys també, i que totes aquestes persones se sentin part, se sentin involucrades a la vida de la nostra ciutat és molt important. I jo crec que d'aquesta forma és com es va construir, no?, l'Un sol poble de Catalunya fa molts anys, i és el que hem de seguir reivindicant tant a Catalunya com a Castelldefels.
1: I el mes d'octubre, precisament quan està previst que s'inauguri el tercer ambulatori de la ciutat, hi ha una petició per part del Departament de Salut de la Generalitat, que és el que realitza aquesta apertura, hi ha previst també una vaga indefinida de metges a Espanya.
4: Sí, ja sabem que ara mateix tenim una situació complicada amb la situació laboral, diguem, d'aquests metges i la posició del Ministeri i el nou estatut que volen tirar endavant, però al final jo crec que aterrant aquí a Castelldefels, que també hem tingut molta moguda amb l'obertura d'aquest tercer cap a la nostra ciutat, la delimitació de quins són els barris, no? les àrees bàsiques de salut, que són les que determinen, doncs, qui haurà d'anar a cada centre de salut, al Castell, a Can Bou o al nou obert a la Muntanyeta. Doncs nosaltres, des de fa molt de temps, el que estem reivindicant és que hi hagi oficines d'atenció a la ciutadania que informin bé, que tothom tingui coneixement de quin és el nou CAP en el cas que li toqui canviar d'establiment, o de quina forma han de fer ells el canvi perquè puguin quedar-se en el seu CAP amb el seu metge en el cas que ho desitgin, perquè això també és una nova fórmula que vol implantar el departament aquí a Castelldefels, una prova pilot, i és que això, o sigui, que tu puguis canviar de CAP en el cas de que el teu metge es mogui de CAP i vulguis seguir-lo, diguem, d'alguna forma, o que tu et puguis quedar al teu CAP amb el metge, tot i que tu per carrer, diguem, et tocaria un altre. Bueno, nosaltres creiem això, que l'assistència mèdica és molt important, i la confiança que estableix el professional amb el pacient, doncs, és molt important. Per tant, també això ho volíem posar en valor. Una altra cosa que també ens genera una mica de dubtes i que també ho vam comentar a l'últim ple de juliol és de quina forma pretenen que el recinte que està al voltant del nou CAP, del CAP de la Muntanyeta, pugui assumir les persones que arribaran, perquè, clar, és un pol, diguem, amb molt equipament públic. Està el SEM Can Roca, està l'Escola Bressol, està al costat l'Escola Can Roca i l'Escola Torre Barona, està també ara el CAP o la pista de Can Roca. Per tant, hi haurà molta circulació en aquest espai i creiem que no està ben dissenyat o ben solucionat la mobilitat de la zona, perquè ara, pues, han posat també zona verda perquè i els veïns de la zona s'estan queixant. Bueno, creiem que no està ben solucionat, han de fer un pla de mobilitat específic per a aquella zona, que no en tenim de moment, i esperem que el facin quan abans, perquè nosaltres ja fa molts mesos que l'estem demanant i això no en tenim notícies, vaja.
1: Alguna cosa més a destacar, senyora López?
4: Jo crec que ja ho tindríem.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Sílvia López, portaveu de Moviment Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
4: Gràcies.
1: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castel de Fels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castell de Fels Coffee.
0: Doncs, com cada dilluns, primer programa de la temporada, en aquest cas, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per això ens visita la seva portaveu a l'Ajuntament de Castelldefels, Rita Borque. Molt bon dia, senyora.
2: Hola, Borque. Molt bon dia.
0: Espero que hagin anat molt bé les vacances.
2: Sí, sempre van bé les vacances. I, bueno, i a l'estiu en general, no? Sempre dona com alegria, més convivència al carrer. Bé.
0: Doncs comencem fent un balanç de l'estiu a Castelldefels. Com ha estat? Quina és la seva valoració, al seu parer?
2: Sí, bé, jo faria, potser destacaria dues coses, a banda de tot el positiu, no, que porta l'estiu, dues coses referents a la ciutat. Una és, perquè hem rebut de diversos inputs de diferents veïns, una sobresaturació d'actes que hi ha hagut a la ciutat, tant durant, bueno, la Festa Major com a la resta de l'any. I concretament em refereixo a tota la zona que està al voltant de la plaça de les Palmeres, que hi ha veïns que han suportat, clar, cada dia, de dimarts a diumenge, durant forces dies, hi ha hagut activitats, concerts, etc. I, clar, hi ha gent que ha treballat, que porta, clar, fas vacances quan pots i els dies que pots, no? I això els ha suposat una incomoditat important a l'hora del descans, no? A part de la calor, que tens les finestres obertes i tot el soroll en determinats blocs, es veu que s'amplifica també en funció del vent i realment tenim queixes d'aquell veïnat, amb la qual nosaltres sempre diem que potser s'hauria d'equilibrar o repartir més, no?, segons quins actes, perquè no sempre són els mateixos veïns els que pateixen aquest soroll. També tenim queixes de veïns al centre, per la potència, el volum molt alt que diuen que hi ha en les activitats. I per altra part, també, d'alguna manera, el que ens ha sapigut greu i ja com a ciutadana, no?, de Castelldefels, és la superposició i la descoordinació que hi ha hagut en alguns actes a la Festa Major. I qui ho ha patit fonamentalment? Pues la cultura popular. I l'exemple més evident, i a més és que estava jo allà present, ho van patir pues, les sardanistes, els tabalers, les sàtires, el correfoc, que vam veure com es superposaven alguns horaris i, clar, que acaba rebent sempre és la cultura popular. Hi havia l'assaig que es feia de cultura popular a la plaça i al mateix temps estava fent un assaig d'un concert. Concretament parlo de la tarda en què s'assajava el grup Ginestar. Aleshores, clar, per nosaltres creiem que la cultura popular no és un espectacle més, és molt més, i creiem que s'ha de protegir, no? I s'ha d'evitar, perquè fins i tot també després d'uns jocs d'aigua els gegants també havien d'assajar i d'actuar i el terra estava molt mullat. Això provoca riscos, no?, de relliscades, etc. Nosaltres creiem que això també obeeix una mica al desmantellament, no?, de la regidoria de cultura, que ho tenia tot com molt, molt ben programat, amb els tempos molt ben calculats, i la veritat és que ens sap greu que la cultura popular, que va més enllà d'un simple espectacle, que significa comunitat, que significa orgull de pertinença, el reconeixement, no?, als nostres avantpassats que van mantenir aquesta cultura durant tants anys, doncs ens sembla una falta de respecte i creiem que és un punt a millorar, bàsicament. I després, el gran protagonista d'aquest estiu ha estat la calor, no? Tots hem patit una calor desmesurada. Jo espero que per moltes d'aquelles persones que sempre han negat el canvi climàtic se n'adonin que això no era un invent, que les persones que sempre han dit que hauríem d'avançar-nos a aquest canvi climàtic tenim raó i que realment aquí a Castelldefels també ens hem d'adaptar, hem de ser conscients de que a l'estiu tindrem molta calor, cada vegada de forma més freqüent i més dies, amb temperatures més altes i amb nits tòrrides absolutament. I crec que no només és la calor, sinó que ara també poden haver episodis de pluja, de vent, molt més intensos, ja ho veiem, que cada vegada són més intensos i més seguits. Crec que la ciutat ens ho hem de replantejar com un projecte de ciutat, el fet d'adaptar-nos a aquest canvi climàtic i prevenir situacions que poden ser greus, no? Aleshores, doncs, una mica són les dues qüestions, així que de resum, com més destacables i relacionat amb la calor, també està al començament del curs escolar. que hem vist i ens han dit, alguna escola d'algun nen que ha tingut algun cop de calor els primers dies del curs escolar, i que nosaltres creiem que s'ha de fer una inversió molt forta en la climatització de totes les aules. És cert que el senyor Manu Reyes passa una mica la pilota a la Generalitat, és cert que té competències la Generalitat, però és que l'Ajuntament també té competències per poder climatitzar les escoles, no? De fet, en el seu moment es van posar ventiladors, i en el seu moment, en l'anterior mandat, ja s'havia demanat un pressupost per climatitzar aules, que si no crec, no estic equivocada, no falla la memòria, crec que el pressupost que es va passar era d'uns 650.000 euros per climatitzar les escoles de Castelldefels. Això va quedar en un calaix quan va entrar a l'equip de govern de PP i SOM, que sapiguem, això no s'ha recuperat, i creiem que és vital perquè els nostres nens i les nostres nenes han de tenir unes condicions per poder, pel seu aprenentatge, òptimes, i els nostres mestres i el personal que treballa a les escoles també han de tenir un treball digne, no? I amb tot això també podem enllaçar, doncs, el problema, no?, de la comunitat educativa, les vagues amb les que vam iniciar el curs escolar, i on, a part de les condicions salarials que reclamen els mestres, no?, que és superllegítim i que, a més, fan una feina de les més importants a la nostra societat, perquè estem educant a nens que han de ser el nostre futur, i per tant és una responsabilitat enorme. A part d'aquestes remuneracions, també demanen el fet de la disminució de ràtios. Aquest any, malauradament, aquí a Castelldefels s'elimina una línia a l'Escola Gaudí, i potser hauríem d'haver aprofitat per reduir ràtios, no?, entre totes les escoles, perquè això permet que la feina del mestre o la mestra sigui més òptima, perquè sabem que cada vegada hi ha més nens amb necessitats especials, més nens i nenes que necessiten suport educatiu, i hem d'afavorir la tasca dels nostres mestres, i veiem que cada vegada en alguns llocs s'ha reduït les vetlladores, necessitem personal que col·labori i que doni suport a aquests mestres, i veiem que això no va a un temps, va com desincronitzat amb les necessitats que la nostra societat i les nostres escoles necessiten. La qual cosa, nosaltres ja vam fer una moció amb recolzament amb els mestres, les reivindicacions dels mestres i les mestres, i bé, com Esquerra Republicana, bueno, ja fa temps que des del nostre partit el que es reclama és un pacte de país, perquè l'educació és un pilar fonamental de l'estat del benestar, i ha d'estar per sobre dels partits, no? Llavors reclamem un pacte de país, no un pacte a dos anys, no un pacte una mica més, a més anys, perquè això no es resol en un any o dos anys o en una legislatura, i esperem que finalment, i amb tots els resultats que hi ha hagut dels problemes amb la PISA i tot això, doncs empenyi els diferents partits a sentar-se a taula i entre tots fer un pacte, perquè és que és la sanitat pública, l'habitatge, l'educació, els serveis públics són pilars de l'estat del benestar, i no podem dedicar diners a segons quines coses més superflues si no tenim aquests pilars ben forts i ben arrelats, que és el que necessita el nostre país.
0: En aquest sentit, també es mostren en la mateixa línia de la consellera d'Educació, Esther Niubó, veïna també, per cert, de Castelldefels, que deia que cal fer, pel que fa a l'educació, doncs, una reflexió a mig i a llarg termini, perquè són problemes molt fonamentals que afecten no només a l'escola, sinó que potser l'escola, els currículums, etcètera, no s'estan adaptant a com està la societat avui en dia.
2: Clar, si és que això és el que havia proposat el senyor Junqueras fa temps, i ara sembla que tothom s'està apuntant al que s'havia manifestat, no? El senyor Junqueras va dir fer un pla fins i tot a 12 anys, perquè és que és el que dèiem abans, és un pilar fonamental que en dos anys no es solucionarà, i si depèn cada vegada de qui hi ha en el govern, això anirà fluctuant, i ho estem veient, que no té... És que venim d'unes retallades de fa molts anys, que ho ha patit especialment la comunitat educativa i també sanitat, i aleshores no podem estar pendent de qui governa I menys ara que tenim aquesta preocupació de que la ultradreta i la dreta puguin entrar segons quines institucions, i per això requereix aquest pacte, però a molt llarg termini, no a 2-3 anys o a una legislatura, sinó més enllà. Per això el senyor Junqueras deia de fer-lo com a mínim a 12 anys i on se sentin totes les entitats, totes les persones relacionats amb l'educació. No sigui un pacte només polític, sinó que en aquest pacte han de tenir veu tots els sectors i tots els àmbits que tenen a veure amb l'educació, i això és fonamental, perquè és que no podem anar canviant les coses cada 2 anys, perquè els nostres nens necessiten una base molt forta d'on partir, no? I necessiten unes guies determinades i necessiten el suport educatiu que necessiten, i tot això és molt complex i hauríem de seure tots i arribar a un acord.
0: És una de les conclusions precisament de l'informe PISA, és, jo crec, molt preocupant, i és que els nens i les noies no entenen el que estan llegint.
2: Exacte.
0: I la capacitat de comprensió s'ha perdut o ha disminuït o ha estat molt baixa. A partir d'aquí ja venen molts mals, evidentment.
2: Evidentment, clar, si no tens comprensió lectora, ostres, durant la teva vida, és que no, jo no sóc capaç d'entendre, no? Com interpretes, no, les coses. És clar, per això a vegades nosaltres ens queixem, no, de que moltes vegades les persones no saben ben bé, segons quines persones, què és el que estan fent, què és el que estan votant, pel què estan lluitant, perquè si els nostres nens ja creixen sense comprensió lectora, és lògic que tu arribis en un moment i et deixis endur pel que sents, pel que t'expliques, pel missatge fàcil, però no sàpigues interpretar què hi ha darrere d'això, no? O si realment darrere d'això hi ha propostes i projectes, no? Aleshores, clar, això és bàsic i hem de començar a partir d'aquí, perquè la comprensió lectora és bàsica, a teixir, no?, aquest pacte i posar prioritats dintre de l'educació per començar a treballar això, perquè és que és fonamental pels nostres nens i nenes, que és el futur, no? Per ells mateixos com a persones és fonamental. Sí, sí, sí.
0: Que ben de tema, senyora Borque, perquè aquest diumenge està prevista la celebració d'una manifestació, sí, a la qual participen més de 200 entitats i on es manifestaran contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Sí, efectivament, el diumenge dia 20 hi ha una gran manifestació. Nosaltres aquí a Castelldefels sortirem en columna amb el tren de les 10:32. Per què diem amb el tren de les 3:32? Perquè es fa la columna del Baix Llobregat, no? Aleshores, nosaltres, Castelldefels, agafarem el tren a les 10:32, llavors recollirem a gent de Gavà, a Viladecans, i anirem tots plegats a la manifestació. És molt important aquesta manifestació per fer pressió, per fer-nos escoltar com a ciutadans i ciutadanes del que significa l'ampliació de l'aeroport. Per una banda, significa un model de país amb el que podem estar menys o menys d'acord. Nosaltres, evidentment, no estem d'acord amb el model que representa l'ampliació de l'aeroport, que és un model econòmic basat fonamentalment en el guany de diners per determinar persones i la de massificació turística, que realment creiem que ja no cal més massificació turística, que hem d'equilibrar-ho, que la nostra ciutat i el nostre país ha de ser per la gent que viu a la nostra ciutat i al nostre país. Evidentment que poden venir turistes, però s'ha de tenir una regulació perquè no passin per sobre els drets dels turistes als drets de la ciutadania, no? I per altra banda, també el fet de l'ampliació de l'aeroport implica moltes altres coses que potser no som tan conscients, però que ens afecten molt directament. Tenim un 60% de la base del que seria el delta del Llobregat, que ja és ciment, i volem encara ampliar l'aeroport, i volem fer plans de ponent, i volem fer plans de llevant. Tot això ens afecta a la salut de les persones. Doncs per què? Perquè ens estem carregant la biodiversitat, ens estem carregant l'entorn natural. L'entorn ens protegeix, i es va parlar molt a la Covid i sembla que això s'oblida, no? Però realment la biodiversitat fa de barrera de creixements de determinats virus, etc. És un tema ja de salut. A part del soroll que patim aquí a Castelldefels, el soroll també altera la son. Moltes persones tenen problemes d'alteració de son. Avui, per exemple, jo m'he despertat perquè ha passat un avió, quarts de dues deurien ser del matí, no sé exactament, però jo penso, ostres, hi ha persones que tenen ansietat, persones grans que els costa dormir, ostres, això afecta la salut de les persones, provoca més ansietat, augment de pressió arterial, això està comprovat, això hi ha estudis científics que ho demostren. Aleshores, realment tenim necessitat que vinguin més avions i més gent? No podem invertir amb el que deia abans, no? Amb els pilars fonamentals del benestar, tots aquests diners que es dediquen no es podrien invertir en sanitat, en educació, en serveis públics on estaria Rodalies, que ho pateix cada dia molta gent. No és prioritat avançar amb Rodalies? No podem fer també un sistema de transport que connecti més els trens, que connecti els aeroports, fins i tot, no? Reus amb Barcelona, Reus amb Girona. No sé, crec que hi ha altres maneres d'afavorir el transport. I evidentment hem de pensar en les persones. Sembla que és més important el model econòmic que la salut de les persones i la qualitat de vida. Aleshores, nosaltres evidem i participem. També ens agradaria que el senyor Manu Reyes ho defensés aquí, que ho defensa, però ens agradaria que també fos capaç de convèncer el seu partit, perquè realment on es decideixen les coses és el Parlament o el Congrés, no? Aquest tipus de coses. Mm. Aleshores, nosaltres ho vam fer com a partit, en el seu moment teníem una part d'Esquerra que sí que estava a favor de l'ampliació i ho vam lluitar des del Baix Llobregat i des de Castelldefels, i es pot fer. Ara estem en contra, ara anirem a la manifestació, lluitem perquè no s'ampliï a l'aeroport, i des d'aquí fem aquesta crida a la població, perquè a vegades estem molt acomodats a casa i a vegades hem de participar més, eh? En aquest món que és tan individualitzat i cada vegada més deshumanitzat. Hem de tornar a l'època, a les nostres èpoques, que sortíem al carrer per qualsevol cosa, encara que no ens afectés directament, perquè és que indirectament sí que ens afecta i ens pot arribar a qualsevol circumstància. Aquí a Castelldefels, per exemple, hi ha moltes residències a la zona on passen els avions, hi ha escoles, el soroll també afecta en el rendiment escolar. Ostres, potser algun dia hem d'anar nosaltres a una residència, no? I tenim el nostre sistema nerviós alterat i el soroll de l'avió ens posa nerviós. Pensem en que això, tot això ens pot afectar i ho hem de lluitar al carrer, hem de pressionar i esperem lluitar-ho nosaltres. Esquerra Republicana des de llavors ho està lluitant com a partit, la nostra diputada Diana Riba ho està defensant molt al Parlament Europeu perquè és l'esperança que tenim, no? Aquí tenim poca esperança, però tenim l'esperança de que Europa, tot i que hi hagi demanant compensacions, que jo moltes vegades em pregunto com es pot compensar un espai natural, tampoc acaba sent un espai artificial, no un espai natural, no? Llavors esperem que Europa aquí també digui la seva, i ho estem lluitant com a Esquerra Republicana i crec que com a col·lectiu o com a societat també ho hem de lluitar.
0: Europa pot vetar aquest projecte?
2: Europa pot vetar aquest projecte per temes ecològics i perquè en la anterior remodelació que hi va haver, hi havia unes compensacions que s'havien de complir i no s'han complert, no? Llavors, ostres, aquí tenim una escletxa per dir, ostres, si no s'ha complert l'anterior, ara es complirà, tenim garanties, però insisteixo, aquestes compensacions és que d'alguna manera el que fas és modificar l'espai natural, que és el que d'alguna manera també ens protegeix i que hem de tenir, que és riquesa, perquè tenir un espai natural al Delta del Llobregat, si aneu a passejar, és que és un luxe. Doncs, clar, també tens aquella cosa de dir, realment les compensacions serveixen, hem de protegir també el parc agrari que hi ha, és que, clar, són molts aspectes, eh? Salut de les persones, parc agrari, contaminació, diuen que pot augmentar les emissions entre un 20 i un 30%, no? En funció dels avions que s'incrementin, clar, i penses realment, aquesta massificació compensa la qualitat de vida de les persones, la salut de les persones, la salut del nostre entorn natural? Nosaltres creiem que no, i que hi ha altres vies i altres alternatives i que s'han d'estudiar les altres alternatives i posar-les sobre la taula quan tenim tantes mancances. I el tema de Rodalies és que és un cas els que el pateixen diàriament milers de persones, no? Llavors creiem que hi ha altres prioritats i que de cara al futur, no sé si estem parlant de crisis climàtiques i encara estem potenciant més avions, no? És com una contradicció i sembla que no acabem d'aprendre dels tocs que ens està donant la pròpia natura, no? Que ens està dient, ei, que potser heu de parar i no ho estem llegint així, no? Llavors no sabem si el futur realment passa pels avions, eh? És un altre tema que seria discutible.
0: Bueno, pues canviem de tema, deixem de banda, com deien, aquesta manifestació que tindrà jo que el diumenge, confluència de passeig de Gràcia amb el carrer Aragó a les 12 del migdia a Barcelona, sí. Però que aquí sortirà doncs, les entitats que donen suport a aquesta manifestació a les persones en el
2: temps
0: de les
2: que
0: 10,
2: vulguin.
0: 2,
2: sí,
0: 4, 11.
2: Sí, exacte.
0: Molt bé. Doncs acabem parlant d'esports, perquè se celebra una nova edició de la Nit de l'Esport.
2: Sí, efectivament, avui se celebra la Nit de l'Esport i bé, a l'esport sabem que va molt més enllà d'una simple competició, no? Sabem els valors que encarna l'esport i aquesta nit celebrem des del nostre punt de vista doncs el reconeixement no només a les persones que guanyen en determinades diferents tipus de premis, sinó també el reconeixement de tots els esportistes, perquè darrere de l'esport hi ha l'esforç que suposa, no? L'augment de l'autoestima de moltes persones que fan esports i es posen els seus reptes personals, perquè tampoc es tracta de guanyar una medalla d'or, sinó d'anar assolint reptes personals. L'esport també significa comunitat, integració, treball en equip i creiem que és important donar-li posar un valor, no?, a aquest paper de l'esport. També darrere de l'esport hi ha les entitats i els clubs, els que hauríem d'ajudar en tot el possible perquè fan una feina excel·lent. Moltes persones voluntàries que hi ha a darrere d'aquests clubs i d'aquestes entitats i nosaltres des d'Esquerra Republicana creiem que s'ha de seguir ajudant aquestes entitats, aquests clubs, s'ha de seguir impulsant l'esport de base i l'esport femení, molt important, i l'esport inclusiu, que bueno, ja vam veure aquest estiu, que es va fer l'escola aquí a la Unió Esportiva Castelldefels, no? de futbol inclusiu. Crec que ho hem de potenciar perquè també les persones, l'esport forma part del creixement, no?, dels nens i de les nenes com a persona, i els valors que l'esport ens dona són fonamentals, no? Treballar conjuntament, saber dialogar, saber guanyar, però també saber perdre. Crec que la integració, no, la comunitat, creiem que l'esport té un valor a la societat immens i que també ha de ser una prioritat i ha de ser accessible a tothom, accessible des del punt de vista físic i assequible perquè tothom pugui tenir accés a l'esport d'una manera o altra.
0: Veiem que hi ha moltes candidatures perquè hi ha molts esports que es practiquen a Castelldefels ben diferents i moltíssima gent en un tema que jo crec que és fonamental a la base de tot, nens i nenes petits que comencen a fer esport a edats doncs, tempranes.
2: Sí, hi ha moltes entitats i molts clubs que realment han fet un esforç molt gran en els esports base i dona goig veure-ho, no? Perquè a més tu quan parles amb algun d'aquests nens o nenes, no? Tant si són esports més individuals com esports d'equip, ostres, tenen un orgull, no? És aquell orgull de treballar en equip, no? De sentir-se un més i això també desperta el sentiment de pertinença que a vegades sembla que s'hagi, no?, s'hagi perdut una miqueta, el sentiment de pertinença a una comunitat, no? I aleshores és molt important treballar-ho des de la base. Creiem que les escoles i els clubs i les entitats ho han de potenciar perquè després té els seus fruits. Aquí hi ha entitats i escoles que porten molts anys treballant, és com l'esport femení, no?, que no es treballava i que està donant fruits importants i encara hi ha molta feina a fer. També en l'inclusiu pot passar això i suposo que més endavant també començarem a tenir molts reconeixements perquè s'ha de treballar i es nota que quan ho treballes, no?, dona els seus fruits i que com a persones ho gaudeixen. L'autoestima és molt important perquè és el que he dit abans, no és tan important guanyar una medalla sinó els teus reptes personals que has de saber despertar, no?, en els nens i nenes que jo crec que els hi dona una riquesa com a persona importants.
0: Doncs celebració aquesta nit de la Nit de l'Esport, coneixerem doncs demà o aquesta mateixa nit, vaja, els guanyadors i les guanyadores de les diferents categories, una gran festa per l'esport local. Quelcom més, senyora Borca, destacar?
2: Pues res, que comencem un curs polític nou, intens.
0: Vaja, i eleccions
2: intens,
0: ben vinents, recordem-ho.
2: Sí, el 23 de maig són les eleccions municipals. Des d'Esquerra Republicana han començat amb moltíssimes ganes, posant la prioritat doncs, en les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes, posant els serveis públics al centre, perquè a la fi i al cap nosaltres, doncs, tothom ha de tenir accés a aquests serveis públics i aquests serveis públics han de respondre a les necessitats que tenim, ja sigui educació, sanitat, transport, etc. No? Són el que dèiem abans, no? Els pilars fonamentals de l'estat del benestar. I nosaltres comencem amb moltes ganes. Hem intentat fer des del primer moment una oposició exigent però constructiva. Si hi ha alguna proposta de l'equip de govern que és bo per la ciutat, ens hi trobaran. I també hem posat temes sobre la taula que no estaven en els programes dels partits que governen, però que han tirat endavant, no? I o sigui que també som constructius i és el que volem fer, no? Una oposició positiva, perquè l'important és la ciutat i els ciutadans i les ciutadanes, no? Llavors seguirem amb aquesta dinàmica d'escoltar entitats, escoltar veïns i veïnes, de portar al ple coses útils per la ciutat, coses que se'ns demanen i que realment són necessàries a la nostra ciutat. I bé, i concretament a nivell personal i a nivell d'Esquerra Republicana Castelldefels, el dia 17 d'octubre farem la meva presentació oficial aquí, precisament a la plaça Neus Català, aquí davant de la biblioteca, i li vaig demanar a la candidata de Barcelona, l'Elisenda Alemany, que m'acompanyés en aquest acte, perquè molts problemes de Barcelona coincideixen amb problemes de Castelldefels, sí? No? El tema de la massificació turística, el tema de l'habitatge, el tema d'identitat, no? del català. Tenim punts en comú, amb dimensions molt diferents, però punts en comú, i vaig pensar que m'agradaria que m'acompanyés, i vam buscar el dia que podíem, perquè les agendes són complicades, i m'acompanyarà. Serà a les 12:30, el dia 17 d'octubre, i jo convido a tothom a que vingui, perquè podem després parlar, posarem un refrigeri i podrem parlar, dialogar, i a nosaltres com a Esquerra Republicana volem i ens interessa i volem que la gent parli amb nosaltres, vingui, ens proposi, es queixi, el que calgui, perquè la ciutat l'hem de fer entre tots i totes, i aleshores això és el que s'ha de fer, escoltar i treballar conjuntament en propostes per als nostres veïns i veïnes.
0: Moltíssimes gràcies, Rita Borqué, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya i l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
2: Ens veiem. Adéu, bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

des del flamenc fins al punk, de la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

Sense pauses. Sense pressa. Només la millor música. Comença el racó del blues. Sentiment i autèntic blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: La vida está llena de momentos mágicos, únicos e inolvidables. Y en Musicalia siempre encontrarás un tema y una canción que te lo recordará.
1: Avui, 17 de setembre de 2026, Musicalia inicia la seva temporada número 16. En el nostre programa, segurament el millor de la ràdio temàtica musical europea, la música es vesteix de gala i etiqueta, perquè la vida està plena de moments màgics, únics i inolvidables. I aquí sempre trobaràs una cançó o una melodia que t'ho recordarà. Amb seva centrada al control tècnic, avui, al Musicalia Top Hits d'avui, un servidor, Diego González, us presento la segona part del nostre programa dedicat a la música catalana. Cat Sons, segona part. Un nou recorregut per més cançons emblemàtiques, mítiques i transcendentals de la història de la música catalana i en català. Comencem amb tot un símbol de la nostra cultura. El 24 d'octubre de 1971, Pau Casals va rebre la Medalla de la Pau de l'ONU de mans de Lluitant. En el seu discurs va pronunciar la històrica frase «I am catalán», per reivindicar la seva identitat i va recordar la tradició pacifista de Catalunya. Finalment, va interpretar al violoncel la nadala tradicional, el cant dels ocells, com a símbol de llibertat.

Publicada l'any 1967, Cançó de matinada va fer història en convertir-se en la primera cançó cantada en català que va assolir el número 1 de les llistes de vendes a tota Espanya. Joan Manuel Serrat signava així una de les primeres poètiques i grans obres d'art de la nova cançó que va marcar a tot un país. Un tema que va obrir les portes de les ràdios a la música en la nostra llengua, consolidant el noi del poble sec com la gran veu d'aquella generació.

sense cap mena de dubte, una de les composicions més belles i intenses de tot el cançoner d'en Lluís Jac. Amor particular, inclosa en el seu àlbum d'estimo de 1984, aquesta peça és un agraïment etern i apassionat al seu públic per tots els anys d'estimació incondicional. Una balada imprescindible d'harmonia delicada que va esdevenir un clàssic instantani dels seus directes, demostrant la capacitat del cantautor empordanès per convertir sentiments privats en veritables himnes col·lectius.

0: L'any 1974, l'artista d'Alcoi, Ovidi Montllor, va publicar Homenatge a Teresa, aquesta joia costumista i emotiva dedicada a la senyora Teresa, un personatge real de la seva infantesa, un dels temes més emblemàtics i poètics de la cançó d'autor a la nostra llengua. Una peça plena de sensibilitat, ternura i memòria popular que retrata l'afecte pur d'un nen consolidant l'estil únic i compromès d'Ovidi en la història musical valenciana i catalana.
1: I que el reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa. Sense pecat ens ensenya a ballar, a cantar i estimar,

més volta dels infants. Ara de gran compre tot el que per tu sé i et llença un homenatge als quatre vents. Sempre et recordaré a tu.

El grup de Santa Maria de Corçó, els Esquirols, va immortalitzar l'any 1980 Torna, torna, Serrallonga, que és la clau del folk català, dedicada a la figura del mític bandoler Joan Sala Serrallonga. La cançó s'ha convertit en un autèntic himne popular transmès de generació en generació, amb una melodia tradicional contagiosa i una energia reivindicativa. La peça manté viu l'esperit d'una època on la música d'arrel tornava a omplir places i trobades col·lectives.

Inclosa en el seu disc Plou i fa sol de l'any 2001, Camins és el segon gran himne indiscutible de Sopa de Cabra. Una cançó sobre la vida, el futur i les eleccions personals que ha esdevingut una de les peces més cantades i recordades de la història del rock català. Amb la veu de Gerard Quintana, aquest tema es va convertir en la banda sonora de comiat per a tota una generació en moments de canvi.

publicada l'any 1990 dins del disc Quina nit, El tren de mitjanit, signada per Pep Sala i l'enyorat Carles Sabater, és un dels pilars fonamentals de Sau. Una composició plena de màgia, melancolia i energia rockera que continua totalment viva en el record col·lectiu. Un viatge nocturn, inoblidable, que capturava l'essència del rock dels 90 i que va consagrar la banda de capdamunt del panorama musical.

iniciar un grup que va saber retratar com ningú l'humor, la ironia i la cultura popular, aquest va ser La Trinca. Amb Festa Major i Passi-ho bé, la formació va assignar un dels seus temes més coneguts i festius, convertit en el millor comiat i celebració popular. Amb el seu estil satíric inimitable, el trio d'Arenys de Mar va fer d'aquesta cançó del 1985 la sintonia indispensable per tancar qualsevol Festa Major amb un somriure. Avui matem el cor.

L'any 2002, la banda mallorquina Antònia Font va publicar el seu disc homònim, encapçalat per aquesta joia pop de ritme contagiós i lletra surrealista. Alegria, un tema absolutament icònic que va marcar un abans i un després a la música balear i catalana. Amb les seves imatges poètiques i quotidianes, Joan Miquel Oliver i companyia van definir un so fresc, elegant i lluminós que va fascinar a la crítica i al públic.

0: covard de mi.
1: Els barcelonins Manel van revolucionar la música en català a finals dels 2000. L'any 2011, dins del seu aclamat disc 10.000 formes de mirar al mar, van llançar Benvolgut, una brillant composició pop que es va convertir ràpidament en un clàssic modern. Amb una lletra enginyosa sobre exparelles i una producció cuidada al mil·límetre, el grup va fer història liderant les llistes de vendes estatals.

el grup català Obrint Pas va marcar a tota una generació fusionant ska, rock i instruments tradicionals com la dolçaina. Publicada l'any 2004, La Flama és el seu himne més intergeneracional i vibrant, símbol d'energia i identitat. Un tema d'esperit indestructible que encenia les pistes i pavellons d'arreu del territori, convertint-se en la banda sonora indispensable del moviment festiu i combatent.

Chango va ser un dels grans fenòmens musicals de la dècada del 2010. Dins del seu àlbum El cor de la terra de 2017 van incloure Una lluna a l'aigua, una cançó festiva, plena de ritme i positivisme que va posar a ballar a milers de persones a tots els festivals. Fusionant sons del món, reggae i pop, el grup de Alter va crear una veritable cant a la vida que va batre rècords de reproduccions.

0: en vida, l'estiu arriba.
1: Des de Gandia, la formació Zo va irrompre amb molta força l'any 2014, gràcies a aquesta cançó. Fusionant rap, electrònica i vents, Estiu es va convertir de forma immediata en un fenomen viral i un dels grans temes de la música urbana en català. Amb la lírica potent d'en Panxo, aquesta composició va obrir un nou camí sonor que revolucionaria les festes i escenaris d'arreu.

al món. Publicat l'any 2018 dins de l'àlbum La Gran Vida, aquest tema de Búhos s'ha convertit en un autèntic rompepistes intergeneracional. Amb milions de reproduccions, Volcans és una de les cançons més festives i populars de la darrera dècada. Una melodia d'eufòria col·lectiva i vents potents que ha omplert concerts i que s'ha transformat en un clàssic modern infal·lible.

Els usonencs, o Cas Grasses, van signar l'any 2021 una de les cançons més emotives de tota la seva trajectòria. La gent que estimo, una preciosa col·laboració amb la cantant i trombonista Rita Pagès, guardonada als Premis Enderrock i convertida en una joia del pop contemporani. Amb una atmosfera delicada i una lletra plena de sensibilitat, aquest tema és una preciosa declaració d'agraïment cap a les persones que ens salven.

Un autèntic fenomen de masses que va fer història l'any 2023. El duet de Mataró, de Tietz, va revolucionar el panorama musical fusionant la sardana tradicional amb els ritmes urbans del reggaeton, guanyant múltiples premis enderrock amb una cançó icònica. Coti per Coti, un èxit descomunal sense precedents que va aconseguir apropar la dansa tradicional a milions de joves a les ràdios i plataformes.

0: perdem la mirada.
1: Amb el seu estil mestís i encomanadís, Doctor Prats va publicar l'any 2018 aquesta cançó plena de missatge positiu i ritme. Caminem junt, un tema que convida a superar les adversitats i que s'ha consolidat com una peça imprescindible de la nostra escena contemporània. Amb la seva combinació d'electrònica i brass band, la cançó transmet una vitalitat radiant que contagia optimisme des de la primera nota.

0: boca.
1: I per tancar aquest Cançons segona part, per tot a l'alt, el duet de baix Figa Flowers, grans triomfadors de la nova onada urbana. L'any 2023 van publicar aquesta cançó fresca i addictiva que s'ha convertit en un autèntic fenomen i un número 1 indispensable. La Marina està morena, un clar exemple de la gran regeneració de la música catalana, tancant el programa amb l'energia més vibrant de l'actualitat. I fins aquí aquest Cançons segona part a Musicalia Top Hits. 18 noves cançons que formen part del nostre patrimoni cultural, des dels clàssics de sempre fins als sons més actuals del panorama musical. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a Ràdio Castelldefels. Recordeu que teniu tots els nostres...
2: Ràdio Castelldefels. Són les 9.
3: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
4: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels. I ben trobat un cop més el teu programa, al capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Et començo la vetllada amb paraules d'amor, aquest cop interpretada per Victoria Maldi. Paraules d'amor, Victoria Maldi.

Al capvespre, música per somiar. Et regalo ara la veu d'Eva Cassidy amb la seva cançó The Water is Wide. El mar és ample. L'aigua és immensa. El mar és ample i jo no el puc travessar. No tinc els mitjans per fer-ho. Doneu-me un barquet i jo i el meu amor, a vela o remant, anirem lluny, molt lluny. Segur que trobarem un lloc on aïllar-nos de tothom, aïllar-nos també de tot el que ens envolta. Podrem viure sols i viurem sols el nostre amor. The Water is Wide, Eva Cassidy.

Al capvespre, música per somiar. Et ve ara Johnny Cash amb la seva profunda veu. La cançó Tu ets el meu sol. You are my sunshine. Vaig somiar que et tenia als meus braços i al despertar vaig plorar. Quan per mi tot és fosc, tu ets el meu sol. Tu em fas feliç, no saps quan et trobo a faltar. Em vares dir que m'estimaves, però ara ets amb un altre. Has enfonsat tots els meus somnis, però tot i així, tu continues sent la meva llum, el meu sol. You are my sunshine, Johnny Cash.

The Sounds of Silence. Hola, foscor. Ets la meva vella amiga. Vull parlar amb tu altre cop. Tinc un somni al cap. És el so del silenci. Jo caminava sol i sota un fanal a la nit, tot i veient la lluna plena, rodona com una taronja, vaig sentir els sons del silenci. Vaig sentir una melangia calmosa, llunyana, plena de silencis que anava sonant. Eren els sons del silenci. The Sounds of Silence, amb Carmen McRae.

al capvespre, música per somiar. La resposta és en el vent, Blowing in the Wind. És una cançó de Bob Dylan, que avui te la canta Habib Koité i Eric Bibb. Quants camins hem de travessar per ser homes? Quants mars ha de creuar un colom abans de trobar sorra? Quants anys passaran abans de que puguem ser lliures? Quantes bales de canons es tenen que disparar abans de que es prohibeixin? Quan hi haurà pau al món? La resposta, amic meu, és en el vent. Escolta la resposta en el vent. Blowing in the Wind, Habib Koité i Eric Bibb.

Al capvespre, música per somiar. Escoltaràs ara a Frank Sinatra cantant un èxit dels Beatles. Something, alguna cosa. Alguna cosa d'ella em deixa embadalit quan es mou. M'atreu molt. Alguna cosa d'ella, quan coqueteja, no me la puc treure del cap. Alguna cosa en el seu somriure em diu que no em falta cap més amor. No podré deixar-la mai. El meu amor serà més fort encara? Ho dubto. Dubto que ni càpigui més dins el meu cor. No ho sé de ben segur. Només sé que no puc deixar de pensar en ella. Something, Frank Sinatra.

Al capvespre, música per somiar. To make you feel my love. Fer-te sentir el meu amor. Cau la pluja sobre teu. Tens a tothom en contra teva. Però et vull oferir una abraçada per fer-te sentir tot el meu amor. Ningú et recolza, ningú t'ajuda, i van caient les teves llàgrimes, però jo t'abraçaria un milió d'anys per fer-te sentir el meu amor. To make you feel my love. Adele.

al capvespre, música per somiar. Etta James et canta ara Purple Rain, Pluja púrpura, un tema de Prince. Jo mai et vaig voler fer mal, ni fer-te patir. Només volia veure't riure sota la pluja púrpura. No volia ser el teu amant, volia ser el teu amic. Jo no pretenia apartar-te de ningú, però tot va passar. Llàstima que ara tot s'hagi acabat, que s'hagi acabat la nostra amistat i la nostra relació. Sé que els temps han canviat, però jo no. Tu, en canvi, continues cercant algú millor. Purple Rain, Etta James.

al capvespre, música per somiar. Nina Simone ara et canta la cançó bandera de Bob Marley. No, woman, no cry. No, dona, no ploris. No, dona, no ploris. Tots hem perdut molt bons amics. Però seca les teves llàgrimes i mira cap al futur. Sé que estàs envaïda per una onada de tristor. Però, dona, no ploris més. Tenim que anar lluny. Tenim que anar caminant molt lluny. Tenim que trobar el nostre futur. Tots ho hem de fer. No, dona, no ploris més i seguim caminant endavant. No, woman, no cry. Nina Simone.

al capvespre, música per somiar. Inger Marie Gunderson et canta ara I will always love you. Jo sempre t'estimaré. Me'n vaig, però a cada pas que donca pensaré en tu. Jo sempre, sempre t'estimaré. No, sisplau, no ploris. Tu ja saps que jo no sóc el que tu necessites per ser feliç. Jo desitjo la teva felicitat i que tinguis tot el que he somiat. Però vull que per fi estimis i t'estimin a tu tant com jo t'estimo i t'estimaré sempre i per sempre. I will always love you. Inger Marie Gunderson.

Al capvespre, música per somiar. Escolta ara, el meu cor seguirà viu. My heart will go on. Te la canta il Divo. Cada nit, en somnis, et sento, et veig. Estem en espais diferents, però tu segueixes vivint dins meu. Allà on estiguis, també ets dins el meu cor. El nostre amor durarà més que una vida. A prop, lluny, allà on estiguis, en el meu cor continues i continuaràs vivint per sempre. Dins el meu cor, tu estàs molt segura, molt segura. Amiga, amic, bona nit, dolços somnis, cuida't força i fins ben aviat. My heart will go on. Il Divo.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

A Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels.
5: Les teves bandes preferides, les tornades que et fan ballar i els descobriments que estaves buscant. Sense pauses, sense interrupcions. Comença IndieFels, l'espai més alternatiu de Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarras. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Sense pauses. Sense pressa. Només la millor música. Comença el racó del blues. Sentiment i autèntic blues a Ràdio Castelldefels.

música amb ànima. El racó del blues. De Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. L'essència del blues. A Ràdio Castelldefels.

Des del flamenc fins al punk. De la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.